User profile activated. Spiritual experience.

la pista. Nosotros el ritmo.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que
1: estava, sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el junyà 2015 i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal a en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 o 5, temporades, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada.
2: Els volia sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li treballem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més a la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Préstec Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres per parlar del Préstec Joan normalment diem Préstec Joan, no?
1: Sí, bueno, direm Préstec Joan. El que no direm és Prevere Joan, perquè sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Préstec Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan, no? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Des de 1130 i alguna cosa, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, no? El de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, tot continuant agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí, i és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Préstec Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la Gesta Friderici Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, a Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge entranyable, que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, és que si ets a l'edat mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Préstec Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edessa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers ja estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriben notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de creda nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Préstec Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristiandat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el Preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, o tot de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Amb un grandíssim
1: està
0: exèrcit.
1: Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un Zip o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el Preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del Preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la Cancelleria Romana. És a dir, una suposada carta que aquest Preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Que això va encantar als germànics. No? Mentre que el propi Preste Joan s'autoanomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i, per tant, jo tinc reis que són súbdits meus, tu, en canvi, ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar. I ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'Imperi Germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del Preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del Preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa. Centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha als bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà.
1: Tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
0: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar-lo.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema, però, és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res, un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central, el Pròxim Orient, sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, mm-hmm, allà el Preste Joan apareix a Àfrica,
0: sí,
1: apareix
0: sí,
1: a, sí, al sí, que sí, és sí, l'imperi de Bizínia, mm-hmm, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
0: pues,
1: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
0: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
1: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
0: I ja està.
1: I mira, escolta, seria un miniprograma premium d'aquests.
0: 18 minuts de programa.
1: De Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
0: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
1: L'Adrià s'està...
0: Segona intervenció del tècnic.
1: Marina, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
0: Defectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
1: No li donis idees. Bueno. Abans del separador deixaré una dada.
0: Deixa una dada.
1: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Doncs resulta que, o sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldat dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del jurgant Gelius Dashi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
0: Poc a poc.
1: I una altra dada, aquest Jan, no?, aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians.
0: Ah.
1: Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó, més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: És una mostra de, del famós i mai suficientment ben imitat cant difònic mongol, no? Que, com ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, en sap molt. Dèiem, no?
1: Estaria molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves cantifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no. Però no sé
1: per
0: què.
1: Però ho has
0: donat
1: en concret? Per
0: no, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa.
1: Vale.
0: En fi.
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliud així, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història... Això passa per no llegir el guió. I sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, o si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental. No? Fins l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però és a dir, espais que permeten generar via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Huanghe, no? Especialment el que seran, hi haurà diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran alguns dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els uns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, està molt extès per tota l'estepa, seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles, i per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia. No? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser... Anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, potser els nostres, perquè la tria també, ara també està fent oient.
1: Que són el sake, aquest no té res a veure amb una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turcmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta
1: no?
0: més.
1: Ni que sigui perquè turmequistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan, no? Els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els carlucs, els kipchaks, de tots aquests, si pensem, no?, de tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no?, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, sí, un meló, un merder, pensava que anaves a dir. No, de fet,
0: el meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no he entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Gurchen, el Xiongnu, els Huns, són aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes.
1: Tu demana l'ara... Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció.
0: Quina?
1: El puc fer abans.
0: Com? Vaja. No, no em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No et fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa.
0: Patxis.
1: Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els carlucs, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. Els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nasturians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia Central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals, nestorians, maniqueus, maddeistes... Bueno, veurem que...
0: És l'estepa. Allà ja se cuece todo.
1: Exacte.
0: Però, nestorians, vull dir, què fan cristians a l'extrem d'Àsia?
1: Bé, els nestorians, de fet, són una de les corrents cristianes que van perdre la batalla ideològica dins l'Imperi Romà. No? Entre altres coses, perquè el món persa va recolzar decididament els corrents nestorians i llavors es va convertir en una mena de cristianisme antirromà, no? Perquè en aquell moment que també coneixes, no? de les tensions entre l'Imperi Romà d'Orient i Pèrsia, que portaran a Heracli i els Sassànides, no? És també una lluita ideològica, i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen és les primeres mencions del culte de Sant Jordi el situen com dins el món nestorià, i això farà que no sigui gaire ben vist, perquè és una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antirromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagar amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és nestorià, ens man... Bueno, imagineu-vos una mena de Fills de l'Anarquia, ja, un turc motero tatuat.
0: Wow.
1: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que els nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
0: cap
1: a l'est. No? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nestorianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII.
0: És molt fort, això.
1: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context,

0: No, barrejant tot el sud-est asiàtic, per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes, tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen 2 segles i mig o 3 segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors, a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? de tot tipus de religions, cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
1: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
0: Doncs els nestorians, això és la diàspora i no del poble jueu, no?
1: Què?
0: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
1: Per què?
0: No? Quan un jueu es queixa de que, oh, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta'm el cubata.
1: Escolta la meva història.
0: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
1: Tothom hauria de conèixer més la història dels
0: nestorians. Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins dels pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic amb el, dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: recta final del programa, i ara sí que sí, tenim tots, tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ajuntar. Ara començarem a ajuntar. No? Tot allò que hem parlat de què és l'estepa, què passa dins l'estepa i qui ocupa l'estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels Manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria sí, seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi, aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no?

0: és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels kitans occidentals.
1: Un jan? Què és exactament sí, aquest títol?
0: Geliu Teixí era un bon jan. Ai, és un bon jan. Va, doncs, un jan, o un han, o un kang, no? És el títol propi de, és un títol propi dels pobles de l'estepa. No? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com wang o xa, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que és, són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu capdillatge és un capdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un capdillatge tribal. Els Jan, els Khan, els Han, són una mena de caps de tribu.
1: Però entenc que Geliu Teixí no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
0: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris, no? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? i avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
1: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Geliu Teixí?
0: Molt bé, doncs...
1: He anat aprenent, eh?
0: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Geliu Teixí intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127, s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, no? A milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els Xibels Grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen,
1: no, són els
0: no venen de
1: Isengard,
0: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Jumusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat tècnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
1: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
0: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'interior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls.
1: Hòstia.
0: Vale?
1: Vale.
0: I amb tot el que suposa, ja podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliu Daxi el que està fent és arreplegar, no?, la gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no?, d'un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no?, com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades, no? La generació de botí crees una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no?, una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliu Daxi. Sigui com sigui, l'any 1137, no?, uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1141 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitat moltíssim. El món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
1: Sanjar? Sí, ho estic dient bé?
0: Sanjar. No està viu perquè s'ofenguis.
1: Va, perfecte.
0: No hi ha problema.
1: Ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
0: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
1: 100.000 genets, segons les fonts...
0: xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no?, amb un Yeliu Daxi i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè sobren 3 fronts i esclafen en els 3 fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40.000 musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no?, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i s'obre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs i altres pobles que són nestorians. Perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
1: Vaja.
0: Tot i que Yeliu Dashi no es va convertir-se mai al nestorianisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, ells, els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. O sigui, repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no?, aquesta idea del Preste Joan, no?, una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no?, o una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al Llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no?, on s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no?, que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no?, la major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
1: plot twist,
0: per un Joan, no?, que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no?, a les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no?, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no?, amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no?, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els caraquitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no?, aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent euroasiàtic. Els caraquitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
1: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
0: Gràcies. He trigat només 12 anys.
1: Però, vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
0: No, ahir.
1: Molt fantàstic. O sigui, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
1: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt això.
0: I a l'Adrià, que ha parlat.
1: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Posem en marxa la maquinària jazzística de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Una maquinària anomenada Jazz It, i ho fem recuperant una figura entranyable que ens ha deixat aquest any 2026, Ken Peplowski. Clarinetista i saxofonista excepcional, el podem trobar com a figura destacada del moviment que coneixem com els tradicionalistes, els músics que s'han mantingut fidels als valors, podríem dir, fundacionals del jazz, entre ells, tocar bonic. I per començar el programa de manera bonica, aquí tenim a Ken Peplowski en la seva vessant de clarinetista. Ens porta Mr. Gentle, Mr. Cool, que podríem traduir com el senyor amable i el senyor guai.

Mr. Gentle, Mr. Cool, la cançó que dona títol al seu disc de 1990 que Ken Peplowski va gravar per a la discogràfica Concord Records, amb Hank Jones al piano i Bucky Pizzarelli a la guitarra. El passat 23 de maig, Ken Peplowski hauria fet 67 anys. Va morir de manera inesperada el 2 de febrer d'aquest any 2026. Patia mieloma múltiple, que és un tipus de càncer que afecta els glòbuls blancs. Estava treballant en un creuer que es feia en un vaixell de la classe Millennium de la naviliera Celebrity Cruises, i el van trobar mort en el seu camarot. Des del punt de vista artístic, com a clarinetista, se l'ha comparat sovint amb Benny Goodman, tant pel seu to com pel seu virtuosisme. I de molt jove, a començaments dels anys 80, Ken Peplowski va formar part de l'orquestra de Benny Goodman. Això va ser durant un parell d'anys. L'hem sentit com a clarinetista, ara us el portem com a saxofonista tenor al costat de Scott Hamilton, un altre músic amb idees molt semblants i membre de la seva generació. Aquí teniu Making Hoopy.

Making Hoopy, el quintet de Ken Peplowski amb Scott Hamilton com a convidat especial i segon saxofonista tenor. Les dues peces que hem escoltat per obrir Jazzit avui les podeu trobar en el disc titulat Mr. Gentle and Mr. Cool, que, com us hem dit abans, el van gravar l'any 1990 i el va editar la discogràfica californiana Concord Records. En aquesta empresa, Peplowski hi va treballar des de 1987 fins a 1999 aproximadament, i segons molts crítics, en aquestes gravacions s'hi pot trobar una part molt interessant i molt representativa de la seva obra. A més, en aquell moment aquest tipus de jazz amb aires clàssics agradava molt, i tant Peplowski com Scott Hamilton i tots els seus col·legues van vendre molts, molts discos. Els direm adeu ara amb una altra gravació d'aquell període. Ara no són dos els tenors, sinó tres. A Peplowski i Hamilton se'ls afegeix Spike Robinson i tots plegats ens interpreten The Jeep is Jumpin'.

Seguim el nostre passeig setmanal pel món del jazz a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Un passeig que avui ens porta fins a Platja d'Aro, a l'extrem sud del Baix Empordà. Cada divendres dels mesos de juliol i agost, a les 23 hores, a les 11 del vespre, hi ha un concert de jazz gratuït que es celebra a l'escenari muntat a la Platja Gran d'aquesta localitat. És un festival que enguany arriba a la 29a edició i que per les seves característiques funciona particularment bé amb les formacions grosses. Aquest estiu s'hi podrà veure i escoltar, per exemple, el sextet de la Júlia Plans, els Gramophone All Stars, el Lluís Coloma and His Musical Troupe XXL o a la vella Dixieland Big Reunion.

0: La vella Dixieland ens acaben d'oferir Everybody Knows, una composició de Johnny Hodges. Un altre concert molt recomanable, que forma part del cartell de la 29a edició del festival Nits de Jazz a Platja d'Aro, és el que protagonitzaran el trio del pianista Xavi Torres amb el saxofonista el porto-riqueny Miguel Fenón de convidat especial.
1: Hola, sóc en Xavi Torres, pianista, i escolteu el Jazz It. Visca el jazz.
0: Parlem del convidat, de Miguel Fenón, que és un músic que el proper 30 de desembre farà 50 anys i del que la crítica ha dit que ha sabut navegar amb èxit per l'espai aparentment contradictori que junta la tradició amb la innovació. I tot això ho ha fet reivindicant, a més, les seves arrels llatines i mantenint un swing impecable. Si sou de la zona o estiuegeu al Baix Empordà, és una opció que s'ha de tenir en compte. Nits de Jazz a Platja d'Aro els divendres de juliol i agost. I el que escoltarem ara és a Miguel Fenón des del seu disc titulat Música de les Amèriques amb la cançó Navegando, les estrelles nos guien.

0: Hola, sóc l'Andreu Pitarch, bateria, i us convido tots a escoltar el programa de ràdio de BTV, Jazz It.
1: Jazz It de BTV a la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra. Ara estem repassant diferents festivals de jazz, alguns de petit format, alguns fora de la ciutat de Barcelona, tots de gran qualitat i tots remant en la mateixa direcció per fer arribar aquesta música que ens apassiona, el jazz, a tots els racons de la nostra geografia. Matadepera, Vallès Occidental, arriba la quarta edició del seu festival de jazz que gira al voltant de la Freddy's Jazz Band, del seu director Enric Alegre i del seu projecte pedagògic que ell defineix dient... Freddy's Jazz Band és una big band de jazz que neix amb la intenció de gaudir d'aquest llenguatge universal que és la música, de compartir-la, saber treballar en equip i fer-nos créixer com a persones. L'Enric ens presenta ara l'edició d'enguany del festival.
2: Soc Enric Alegre, director del Festival de Jazz de Matadepera, quarta edició. Fem la presentació el dia 4 a la Jazz Cava amb el Víctor Carrascosa Quartet. Concerts a destacar 5 i 6 de juny, Irene Reig Quartet presentant l'últim treball Ànima, Oleando Le Flamenc Jazz presentant el One Shorter Goes, i també destacar la Freddy's Jazz Band presentant el seu segon disc i un projecte nou que és Oleando Le més Freddy's Jazz Band, que fem tres temes, dos temes del Shorter i un del Mingus, que serà un projecte molt interessant, que és flamenc jazz amb Big Band, 22 músics amb escena. Després val a dir que és un festival gratuït, música al carrer, amb una parade que comença a les 6 de la tarda, el dia 6, amb músics tocant al carrer, que som uns 30 músics.

0: La Freddy's Jazz Band Willow Weep For Me la podeu trobar en el seu nou disc titulat simplement 2, perquè és el segon que han gravat. Un altre cicle de concerts imprescindible és el que es porta a terme des de fa alguns estius a la ciutat de Barcelona, en un lloc tan emblemàtic com és el terrat de l'edifici La Pedrera, la Casa Milà, d'Antoni Gaudí. Des del 29 de maig fins al 31 de juliol, els divendres a les 8 del vespre, un concert protagonitzat per grups i projectes d'alumnes de les tres escoles superiors de música de Barcelona, és a dir, el Taller de Músics, l'ESMUC, que és l'Escola Superior de Música de Catalunya, i el Conservatori del Liceu. Aquí teniu una aposta molt decidida pel talent més jove, figures emergents que es presenten molt sovint en primícia en aquest escenari. El seu director, en Jordi Feixa, ens presenta ara l'edició 2026.
1: Hola, sóc el Jordi Feixa, de la Fundació Catalunya La Pedrera, i us venim a presentar el proper festival Talent Jazz al Terrat de La Pedrera. Aquest any, com a novetat, tenim una Big Band, que hem anomenat Big Band Talent Jazz, una formació creada expressament pel festival, en el qual hem col·laborat amb les tres principals escoles de música de superiors, com és el Taller de Músics, el Conservatori, el Liceu i l'ESMUC. A més, amb una direcció compartida, per tant, amb tres directors, amb alumnes de les tres escoles, per oferir un repertori bastant, que veu bastant del jazz clàssic de les Big Band, i ja ha estat un, jo diria, quasi un esdeveniment cultural de primer ordre de la ciutat. Mai les tres escoles havien treballat tan unides com en aquest projecte, i pels propis músics ha estat tot una experiència, perquè han assajat a les tres escoles. Per tant, molt contents de començar el festival amb aquesta formació. Però tindrem moltes més formacions, seguint amb aquesta voluntat de donar a conèixer els grans noms del jazz del nostre país, els noms emergents. Sense anar més lluny, el 5 de juny tindrem a l'Ara Martín Quartet, una jove veu que ja comença a ser present i futur del jazz, amb un quartet molt clàssic, que veu des dels grans quartets de Billie Holiday i de tot el clàssic del repertori americà.

Recte final de Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Acabarem el programa amb un músic nord-americà que sovint trobem en l'àmbit de la fusió, Brian Bromberg, un baixista tan acústic com elèctric, virtuós i superdotat, que treballa majoritàriament com a músic d'estudi, però que també lidera projectes a nom propi. Hem de dir que és un punt exhibicionista en quant a tècnica, de manera que sovint surt fora del terreny en el que es mouen la majoria de baixistes. A més, utilitza molt l'instrument conegut com a piccolo, que és un híbrid entre baix elèctric i guitarra elèctrica. Per entendre'ns, el podríem definir com un baix afinat una octava més amunt del que és habitual. Per tant, ocupa un espai on normalment hi trobaríem la guitarra. Us el portem a Brian Bromberg perquè fa uns quants estius va participar en alguns festivals petits a casa nostra amb Ken Peplowski, el saxofonista que ha obert el programa d'avui de convidat. Brian Bromberg i el seu quartet ens interpreten Cold Duck Time, una composició de l'organista Les McCann, i amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
2: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. I us preguntareu què tenim al programa? Doncs avui, a La Caixa Tonta, ens posarem nostàlgics. Avui entrevistarem a Pep Sala, compositor, cantant i component de la mítica banda de rock català, Sau. Amb ell parlarem dels inicis de la banda, de la seva carrera en solitari i de moltes coses més. I és que Sau torna als escenaris amb una gran gira única i irrepetible, un concert de pel·lícula. Aquest nou espectacle arriba en un moment molt especial, coincidint amb el rodatge del biopic Els de Sau, que retrata la trajectòria de la banda i el record inesborrable de Carles Sabater. La pel·lícula s'estrenarà properament i aquest homenatge, en forma de concert, oferirà als espectadors una experiència inolvidable. Sempre amb l'Assumpta Vitòria parlarem de la història de la tele i en el racó del Toni Rovira i podrà passar absolutament de tot i més cosetes. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil. Res més. Preparats, preparades, comencem.
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
2: Doncs, com sempre, quan sona aquesta sintonia, és el moment de parlar de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria, que avui em sembla que la cosa va de sintonies. Assumpta, quan vulguis, endavant.
4: Mira, Joan, podríem començar amb Cròniques d'un pueblo, que és una sintonia que dona una pau, que era de Mercero, que reflexava un món idíl·lic i rural que jo crec que mai va existir, però que l'acceptàvem de molt bona manera. Després va venir La Cabina, que feia molta angúnia. Després Bonanza i Rocío Jurado, que també escandalitzava. Jo trobo que aquestes sintonies podrien posar-ne alguna i dona molta pau escoltar-les. Espera que continuï.
2: Doncs vinga, posem primer Cròniques d'un pueblo.

0: Quim, assumpte, quan vulguis, a veure.
1: Diu, amb Dallas vam aprendre a odiar JR i després hi havia Tico Medina, que formava part de la història.
0: Doncs sí, i mira, recordem, si us sembla, la sintonia de Dallas. Capçalera de la primera temporada, emesa per primera vegada a Televisió Espanyola l'any 78.

0: seguim. Nosaltres continuem amb aquest recull de sintonies que ens porta l'assumpte. Endavant.
1: Continuem amb El Hombre y la Tierra, amb Félix Rodríguez de la Fuente, que va conquistar definitivament a tot el públic. Després també hi havia La Casa de la Pradera, amb Michael Landon, Heidi, que era molt bonica la sintonia també de Heidi. I després hi havia també una que, això sí que no podem deixar-ho de posar, a l'1, 2, 3, vale?
0: Molt bé, Assumpta, doncs mira, posarem un fragment de L'Hombre y la Tierra.

0: Félix Rodríguez de la Fuente, anem ja a la part final de la secció d'avui, Assumpta.
1: I després, l'any 81, va haver-hi un atemptat al Papa que ho van donar moltíssimes vegades i ningú recordava. Ara, amb això del Papa que ha estat tan bonic, l'any 81 va ser un atemptat al Papa. Després hi havia Dinastia, amb Dallas, perquè, clar, amb Dallas i Dinastia també són unes sintonies molt maques. I Los Gozos i les Sombres també va estar molt bé. Ah, i el Mundial 82. Mare de Déu, quantes coses han passat. Los Gozos i les Sombres, Ábrete Sésamo. Bueno, jo crec que t'he donat algunes històries per posar.
0: I tant.
1: Vinga, una abraçada.
0: Gràcies, Assumpta, com sempre. I acabarem la secció, doncs, recordant, si us sembla, Ábrete Sésamo.

0: Realment, quins records, quins records. Fins aquí la secció de la història de la tele. Nosaltres seguim amb el programa.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.

0: Avui conversem amb una de les figures essencials del rock català, Pep Sala, compositor, guitarrista i productor. De la seva trajectòria, doncs, que està profundament lligada a Sau, una banda que va marcar una generació i que continua molt viva a la memòria col·lectiva del país. Parlarem de Sau, del seu recorregut en solitari, també de la fundació, del paper de la fundació de Sau, també en l'àmbit de la salut mental i de la pel·lícula que s'està preparant sobre la història del grup. Entre altres coses, Pep Sala, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Escolta, és un gran plaer.
0: Escolta'm, tornem als escenaris amb Sau, la banda original, amb aquest espectacle únic i repetible, aquest concert de pel·lícula. Què és per tu retrobar de nou el grup d'aquesta forma i la banda d'aquesta manera?
1: Home, poder... És molt gran. Per mi és un regal que et dona la vida, que poder tornar a estar a l'escenari, a compartir l'escenari amb el Pep Sánchez, el Ramon Alfinir i el Carles Oliver, i el Joan Capdevila, que és Sau des del principi, encara que ell no era l'home que no sortia als escenaris, però continua estant amb nosaltres. No? I, com bé deies, arrel d'aquesta pel·lícula que s'està fent, doncs hem creat, ens ha donat l'excusa per poder fer aquest espectacle, que és un concert de pel·lícula, que està pensat, inicialment estava pensat en teatres, el que passa també finalment farem concerts a l'aire lliure que s'estiu. L'espectacle, portem una pantalla gegant de 10 metres, una pantalla molt gran, que en el cas dels concerts d'estiu doncs serà una pantalla de LEDs, i on hi ha imatges d'arxiu de la nostra vida, però també hi ha imatges de la pel·lícula, algunes imatges que encara no ha sortit la pel·lícula. Uh-huh. Aleshores hi ha un moment, quants moments molt especials, en el qual doncs, hi ha els actors de la pel·lícula que fan de nosaltres, interpretant una cançó a dalt, a baix, que som els que estem tocant realment la cançó, estem nosaltres a baix, però i a més tenim la sort que gràcies a les tecnologies aquestes cançons doncs podem disfrutar la veu del Carles, no? Que per mi ja és superemocionant poder tornar a fer música amb la seva veu.
0: Sens dubte, i a més és un concert, una experiència també audiovisual immersiva, com tu deies, aquesta combinació d'imatges inèdites de la banda, fragments exclusius, com deies, d'aquesta pel·lícula dels de Sau, sincronitzats amb la banda. Com ho heu fet, això, Pep? Déu-n'hi-do.
1: Bueno, és complex des del punt de vista tècnic.
0: Per això.
1: Perquè hem de tocar sincronitzats amb dues coses diferents. El que passa que avui dia, afortunadament, ha canviat molt això, des de quan fèiem concerts amb Sau. I aleshores, doncs, però el resultat és fantàstic i la gent així ens ho fa saber, no? Són uns concerts que la gent... hi ha nostàlgia, hi ha emoció, la gent riu, la gent plora, la gent salta, la gent balla, és collonut. I són concerts... La veritat és que estem encantats perquè fins ara hem tots els teatres que hem estat en un ple i ha sigut... I és fantàstic la resposta de la gent, no? Perquè de la primera a la darrera cançó la gent les canta i a més no saps si... Hi ha molta gent que ve més un dia perquè... I unes dies que m'he perdut coses, perquè passen coses a baix a l'escenari, passen coses a dalt a la pantalla i no saps on mirar, no? Però és fantàstic. La veritat és que aquesta gira està sent un regal molt gran.
0: Per què creus que les cançons de Sau continuen connectant tant amb el públic després de tants anys?
1: La veritat és que no ho sé. Afortunadament ningú sap per què la cançó funciona. Crec que afortunadament ningú sap el per què, no? Perquè si hi hagués una fórmula, totes les cançons serien de la caixa de pensions.
0: Totalment.
1: Clar, ningú sap. I a vegades fas cançons que tu creus que has fet la cançó més bona de la teva vida i no passa res. I a vegades fas una cançó que... Hi ha una anècdota, si em permets.
0: Sí, tant.
1: Quan vam enregistrar el més gran dels pecadors,
0: sí,
1: de Sau, que era doble, vam enregistrar 21 cançons. Aleshores, en aquella època, els discos es publicaven en vinils. I les cares eren durant més de 22-23 minuts per cada cara, era molt perillós. I el que era el nostre enginyer i productor, llavors, el Keith Bessey, ens va dir, intentarem fer la compilació del vinil, perquè es mira del valor de les cançons i tal, no? Però si, si no hi capiguessin totes, amb les quatre cares del vinil, aneu pensant qui detallem. I el Carles i jo, sense dubtar ni un moment, vam dir, treu una que es titula El tren de mitjanit.
0: Imagina't.
1: I sort, afortunadament, hi van quebre totes.
0: Per sort, hi van quebre totes.
1: No donava molt duro per aquesta cançó, saps què vull dir?
0: Doncs mira, avui dia una de les més estimades per molts. Escoltem de fons aquesta que és Nous poemes i velles promeses, que també és preciosa.

0: frase més bonica, eh? Digue'm per què no podem tornar allà on ho vam deixar, eh? Més o menys, Pep, que bonic.
1: Bueno, aquesta cançó la vam escriure quan va fer 25 anys de la mort del Carlos.
0: Sí.
1: I nosaltres ens vam plantejar què fer. I vam dir, al fi al cap, el que s'han fet és una cançó. S'han fet música, no? I vam decidir que jo la vaig escriure, una cançó pensant en el Carles i pensant en el buit que ens va deixar tots durant la nostra vida, no? I a més vam tenir la sort que el videoclip d'aquesta cançó el va dirigir la noia que fa la pel·lícula.
0: Exacte, sí, sí, és que és preciós.
1: I el cantó surt en Guim Puig, que és el que fa de Carles a la pel·lícula, i realment és increïble. I més que més s'assembla molt.
0: S'assembla molt, sí, sí, sí.
1: I va ser realment especial.
0: Escolta'm, tinc un missatge per tu. A veure, un missatge, saps allò de "hi una carta per a ti"?
1: Sí, Déu meu.
0: Doncs, a veure, anem a escoltar-lo. A veure, anem a escoltar el primer, que jo crec que el coneixeràs prou. A veure si el coneixes. Escoltem.
2: Al llarg de la vida, les persones tenim la sort de trobar-nos a gent que ens han influït d'alguna manera. Sens dubte, el Pep és una de les que més m'ha influït en a mi. No només a nivell musical, sinó a nivell personal, en molts aspectes. Lo bo és que ell segurament no n'és conscient, però la gent que tenim la sort de conèixer-lo, pel simple fet que ell sigui una persona tan viscuda, amb tants àmbits diferents, perquè, per exemple, a nivell musical, però a nivell culinari, és una passada. I a nivell d'experiència de vida, és una persona que dona goig escoltar-lo. I per mi és una d'aquella gent que... És una d'aquelles persones que sovint acudeixo a l'hora de... Ostres, simplement a vegades escoltant alguna entrevista o simplement parlant amb ell, pots trobar algunes respostes, algunes inquietuds que puguis tenir. I això és un tresor. Res, Pep, una abraçada molt forta, cuida't molt, i ens veiem molt aviat.
0: Jonathan Arguelles, un bon amic.
1: Sí, home, i tant. Jonathan és un dels convidats que tenim en aquesta gira.
0: Sí.
1: Tenim la sort de tenir tres convidats fixes i normalment hi ha concerts que se n'apunten més, puntuals, de cada lloc, depèn d'allà on som, no? El Jonathan és un d'ells que va ser més, vam engegar amb aquest projecte que es deia Sau 30 fa uns quants anys i que vam acabar l'any passat amb el disc de Granes de Nestida i jo, i va passar de ser un col·laborador
0: sí,
1: nostre a ser un amic i un de la colla, per dir, un de la família, no?
0: Total, sí.
1: És un home amb un talent increïble i li agraeixo les seves paraules i sobretot li agraeixo que ell estigui amb nosaltres i és un ser fantàstic. Els altres col·laboradors que tenim en aquesta gira, un és el Frederic Strand.
0: Sí, escolta, mira, el tinc per aquí també, escolta, que també... Escolta, és que aquí estem molt ben preparats. Vinga, escoltem el Frederic, a veure què et diu, vinga.
3: Un gran amic meu una vegada em va dir: la vida és com pujar-te a trens que no saps molt bé on acabaran, però t'has de guiar per la teva intuïció. I fa un any se'm va presentar l'oportunitat, se'm va donar el bitllet per pujar al tren de mitjanit i no vaig dubtar-ho ni un segon. Em vaig tirar de caps, sense saber molt bé què seria tota aquesta experiència, sense conèixer a ningú. I ja sigui per casualitat o per causalitat, no podria estar més agraït amb tu, Pep, de tot el que estic aprenent al teu costat, al vostre costat, i de tot el bé que fas en el teu dia a dia. Així que moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
0: En parlàvem d'aquest tren, Pep? Doncs mira, aquí el tens, el Frederic. També ens ha volgut deixar aquest missatge.
1: Un talent extraordinari i un futur increïble. És un home que està per descobrir. Nosaltres ara portem ja molts concerts plegats, molts assajos junts, i realment és un home que està per descobrir. Té un talent increïble i penso que donarà que parlar al nostre país, perquè canta molt bé, però té una sensibilitat molt especial.
0: Cert.
1: I l'escenari, quan cada cop que surt, el concert omple l'escenari de llum. Ell té molta llum i la transmet al concert, i això és fantàstic. Tenim uns col·laboradors, com et deia abans, meravellosos, i tenim molta sort, amb la banda, de poder tenir aquesta gent. En falta un, que és l'Aurelio Morata.
0: Sí.
1: L'Aurelio Morata és un dels fundadors de Rebeldes.
0: Correcte, sí, sí.
1: És un dels guitarrista, baixista, és un home, ara que no l'haig de descobrir, un home que ha fet dos discos, és un gran productor, un gran enginyer de so, però el més important és que, més a més, és un gran amic meu. I és molt goig estar a l'escenari i veure tota aquesta gent, i sobretot veure la banda, el Charlie, el Carles Oliver, el Ramon, el Pep Sánchez i el Joan, que són gent que hem viscut moltes coses plegats. Al fi i al cap, la vida tu l'únic que t'emporta són els moments viscuts, no? Uh-huh.

0: la sort de viure moments terribles, com quan, per exemple, el pobre Carlos Oliver va haver de deixar la banda per anar a la mili, i moments fantàstics, i moments també molt dolents, com per exemple,
1: escolta, Pep, i una curiositat, perquè jo, bueno, jo ja sóc molt fan del grup i molta gent que ens està escoltant, aquella conya que hi havia amb el Deprimit que corria per totes les cançons,

0: i Pep. Com va sorgir? Perquè jo he escoltat algunes coses, però clar, és que surten tots els discos.
1: Sí, sí, totes les cançons, tots els discos de Sau hi ha un Deprimit.
0: Tot, hasta, me'n recordo l'últim de Trot, tot, de tots que vau treure, que estava al final de tot, amb un així, al revés, és brutal. Sí, sí. I vaig dir, on està el Deprimit aquí, no? I me'n recordo com vaig escoltar el disc de dalt a baix, que hi havia aquella, la cançó última que durava, que es feia abans, que durava mitja hora, sí, sí. I al final hi havia un extra petit, vaig dir, aquí està, Pep?
1: I tant. El Deprimit va començar quan estàvem a les Tallades, abans de fer el primer disc, hi havia un noi que vivia allà prop de nostre, que era un home que ens explicava que havia anat el dissabte de festa, i que jo hi havia, vaig veure tant, i ens va explicar, que diu que quan vaig arribar a casa, diu, la clau no volia dir, però la porta. És que la culpa no... Ell donava la culpa a la clau, no? Que en realitat... Et va fer tanta gràcia que vam dir que hem de fer una cançó.
0: Hem de fer una cançó.
1: I vam escriure aquestes frases, que és molt bé de marxar d'una festa quan s'ha acabat, quan la clau no et vol obrir i l'alcohol et fa sentir deprimit. I a partir d'aquí, doncs, va haver-hi un joc, perquè aquestes frases ens encaixàvem amb músiques d'altres cançons. I a cada disc, doncs...
0: L'anàveu col·locant, sí.
1: Fins i tot crec que hi ha un disc que és el Rareses.
0: El Rareses i Remescles, sí.
1: I fins i tot, coses que això no està enregistrat, però havíem fet, era gravar cançons, interpretar cançons d'altra gent, com per exemple, havíem fet la Stairway to Heaven, amb la lletra del Deprimit.
0: Boníssim! això és impagable, Pep? Sí, sí. Això és impagable.
1: Eren jocs que ens agradava fer i amb Sau hi ha gent que descobreix jocs que hi ha més coses de jocs d'aquests, no? Que per exemple, amb un disc, doncs a vegades hi ha melodies que ens hem plagiat a nosaltres mateixos. És a dir,
0: imagina't.
1: Hi ha una cançó que a més, si em permets, no diré quina ni com.
0: No.
1: Però una cançó que a mi m'agradava molt i li vaig ensenyar al Carles i la vam enregistrar. I esperàvem molt aquella cançó i no va passar absolutament res.
0: Ostres!
1: Doncs cap problema. Agafem la melodia, la canviem, la generada a la baix i la tornem a gravar amb un altre disco. I després sí que va triomfar.
0: Ostres, que bo! Que bo! Ara m'he quedat amb les ganes de saber quina cançó és, però no ho direm.
1: Però és això ho feien moltes vegades, o referències de lletres, de lletres que surten... Hi ha referències de cançons de Sau que parlen d'una lletra d'un disc anterior.
0: Sí, això ho fèieu molt. Molt. I era brutal.
1: I t'agrada molt jugar amb aquestes coses. I si em permets, ara amb la sala de fundació, una cosa que...
0: Sí.
1: Espero que cap a finals d'any podem inaugurar, amb els dies de Voltregà, doncs tindrem l'espai de la fundació, que està previst que tinguem un auditori, portarem l'estudi allà, i sobretot el que esperem poder inaugurar ja a finals d'any és un espai, diguem-ne, no és un museístic, un espai de realitat virtual.
0: Ostres!
1: Val? On la

0: gent podrà viatjar en el temps i podrà anar a diferents moments de la història de Salt.
1: Això és boníssim.
0: Jo ja hem fet proves, la setmana passada vam veure una petita prova de tot l'espectacle junt, i realment hi ha moments increïbles. Penso que la gent que està en de Salt s'ho passarà superbé. I una de les moments que una de les coses que ensenyem, perquè més, es poden veure coses molt inèdites. Per exemple, es poden veure dos videoclips que no van sortir mai.
1: Oh!
0: Fragments de dos videoclips que no van sortir mai de Salt.
1: Es pot dir de quines cançons o encara no?
0: No, que vingui d'allà.
1: Que vingui d'allà i ho vegi, no?
0: Alguna és del Quirení. Mira, aquests pocs dies del
1: Quirení. Mare meva.
0: I després, una cosa que ja explica, una cosa que expliquem, que això sí que t'ho explicaré ara. Nosaltres, com vam fer el videoclip de la Generació Continental, que vam anar al Carib,
1: a Sant Pere. Sí, bonic, bueno, mític, clar.
0: Sí. Aleshores, allà vam descobrir la música d'una noia d'allà, que es deia Sonia Silvestre, que cantava música dominicana. Però tenia una cançó que la vam trobar meravellosa, que es titula Tu quieres andar.
1: Ah.
0: I la lletra diu, la tornada diu, evidentment és en castellà, diu, yo quiero andar, o així, diu, tu quieres dormir, yo quiero andar, pero la noche es para un largo viaje, pero hay que llegar.
1: Ostres!
0: Això, la frase aquesta la vam traduir, i això la nit és per fer un viatge llarg.
1: Exacte.
0: I vàries cançons de Sau apareix, això.
1: Sí, apareix.
0: On vas, apareix amb un deprimit, apareix, no sé, la gent, doncs, apareix, hi ha una cançó que és el viatge llarg, aleshores, doncs, apareixen diferents cançons, aquest concepte, gràcies a la Sonia Silvestre.
1: Déu-n'hi-do, ostres, quina història, Déu-n'hi-do. Escolta, Pep, per acabar, perquè se'ns...
0: Perdona, no t'ho havia explicat mai.
1: Doncs m'ha agradat molt que ens expliquis aquesta anècdota, i per acabar tinc un apartat que és així de respostes i preguntes ràpides. A veure què tal. Mira, quin és el primer disc que vas comprar amb els teus diners i que encara avui et fa una mica de vergonya?
0: Hosti, vergonya.
1: O de dir, no m'ho esperava, jo, aquest disco.
0: No, home, i a l'època, quan jo era molt petit, m'havia comprat un... Vaig comprar el San Carlos Club del Cínex.
1: Sí.
0: Que vergonya no em fa. Un altre que vaig comprar va ser el Cuéntame de Fórmula Quinta.
1: Carai!
0: I un altre que vaig comprar aquella època era... Jo recordo el títol de la cançó, però era una versió en castellà d'un tema dels Beatles, dels Mustang.
1: Home, mítica, també, mítica. Escolta'm, si poguessis robar una cançó, només una, de qualsevol artista del món, quina seria?
0: Uau, és molt difícil. Molt, molt difícil. Però una cançó que a mi em torna boig i perquè... I precisament parla d'això, de la bogeria i tal, és una d'en Paul Simon que es diu Still Crazy After All These Years.
1: Molt bona.
0: Encara molt, anys, que és una meravellosa cançó.
1: Molt bona. Quin és el lloc més estrany on has composat una cançó?
0: Vaig escriure estrany... El lloc més... No sé si és estrany, la paraula estrany, però un lloc sí que és curiós, que vaig tenir la sort, i vaig escriure una cançó que n'estic molt content, va ser quan jo vivia a la Gran Bretanya.
1: Sí.
0: Ara hi ha molts llocs, espais de la Gran Bretanya que estan molt, que són molt turístics.
1: Aquells. Sí, aquell, molt, sí.
0: Ho era molt poc. Un lloc que era poc turístic era Stonehenge. Aleshores, podies caminar perfectament entre les pedres, el cercle aquell de pedres que hi ha al sud de la Gran Bretanya.
1: Correcte.
0: I allà, hi ha un lloc màgic, que a més a més jo sabia on anava i sabia que... I al mig, doncs, em vaig posar allà i vaig escriure una cançó que es deia Cercles.
1: Cercles, preciosa. Sí, tan mítica. M'encanta.
0: Tot al mig de les pedres d'Estalveig.
1: M'encanta. Escolta'm, a l'estudi ets més de silenci absolut o de soroll creatiu i caos controlat?
0: A veure, potser jo soc més de silenci absolut, més de... més intentant ser molt seriós i rigorós treballant, no? Com gravem, no?
1: Lògic, sempre, sí.
0: A casa, a l'hora de crear, soc més caòtic, però estic jo sol i aleshores el meu caos, diguem-ne, en el fons, és un ordre peculiar que tinc al cervell.
1: Escolta'm, quin ha estat... a veure, en gira, ets de més de matinar o de sobreviure a base de cafè?
0: Jo tinc un problema. Em costa molt dormir de dia.
1: Ostres!
0: Jo soc un home que es lleva molt d'hora cada dia. Aleshores, quan faig un concert, l'endemà, em llevo pràcticament a la mateixa hora que em sol llevar.
1: Oh.
0: He dormit quatre poques hores.
1: Això és fotut, eh?
0: I diu de cafè directament a les venes.
1: I per acabar, quin és el teu pla secret quan ningú et veu, fora de la música?
0: Però si te l'explico, deixarà de ser secret.
1: Bueno, si no vols, no l'expliquis.
0: No, jo, fora de la música, quan ningú em veu, la meva passió és la gastronomia. Aleshores, el que més m'agrada molt és quedar amb amics i jo cuinar per ells, no? I la persona, hi ha la Ivet, la Ivet Viola, que és la persona que la meva mà dreta a l'empresa,
1: sí.
0: Amics, doncs ella i jo fa temps que hi som socis, tenim una productora de coses de gastronomia, juntament amb l'Esteve Guerra, un gran amic, doncs tenim un espai que cuinem pels amics i, per exemple, ahir mateix vam fer... Hi ha un vi que es diu Boig per tu.
1: Apa!
0: I ahir, per cert, vam fer que són una gent fantàstica de Vinyes Domènec, del Montsant, i a més, si em permets anunciar-ho...
1: I tant, i tant!
0: Podem tenir un estuig que serà un vi blanc meravellós.
1: Oh!
0: Un personatge que es dirà Via Morangio, un rosat que serà el rosat de mitjanit, i el vi negre que és el Boig per tu.
1: Uau!
0: La gent ho podrà aconseguir a la Fundació Sauer o als concerts, i som les botigues especialitzades, també se'ls podrà trobar. Perquè són vins molt, molt, molt bons, perquè els fa aquesta gent de Vinyes Domènec, que fan verdaderes meravelles amb el Vic, són del Montsant.
1: I ahir, doncs,
0: vam tenir un dinar amb ells, i que també, com sempre, també són molt, molt bons amics.
1: I quin ha estat el moment més surrealista de la teva carrera, Pep? Tens algun o no?
0: Sí, home...
1: Molt, suposo.
0: Ens va passar amb el Carles, amb Sau, fa molts anys, un concert, que era un concert a l'aire lliure, al Ripollès, i un concert que hi havia gent, i era un concert cap al tard, no era molt tard a la nit, sinó que cap vespre...
1: Uh-huh.
0: I... a més, hi ha imatges, o unes imatges d'això, no molt bones, no són imatges bones, perquè, evidentment,
1: es deu de recordar. De l'època, clar.
0: Però hi havia, durant el concert, doncs hi havia dues iaies, aquella època, això era l'època del Quina Nit,
1: una cosa així. Sí, sí.
0: Hi havia dues iaies de 80-90 llargs, que, amb un lateral de l'espai on hi ha el públic, comencen a caminar, i van endavant, van avançant, i elles dues amb agafades de bracet, i arriben, allà on hi ha les valles que separa el backstage del públic. Allà a les valles hi havia gent de seguretat. Elles van
1: passar
0: la valla i l'home de seguretat fins i tot els va ajudar a passar perquè va dir que aquelles senyores...
1: Home, clar, que passi, pobretes.
0: Van entrar, van anar just a darrere, al costat de l'escenari...

0: i li diuen, escolta'm, és que tu ets el fill del doctor Vilafant, eh?
1: Ostria, però això en directe, Pep.
0: Directe.
1: Oh, que fort.
0: Veiem que aquelles senyores es podien fer mal, perquè ja estaven enfilades a dalt.
1: Home, clar.
0: El Quim els va deixar de tocar, va dir, sí, i clar, en Carles, això, veiem que para la bateria, ens girem, què collons passa, i trobem el Quim Vinyes amb dues iaies allà dalt.
1: Ja els hi podíeu haver fet cantar algun, boig per tu, versió...
0: Que
1: bona, m'estranya.
0: És que va ser una super surrealista, perquè si normalment si algú vol passar al backstage, hi ha els segurates que no el deixen.
1: Clar, no, no, els goril·les.
0: I si vol entrar dins l'escenari, menys. Després, fins i tot, t'agafaran amb certa violència.
1: Sí, clar, sí, sí.
0: Però, clar, els seus dues senyores tan grans...
1: Tan grans, els van dir que passin, pobretes. Ningú s'atrevia a dir-los res, pobres. Pobres.
0: Va ser una mica molt divertida.
1: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. I per acabar, Pep, quin plat representaria més sau? O sigui, tu que t'agrada la cuina, o un dels plats que normalment potser cuineu o cuines abans d'un assaig de gira, quin seria aquest plat?
0: Mira, amb el Carles i a mi ens agrada molt la cuina japonesa.
1: Sí.
0: Hi ha molt gran de Barcelona que deia Yu, i que ja està tancat, malauradament està tancat. I havíem anat moltíssim. I estava molt bé perquè era un restaurant japonès poc conegut, i era com una mena de karaoke on hi va venir la comunitat japonesa allà, no? Amb aquestes, nosaltres, ens anava bé perquè a mi se més allà, anàvem allà i ningú ens coneixia. I podíem petar la xerrada i coses, no? I aleshores doncs, allà havíem estat... Hem anat molt sovint, mil vegades, i un plat que ens agradava molt que feien allà, que és un plat que és una mena de fondí, que entre un fondí estofat, diguem, de
1: cosa rara,
0: que del cuina japonesa, que es diu sukiyaki,
1: no? I
0: feien allà, i especialment és com un menú, no? I que porta bolets, carn, tofu, i mira, coses, un caldo...
1: Sí, a mi també m'encanta.
0: I és molt interessant. I aleshores ens podríem... Aquest plat ara mateix et podria dir xop, però et podria dir un curri, com et podria dir unes costelletes de cabrita.
1: Oi, quina gana. Pep Sala, escolta, m'has superat molt bé aquest test, eh? Escolta'm, i recordar que us tenim per aquí en gira, el 30 de maig us tenim al COI, juny al Port Vell, 20 de juny Sabadell, 27 de juny a Campllong, 7 de juliol al Pollença, el 24 de juliol us tenim aquí a Calell, al Far, si no m'equivoco, preciós, el 25 de juliol a Riells, a Viabrea, 20 i aquí ja ens anem més endavant, que ja en parlarem. Escolta, Pep, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
0: Està bé, un gran plaer, i ho he passat fantàsticament.
1: Doncs d'això es tractava, i com diu la vostra cançó, que em va agradar molt el videoclip, i aquest guinyo de potser és allò que diuen fer-se gran, que ojalà, que és brutal el videoclip, m'encanta allà a la residència repassant fotos, que ens puguem seguir fent grans i puguem seguir vivint i revisquent moments com aquests que hem reviscut avui aquí amb tu. Gràcies, Pep Sala, ha sigut un veritable plaer.
0: Moltes gràcies.
1: Abraçada forta.
0: Molt bé, a reveure.

0: Hola, sóc el Marc Ribas i no us perdeu La Caixa Tonta. És brutal.
1: El racó de Toni Rovira.

0: La gent el senyala, el critica per les espatlles, per davant, però això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu. Anem a connectar amb el seu plató, a veure si el tenim per allà. Toni! Toni, que estàs per aquí? Toni! Toni!
1: Toni Rovira i tu, Toni ara, Rovira i tu, aquí ara. Acabem de fer un programa ara mateix, tu.
0: A veure, Toni, com està ara l'energia al plató? Com està? A veure.
1: Bé, n'hi ha hagut, encara que ha costat d'aixecar avui a l'ambient, no? Perquè estaven una mica freds. La cosa costa d'arrencar. Però bé, ara, quan ja estava en marxa, doncs mira, ja...
0: Ja s'ha animat el tema, no?
1: Ja s'ha animat i encara queda, doncs, algú per aquí que dona voltes.
0: A veure,
1: voltes.
0: Qui queda per aquí el plató del Toni Rovira i tu?
1: Mira,
0: a veure,
1: tinc un mà que es diu Albert Llorenç, que havia estat molt aquí.
0: Mira.
1: I que ha fet uns creuers on hi anaven 60.000 persones.
0: Déu-n'hi-do.
1: Actuant en aquest creuer durant no sé quants de temps ha estat, però quasi un o dos anys, que no venia per aquí,
0: Déu-n'hi-do, no?
1: No sé, no et pot fer cap número de màgia, però sí dir-te alguna cosa un moment, per aniré passant...
0: Home,
2: hola, bona nit, què tal?
0: Bona nit, com estem? Com ha anat avui aquí el Toni?
2: Doncs bé, com sempre, aquí amb el Toni, vull dir, a veure, és tot una mica a vegades d'estrès, això de fer la màgia i tot plegat, però vaja, sempre és molt, molt bo, i bueno, feia temps que no venia i m'ha agradat tornar.
1: Avui ha doblegat culleres.
0: Mare,
2: exacte, com... he fet mentalisme.
0: Què dius ara? Ostres, això és un número molt televisiu, perquè me'n recordo del mític Uri Geller.
2: Exactament, aquest va ser una miqueta la inspiració de tot plegat, no? Vull dir, després hi ha hagut molts altres mags i mentalistes que fem el mateix, diguem-ne, però sí que realment la primera vegada que es va veure un fenomen mundial va ser l'Uri Geller fent exactament això, doblegant les culleres.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I quins números has fet,
1: Joan,
0: avui?
1: No ens podem estendre molt perquè m'has dit 5 minuts i aquí hi ha molta gent.
0: Ai, Déu meu. Vinga, va, a veure.
1: Sí. Doncs... Que tu tens molta curiositat,
0: ja,
1: i després dius que no tens temps.
0: Ja ho saps, doncs, com som aquí a la ràdio.
1: Oh, però doncs has de tindre temps, no? Doncs... Si no hi ha gasolina,
0: venga,
1: el cotxe no va.
2: Res. Ens convidi una vegada anar allà, diguem-ne, i a fer-ho, doncs, un per un.
1: Encara estic esperant que Ràdio Arenys i la xarxa posi un autocar perquè puguem anar allà. Oh. Encara ho estic esperant fa una nit o dos.
0: Veritat,
1: o tres,
0: Toni,
1: o quatre, ja no sé com fa.
0: Mare meva.
2: Bueno,
0: mare
2: ara,
0: meva.
2: Serà doncs, serà... ara serà l'oportunitat.
0: Aviat.
1: Llorenç, me'n vaig cap allà. Bona nit, senyor Barragán.
3: Buenas noches, señor Lorenzo, ¿cómo estamos? ¿Qué le parece?
1: Doncs ya ho pot veure,
3: Sí, senyor... ya lo podemos ver.
0: Oiga, senyor Barragán, senyor Barragán,
1: és el limitador, és el limitador.
0: Sí, home, limitador del senyor Barragán, que para mí es como si lo fuera, y ya está, home.
3: Oye, un placer, un placer.
1: Hala, vete a passear un poco. Saps que avui s'ha presentat en el programa de nou, després d'una gira per allà, per Amèrica?
0: Qui?
1: La Toñita. Toñita, saluda a los amigos de la radio.
4: Primero voy a saludar yo, que soy la Fabi. Ahora, a ver, Toñita, saluda.
1: ¿Pero está dormida o no?
4: No, yo no estoy dormida, tío Toni. ¿Qué te pasa? Lo único que puedo decir es que estoy muy contenta porque el tío Toni me dio muchas chuches. Y estoy contenta.
0: Madre mía, Toñita.
4: Sí, sí, estoy muy contenta. Yo soy una niña de 7 años, pero soy muy ingenua, pero muy, muy linda. Cuando me conozcas, te vas a enamorar de mí.
0: Madre mía, Toñita. Y oye, ¿de dónde vienes tú? ¿De qué país?
4: De mi casa.
1: De Guatemala.
0: ¿De Guatemala?
4: Yo vengo de Guatemala, pero mi mamá y mi papá son de aquí, de Barcelona.
0: ¿Y qué has venido a hacer aquí al Toni Rovira y tú?
4: Pues estamos en la gira de estar visitando a todos los niños para que el hermoso arte de la ventriloquía no se muera nunca.
1: No, això no morirà molt.
0: Por favor,
1: no
0: que no es mori mai.
1: Més molt perquè si no, Joan, és que això s'ha de veure per la tele.
0: Home, clar,
1: que
0: se
1: te
0: favor,
1: va, que se te va.
5: L'autobús, que se va
0: l'autobús.
5: Ya no me espera, cariño, mi autobusero.
1: Ya no te es fiel.
5: No, ya no me es fiel.
1: Pero que no le dices que vienes del Toni Rovira.
5: Sí, clar, se lo digo, pero bueno, está muy loco.
0: ¿Qué le pasa?
5: Se han apoderado de él otras.
1: Como ay, todos los novios que se busca la Charo, loco. Oye, Sergio Soler, ¿cuánta
2: mira,
1: gente...?
2: Mira que li ensenya les cames i tot. Estàs parant el autobús aquí a fora, eh?
0: Però no funciona, no funciona, no funciona.
2: No funciona, no funciona, no sé per què.
1: Escolta, quanta gent ha entrat avui?
2: Escolta, ha entrat moltíssima gent. Hem tingut 70.000 m'agrades. Cada dia més i més i més.
0: Estàs molt bestia, eh? Mare meva.
2: I la gent preguntant, encara hi ha gent que pregunta que com, d'on pueden ver este programa, en serio.
0: Sí, i però hi ha molta gent que jo sempre li dic al Toni que gràcies al TikTok i a les xarxes tornen a redescobrir el Toni Rovira, sí, o no? Molta gent entra i pregunta, ostres, el Toni Rovira, por fin lo vuelvo a encontrar.
2: I hi ha gent nova que diu, ostres, este programa d'onde lo dan, saps? O sigui,
0: exacte,
2: està molt bé.
0: Això està molt bé, les xarxes
2: i ara ens poden veure, ara ens poden veure a YouTube en directe
0: en
2: la
0: directe,
2: gravació.
0: En directe, ah, o sigui, que déu-n'hi-do, Sergio, escolta'm.
2: Sí, sí. Sin filtros, sin pelos, con todo, pelos y señales y todo.
0: Quina feina que fas. I escolta, quina bona feina. I avui he vist també que teniu ja el micro del Toni Rovira. Amb el cubilete i tot.
2: Sí, sí, això ho vam estrenar aquest any. A l'estiu el vam estrenar.
0: Que xulo.
2: I ara surt sempre a tot arreu.
1: Ha despertat ara.
2: Sí, sí, sí.
0: Però és que avui he entrat un moment i dic, mira, el cubilete, que xulo.
2: Bé, el cubilete,
0: que xulo,
2: claro.
0: Con el Toni.
1: Bueno, Joan, que tinc que acabar per aquí. Paqui,
0: no pareu,
1: Oye, David, mira, el David avui ha vingut amb faldilla.
0: Sí. Amb el David, amb faldilla.
1: Una faldilla molt curta.
0: Home, que no para el David,
1: amb les eies depilades.
0: Les xarxes. Sí, sí, escolta'm.
6: Hola, Joan, què tal?
0: David, hombre, què tal per aquí, el Toni?
6: Molt bé, molt bé. Escolta, li vull fer una proposta al Toni.
0: Ui.
1: Indecent o...?
6: Indecent una mica.
0: Com sempre.
6: Que sempre depilar-me en directe.
1: En directe.
0: Ostres!
1: Qui t'ho farà, la
0: Xaro? Jo lo compro.
6: Com vulgui, jo em deixo.
1: No, el que tens que fer és vindre amb un banyador.
0: Oi, sí.
1: I aleshores et depilem tot de dalt a baix ja.
0: No, ostres, com seria vulgui, boníssim. Jo... Sí, sí, sí, sí. Jo lo compro, Toni, jo lo compro. Ja t'ho dic jo.
1: A quants metres tenim algun ligue avui?
6: Ai. A un metre.
0: A un metre?
1: Toni,
0: a un metre.
6: A un metre 200.
0: Això està aquí ja, eh? Això està aquí ja, eh?
1: El del metre està aquí dintre, eh?
0: Cuidado, eh?
6: A lo millor m'he connectat jo i he vist a un metre i ara potser que em surti a 350.
0: Clar, ja ha marxat, ja ha marxat.
1: Així s'acostuma a lligar tot el dia.
0: No para,
1: avui
0: no
1: has lligat aquest dematí, no?
6: Aquest dematí, pues mira, no. Bueno, hi havia una cosa, però al final l'he deixat penjat.
0: Va.
1: Tu, amb ell?
0: És sí. Que...
6: No m'interessava.
1: No m'interessava,
0: no m'interessava. No pues ja està, clar que sí, cadascú és lliure de fer el que vulgui. Hombre, ja... Doncs,
6: sobretot, fes l'amor i no la guerra.
0: Això sempre, i més ara que mai, perquè tal com està Joan, tot... No, escolta'm.
1: Joan, jo li aconsellaré que es posi unes bones mitges, com feien les gemeles.
0: També,
1: Unes bones panties. Paqui, ¿a que sí? Unos buenos panties.
7: Pues sí, unas buenas medias y unos buenos tacones.
1: Unos buenos tacones.
7: Sí.
1: Pero es que David tiene un poco de peso y los tacones...
7: Sí, pero tacones no de aguja, sino del tacón gordo.
0: Sí, del tacón gordo, le quedaría
7: sí,
0: muy bien.
7: Sí, sí, sí, sí.
0: Hombre.
1: No, si al final, bueno, si ell és feliç així, pues cada un que es vesteixi com vulgui.
0: Sí, home, i tant,
7: claro
0: i tant.
7: Que sí.
0: I tant.
1: Paqui, canta-les un poco, venga, va, perquè ell assumia ser cantant, tu.
0: A veure, Paqui.
1: I un no pot perdre mai les il·lusions. Paqui té algunes dificultats físiques, però això no vol dir res.
0: Ja la coneixem, és guapíssima, guapíssima.
7: Sí, tengo, mira, un 86% de discapacitat.
0: Pues aquí, oye...
1: 86, tanto.
7: 86, un 86.
1: Ja ha sigut mare, dues filles, ho ha fet tota la vida.
0: Sí, lo que tienes tú es muchas capacidades, que es diferente, Paqui.
7: Bueno, muchísimas gracias.
0: Es verdad.
7: Bueno, te voy a cantar un trocito.
1: Venga, cántale un poquito.
0: Venga, va.
7: ¿Quieres?

0: Ole, che tempo!
1: Bravo, bravissimo!
2: Sonríe, va una risa tuya contagiosa.
1: ¡Qué guapa!
3: ¡Muchas gracias! ¡Un besito para todos!
1: ¡Abrazo fuerte, artista!
3: ¡Gracias!
1: ¡Maravilla!
2: ¡Un beso, Joan! ¡Aquí siempre! ¡Y qué alegría tú!
1: Ay,
2: y tan con las puertas.
1: Sí. ¡Broche de oro!
2: Al turno a las gemelas. I les gemeles són les que actuen a partir d'ara quan nosaltres marxem.
1: Exacte,
2: perquè
1: exacte.
2: Ja heu explicat a vegades que quan entro, que només vaig amb la llinterna del mòbil, perquè no encenc totes les llums, perquè, bueno, encendre i apagar totes porta un rato, i dic, va, perquè m'he deixat alguna cosa. Entro i les veig com corren per aquí. Bueno, són
1: corren
2: per
1: allà, clar que sí. Estan a casa seva.
2: Continua la vida. Continua la vida, i fins i tot quan som fora allà.
1: Imagina't.
2: Aquí, la nostra energia segueix fent el que li dóna la gana.
1: Doncs deixem aquí les gemeles, que facin la seva, i deixem el Toni Rovira que vagi a descansar, que s'ho mereix, i a tot l'equip del programa.
2: No, i... descansar no. Ara comença l'1 de nit,
1: nen. Ara sí, ara comença l'1 de nit. Però una mica de descans també, Toni, que també em va bien.
2: Bé, jo me'n vaig a dormir a les 3 de la nit, Joan.
1: Bé, sí, o sigui, eres encara... nocturno, com jo, vull dir que no hi ha problema.
2: Encara en queda temps.
1: Encara
2: però
1: queda
2: vaja,
1: temps per fer.
2: 5 minuts, Toni, no, 5 ja minuts, ja no sé quants n'aportem.
1: Ja en portem uns quants més, no passa res. Escolta'm, la Caixa Tonta està encantada de tenir aquí el Toni Rovira. Una abraçada ben forta i a cuidar-se.
2: Bona nit, amics, estimats, o bona tarda, sigui l'hora que l'escoltin. Adéu-siau.
4: Som una espurna de llum.
5: La Caixa Tonta.
4: Arriba més amunt quan el sol se'n va. Quan el sol se'n va. Som aquella quietud.
6: Hola, sóc en Manu Guix. Vull enviar una salutació ben forta a tots els seguidors de La Caixa Tonta. Que vagi molt bé, fins aviat.
4: Som una font insaciable de felicitat, aquell plan esperat que...
1: I nosaltres avui marxem amb el més nou de Manu Guix.
4: Quan el sol se'n va.
1: Un satèl·lit orbitant.
4: Som les ganes de...
1: I és que properament el tindrem aquí, amb nosaltres, a la Caixa Tonta.
4: Com un satèl·lit orbita al teu voltant, que t'estàs sempre estimant.
1: Gràcies a Pep Sala, que avui ens ha acompanyat molt amablement. Gràcies també al Frederic i també al Jonathan per participar i donar aquesta sorpresa tan especial al Pep.
4: Qui va dictar les normes? Qui va imposar les lleis?
1: Gràcies també a l'Assumpte Vitori, amb la seva secció que ens acompanya sempre de la història de la tele, i al Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, amb el seu racó, en el que sempre hi passa de tot.
4: Més feliç que pensar-te i somiar despert.
1: I gràcies a totes les emissores que ens feu confiança i a tots els oients que ens acompanyeu setmana rere setmana.
4: Busca deixar-me vèncer, que l'amor tot just comença quan sembla que s'està acabant.
1: I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil.
4: És el que som un per l'altre.
1: Res més.
4: Per l'altre.
1: Gràcies, com sempre, per acompanyar-nos. I si tu vols, la setmana vinent hi tornem. Que vagi bé. Adéu-siau.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Caras B. Caras B. Caras B.

0: Catalunya Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant al llarg de les dues properes hores de programa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Un programa on, entre altres coses, parlarem de la Revetlla de Sant Joan, dels diferents consells que ens ofereixen des de Protecció Civil i també d'altres informacions referents a com es celebra la festa de Sant Joan a Sant Andreu de la Barca. També parlarem d'altres informacions de l'actualitat de la ciutat. Comencem.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Nit de Sant Joan és una de les celebracions més esperades de l'any. Fogueres, petards, sopars a l'aire lliure, trobades familiars, omplen carrers i també places en una festa marcada per la tradició i l'alegria. Però també és una de les nits amb algunes incidències relacionades amb l'ús del material pirotècnic o petits incendis o accidents domèstics. Volem evitar-ho i volem parlar amb Albert Santos, president i cap d'unitats de l'Associació de Voluntaris i Voluntàries de Protecció Civil de Santander o Barca per tal de conèixer quines són les principals recomanacions per gaudir d'una revetlla segura i responsable tant a casa com a l'espai públic. Albert Santos, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, quins són els principals riscos associats a la nit de Sant Joan i què volem intentar evitar?
1: Bueno, com cada any, primer fer una utilització de la pirotècnia sempre amb seny. Ja esteu veient l'ola de calor que ha començat precisament per la revetlla i això augmenta el perill. Penseu que un foc s'inicia per tres parts, que és el típic triangle del foc, no? Que és l'oxigen, el combustible i el punt d'ignició o calor. Ahí, doncs, tenim l'oxigen, tenim el combustible i només falta el punt d'ignició, que pot ser un petard, i això pot provocar un incendi. Llavors, aquesta nit, el que sobretot s'hem d'anar mentalitzant, que tenim que sobretot cuidar el mobiliari urbà, també el que és tindre cura amb les persones de mobilitat reduïda, i hem de tindre consciència amb les mascotes. A les mascotes, penseu que el seu oïdo és de 4 o 5 vegades superior al nostre. Imagineu cada dia sentir 5 vegades més fort el que estem sentint nosaltres. Pues per ells un petard és exagerat. Llavors això s'ha de també tindre en compte. O sigui, és mantindre, per exemple, s'ha de mantindre 15 metres del que són els edificis, els vehicles, i això eviteix, no atenua del tot, però eviteix una mica aquest soroll, no? I si es pot tirar en un lloc allunyat, que no hagi blocs, que no hagi pisos, on aquestes mascotes no pateixin tant, perquè la festa l'hem de gaudir tots, però també l'han de gaudir les persones amb poca mobilitat, les persones que poden tindre alguna malaltia, i sobretot les mascotes.
0: Cada any es registren incidències relacionades amb els petards. Quins són els errors més freqüents que es cometen?
1: Bé, l'error més freqüent és utilitzar una pirotècnia no adequada a l'edat que s'ha d'utilitzar. Aquest és el que produeix més incidències. L'any passat nosaltres vam tindre unes 10 sortides a la nit i et podria dir que el 50% de la sortida va ser per una mala utilització d'aquesta pirotècnia i per unes edats no adequades a aquesta pirotècnia.
0: Per tant, aquí, els pares i mares vigilants.
1: Sí, sabeu que hi ha tres normatives de pirotècnia, la classe 1, la classe 2 i la classe 3, i la classe 1 i la classe 2 tindrien que estar supervisats pels pares o tutors. Allò, fer una bona utilització d'aquest petard. Un nen és un nen. No li podem exigir a un nen que tingui el seny que té un adult. L'adult ha de procurar que el nen es diverteixi, però que no produeixi cap incidència que després pot costar, pues, inclús, ja posant-me molt dràstic, una vida humana.
0: Què hem de fer si, per exemple, un petard no explota o sembla defectuós?
1: Si un petard no explota o sembla defectuós, el primer és no acostar-se. S'ha d'esperar un temps prudencial. Passat aquest temps prudencial, que pot ser 2 minuts, 5 minuts, si tenim algun líquid que podem refrigerar o això, pues tirar-li, i si no, pues deixar-lo ja i no acostar-nos. Podem d'alguna manera senyalitzar que hi ha, i si hi ha algun adult o algú, demanar ajuda a aquell adult que revisi aquella pirotècnia que no ha sigut petard, que és raro de que passi, perquè normalment tots peten, però n'hi ha alguns que la metxa és molt curta, no acaba de petar, no ha arribat, però el que no podem fer és, si no ha petat, anar ràpidament a veure què ha passat, perquè llavors et pot explotar. S'ha d'esperar com mínim 2 o 3 minuts i durant aquest temps ja el perill possiblement hagi passat.
0: Sobre els petards, hi ha recomanacions, tenir seny a l'hora d'utilitzar els petards i sobretot tenir sentit comú, per tant no guardar aquests petards a les butxaques.
1: Això mai s'ha de portar la pirotècnia a la butxaca, mai s'ha de tindre pirotècnia en una bolsa al costat d'on s'està tirant pirotècnia, perquè pot saltar una xispa i pot encendre aquesta pirotècnia. És pólvora, qualsevol font de calor que s'acosti, s'ha de tindre molta cura, s'ha de tindre una distància de seguretat entre la gent que està tirant petards per no tindre el perill de que una burna pugui encendre aquesta, una espurna, perdó, pugui encendre aquesta pirotècnia. Després no es pot, o no s'hi val tirar, que això jo també ho feia de criu, de tirar a les cames un petardet, aquelles piules que deien i tot això, perquè al final et pot fer una petita cremada, però no deixa de ser una cremada, i les cremades queden marcades per tota la vida, no és una cosa que surt la crosta i després es treu, no, la cremada ja et queda senyalitzat. Llavors, divertir-se però amb seny.
0: Altres consells, sobretot a casa, recomanacions a casa amb balcons, terrasses, habitatges, el fet de retirar tendalls, roba estesa...
1: Ah, exacte. Sobretot hi ha gent que fa utilitzar pues, els coets i pirotècnia que s'eleva. Llavors, la pirotècnia a vegades no és exacta. Es pot descontrolar i pot anar per a un balcó i la pot liar parda. No? Llavors, aquesta nit és aconsellable que sobretot es tregui tota la roba estesa, els toldos que estiguin recollits, i si tineu alguna bombona de butano a fora, perquè hi ha gent que té les bombones de butano, que aquella nit que la reculli dintre, i evitar tindre coses que puguin ser inflamables al balcó, perquè un coet, per molta precaució que puguis tindre, potser la cua no està ben posada o el que sigui, es desvia i pot produir un incendi.
0: Sobre el tema de les fogueres de Sant Joan, estan molt controlades. A Sant Andreu de la Barca tindrem aquesta gran foguera que estarà doncs, a la zona de l'esplanada de sorra d'aquí a prop de la ràdio. Això està molt controlat avui en dia.
1: Sí, està controlat. Fixeu-vos que abans les fogueres de Sant Joan, que es feien pràcticament a cada barri, servia doncs, per desfer-te dels mobles antics, de tot allò de fusta que tenies que ho guardaves per Sant Joan i a la foguera. Ara això està prohibit. O sigui, no es pot cremar res que pugui contaminar. Llavors venen rurals, revisen les fogueres tenen que tindre permís i tenen que...
2: Era la palabra de Dios, y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
3: Precisament sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés, n'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
4: El que estem veient és un Congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
3: I el mateix dimecres, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el jutge dissabte passat, quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona, que els escoltes de la dona del president, ara ho dic bé, podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'enmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional estem molt pendents avui des de primera hora d'aquest matí del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada quan allà eren les 6 de la tarda. El primer de magnitud 7,2 ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt més elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
5: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
3: La Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país i basada, sobretot, en grans infraestructures. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir aquests equipaments que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades, sobretot, a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
6: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
3: L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
7: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
3: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i per tant no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Un quart de nou, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja al Moianès ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i dels habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya, en aquest llindar. Estan concentrats, però, a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Doncs entre les mesures per prevenir aquests focs forestals destaca la limitació d'activitats agrícoles, com ara us apuntàvem, la prohibició, està clar, de fumar en terrenys forestals i altres accions que puguin generar espurnes o foc. En el cas de l'àrea metropolitana de Barcelona, a més d'aquestes mesures, existeix també un dispositiu de prevenció d'incendis que opera durant tot l'estiu per detectar qualsevol inici d'incendi. Al Parc Natural de Collserola hi hem enviat el Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com s'organitza la feina, aquest dispositiu que treballa durant tot l'estiu?
8: Bon dia, Elena. Si som a Sant Cugat del Vallès, a Turó del Fumet i davant la Torre Índia. Elena, aquesta és una de les 8 torres que, ubicades i desplegades de manera estratègica a tot el perímetre del parc de Collserola, serveixen per prevenir i vigilar tot el territori metropolità i avisar els equips d'emergència, avisar els bombers de l'inici de qualsevol columna de foc o qualsevol incendi. Quina és la particularitat, quin és el valor afegit d'aquestes 8 torres que acompanya també un equip de 26 persones que dominen, vigilen, controlen tot el territori metropolità en un temps en què qualsevol ciutadà amb el seu mòbil pot trucar als bombers o a Protecció Civil i avisar de l'inici d'un foc? Doncs bé, que aquests tècnics coneixen en profunditat el territori metropolità, coneixen les coordinades i una primera trucada seva a bombers, Protecció Civil, qualsevol servei d'emergència és molt útil perquè són capaços de conduir els tècnics, els operaris, els bombers al lloc exacte on ha començat el foc.
9: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb el trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? És a dir, el sentit que té aquest dispositiu no és tant que puguem veure una columna, perquè avui dia la veu qualsevol ciutadà que pugui passejar-se amb un mòbil pot donar una informació del que està veient una columna, sinó és més la precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
8: I el dispositiu de prevenció d'incendis a l'àrea metropolitana de Barcelona i que coordina el Parc de Collserola s'engega i s'aplica, es desplega durant els 3 mesos d'estiu. Són 8 les torres de vigilància desplegades. Els tècnics, els operaris, comencen a treballar a les 10 del matí i un equip de 26 persones, les encarregades de vigilar constantment en ple estiu el territori de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per cert, Elena, que parlem de 8 torres de vigilància, però fa pocs anys n'hi havia 11, i durant aquests temps, durant aquests pocs anys, des del 23 aproximadament, han quedat inactives 3 torres de vigilància ubicades a Tiana, Santa Coloma de Gramenet, també Badalona. Aquest temps tecnològic i on un ciutadà porta el seu mòbil a la butxaca han fet que siguin inactives aquestes 3 torres, tot i que sí, es mantenen operatives les altres 8 torres de vigilància que estan fent aquesta funció de vigilància a l'àrea metropolitana de Barcelona ja des d'aquest mes de juny.
3: Molt, molt interessant, Anna. Sens dubte, gent que coneix pam a pam el territori i que, evidentment, té aquesta precisió per dir en els equips d'emergència on s'ha calat el foc o on ha començat aquest conat d'incendi. Gràcies, Anna. Que vagi molt bé. Bon dia. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la Famosa. Els termòmetres s'han quedat a una dècima només dels 41 graus. Destaquen, però, també els 40,7 d'Alcarràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'ha enfilat fins als 108. Obrim la crònica esportiva amb el Barça, que ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva, contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat triomfant o transformant en una pallissa per 84-108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només ha brillat l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, de Vesely, de La Provítola i de Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
10: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui que ens hem posat en debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa, hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
3: I l'Igualada, que ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga sota el braç, l'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats, per això, han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells, també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de la Noia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I el Barça de Futbol Sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista d'El Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven només 5 segons per al final i van sumar, per tant, el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
11: Tenemos ganas de quitar nuestra espinita del tercer punto, casi el primer punto para El Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien. Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
3: El Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de la Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 7 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat tampoc enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
4: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Pel que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. O el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta. Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. El professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, ha il·lustrat des del Notícies en xarxa l'escenari de bloqueig que veu en totes aquestes opcions.
1: El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta. I evidentment la resta de grups de l'oposició van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
0: De seguida entrem al detall del posicionament d'Esquerra Republicana. Ho farem en conversa amb el seu diputat al Congrés, Francesc Marc Álvaro. Abans, repassem altres titulars d'aquest dijous 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de 2 terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que han sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. El govern, encapçalat per Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen, doncs, la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i les joves xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suar en titulars, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
3: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
0: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
4: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
0: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha demanat que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té la casa neta.
5: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
6: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
0: Doncs el que dèiem després de la compareixença de Pedro Sánchez d'ahir i de la resposta dura dels grups al Congrés, la pregunta és si políticament s'ha bellugat res. Ho preguntem al diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro. Bon dia, Francesc Marc, i gràcies per ser amb nosaltres.
7: Molt bon dia.
0: Després del discurs, el bloc d'investidura està més a prop o més lluny del govern? I Esquerra Republicana, on queda en aquest mapa?
7: Esquerra Republicana, el que volem és que els socialistes s'expliquin a fons, que diguin tot el que encara no han dit. La intervenció d'ahir del president Sánchez va ser insatisfactòria, perquè va deixar moltes ombres, i hi ha molts elements que no va acabar.

0: que queden. No podem fer, diguem, una legislatura zombi. Cal abordar temes importants: habitatge, finançament, mobilitat, llengua, és a dir, totes les carpetes per les quals ens van escollir. Si això desgasta o no desgasta, sobretot desgasta qui no ho fa, que és el govern. Nosaltres tenim un compromís molt clar, que és fer avançar les coses, però no som el govern. Per tant, cadascú és responsable del que és responsable.
1: I sobre la proposta de Junts perquè Sánchez s'aparti i el Congrés elegeixi un altre president, triï un altre president, Esquerra Republicana ho veu viable, necessari o simplement un gest polític?
0: Bé, Junts té la seva lògica i ha fet moltes anades i vingudes. El que sí hem constatat és que Junts és un partit que tendeix a votar sistemàticament al costat de PP i de Vox. Per tant, les seves extravagàncies, diguem, hauran de ser ells que les expliquin.
1: Francesc Marc, Álvaro, vostè va viure ahir aquesta sessió al Congrés. Com va veure Sánchez personalment i preguntar-li, creu que hi haurà eleccions anticipades o acabarem finalment la legislatura?
0: Vaig veure Sánchez determinat i d'alguna manera acostumat a la situació d'agonia en la que vivim. Penso que ell, el seu pitjor moment, ja l'ha passat des del punt de vista personal i ara està absolutament conjurat a continuar. La meva percepció és que agafa força la idea d'unes eleccions al mes de febrer o març. Això és una cosa que està molt, molt present en els comentaris, els passadissos del Congrés. No m'estranyaria aquest avançament, que permetria que Sánchez digués que les ha fet el 27, com volia, però, evidentment, intentant no perjudicar del tot els alcaldes i aquells dirigents territorials que han d'anar a les eleccions al maig.
1: Analitzem una mica també el paper de Núñez Feijóo. Parla, doncs, d'eleccions, de que li demana que vagi a les eleccions, que faci aquestes eleccions anticipades, però en canvi no presenta cap moció de censura ni cap moció de confiança.
0: Bé, Núñez Feijóo és un dirigent atrapat entre Vox i la seva pròpia impotència. Ell no ha acceptat mai el govern que va sortir de les eleccions del 23 i bàsicament està vivint en una mena d'absoluta aposta cega perquè els altres li facin la feina. La realitat és que en aquest moment el líder popular és un home que no diu res de nou, que invoca una força que no té i que, també hem de dir-ho, té els comptes, diguem, bastant discutibles, perquè la història de corrupció del Partit Popular és notòria.
1: I acabo amb una darrera pregunta, Francesc Marc, una mica la que apuntava ja al principi. El bloc d'investidura ara com està? Com queda? Al costat del govern, més lluny, més a prop, entre vosaltres, hi ha encara fortalesa?
0: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. Jo ara esmentava els vots de Junts, per exemple. Hi ha també una dinàmica molt pròpia del Partit Nacionalista Basc i, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa. Malgrat això, també hem de dir una cosa molt clara. Nosaltres, Esquerra Republicana, som tan durs amb la corrupció del PSOE com clars i determinats en que no volem un govern de la dreta i l'ultradreta, i no l'afavorirem.
1: Doncs Francesc Marc, Álvaro, gràcies per atendre'ns aquest matí i que vagi molt bé. Bon dia.
0: Gràcies a vosaltres. Adéu.
1: Adéu, adéu. Més coses precisament sobre aquesta situació d'inestabilitat al Congrés. N'hem parlat amb el professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona, Adrián Caballero, que ha il·lustrat l'escenari actual aquí, al Notícies en Xarxa.
2: El que estem veient és un Congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és: vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijóo, tampoc té una majoria absoluta. El seu objectiu, com a mínim, és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. L'estratègia és trobar un moment millor per presentar aquestes eleccions.
1: Doncs enmig de tot aquest debat al Congrés, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez,

0: negat aquest mateix dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix jutge dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge Peinado justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per expedientar el mateix Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant del govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui, aquest matí, des de que ens hem llevat, com aquell qui diu, estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquell moment a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
1: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
0: L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, precisament, deia que avui el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels darrers dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls o d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir també material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià, a la famosa, a l'Horta de Lleida. Els termòmetres s'han quedat allà a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona, amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. I és una notícia aquesta que us explicarem tot seguit que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues del Llobregat. Durant la inspecció es va corroborar que estaven oferint un servei integral de tractaments mèdics i quirúrgics totalment fraudulents. Els arrestats, d'entre 32 i 60 anys, no tenen antecedents i estan acusats d'un delicte d'usurpació d'estat civil, estafa, intrusisme professional i lesions. I durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançament de glaçons de gel per part d'algunes persones del públic del concert que va fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació en Martí Carot, de Canal T.
2: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i 2 extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La Fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
0: És temps ara per repassar la crònica esportiva i ho fem, com cada dia a aquesta hora, amb la Cristina Álvarez. Cristina, bon dia.
3: Bon dia.
0: El Barça, que no ha tingut cap opció contra el València, que és el nou campió de la Lliga ACB.
3: Sí, el Barça, doncs, que ha dit adeu a aquest títol de Lliga amb una nova derrota, la tercera consecutiva, contra l'equip de Pedro Martínez. Els valencians van ser molt superiors i van acabar apallissant els blaugranes per 84 a 108. Es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. A l'equip blaugrana només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel ha suposat el comiat de Xavi Pasqual a la banqueta blaugrana, així com dels jugadors Satoranski, Veseli, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
4: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui que ens hem posat en debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa, hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
3: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga, rebuda amb eufòria l'equip de la Noia després de la gesta aconseguida a la pista del Liceu, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions a l'aeroport. Entre ells, també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a Igualada amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. El Barça de Futbol Sala, mentrestant, té aquesta nit la segona oportunitat per proclamar-se campió de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Múrcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. I el jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i també el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. No van poder aguantar l'eufòria, van invadir el camp, doncs això té una penalització.
0: Amb un ull avui posat, però, a la noia, eh?
3: Sí, a la noia amb aquesta celebració i al Barça de futbol sala, que pot ser campió.
0: Molt bé, gràcies. Fins demà, Cristina.
3: Fins demà.
0: I nosaltres seguim ara amb Cultura explicant-vos que les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la gran calorada que ha fet aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 amb folre i un 7 de 9 també amb folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 amb folre i un 2 de 9 amb folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora. Banyoles s'estrena avui la 22a edició de La Fònica, el Festival de la Veu. Fins diumenge, la ciutat acollirà concerts, espectacles i activitats en diversos espais amb propostes de pagament i actuacions gratuïtes. Quico Veneno serà el cap de cartell de la jornada inaugural. Ens en dona tots els detalls els companys de Banyoles TV.
5: Banyoles arrenca avui la 22a edició del Festival de la Veu Afònica, que fins diumenge omplirà la ciutat de concerts, espectacles i activitats vinculades a la veu. La programació s'estrenarà amb propostes com el tas de concerts de Cristena, l'actuació de Carles Rabassa i Abel Reyes al Teatre Municipal i el concert de Quico Veneno a les 10 de la nit a l'Estrella Damm Club Natació Banyoles. El festival s'allargarà fins al 28 de juny amb una programació repartida per diferents espais de la ciutat com l'Auditori de l'Ateneu, el Teatre Municipal, el Monestir de Sant Esteve, el Claustre del Monestir, la Muralla o la Barca Tirona. Entre les propostes destacades hi ha els concerts de l'Aranà, Lorena Álvarez, Lina i Marco Mezquida, Camaño i Ameixeiras, en Andreu o diverses activitats paral·leles i gratuïtes. Algunes de les actuacions ja han exhaurit entrades, com les sessions de Raquel Lua a la Barca Tirona, el concert de Magalí Sari amb el cor Bruckner Barcelona i les actuacions de Quim Carandell també a la Barca Tirona. Tot i això, el festival manté encara entrades disponibles per diversos espectacles de pagament i una àmplia oferta gratuïta repartida al llarg dels 4 dies.
0: Punt final. Fins demà. Adéu, adéu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Los ojos para verte.
2: I en clau política, les agendes personals.
1: Y sin prisa voy a recordarte.
2: Rodríguez Zapatero incorporades al sumari judicial.
1: Mientras fuera la tarde oscurece.
2: Santos, Cerdán y
1: poco a poco voy midiendo tus detalles.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: És dijous, dia 25 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Un Via Directa on avui parlarem, entre altres temes, del ple municipal d'aquest dijous i que podreu seguir en directe a partir de les 7 de la tarda. Recordeu que una hora abans l'audiència pública a Ràdio Sant Andreu. També repassarem altres informacions d'àmbit local de Sant Andreu de la Barca en aquesta nova edició del Via Directa. Parlarem del festiu, de les activitats que s'oferiran aquest mes de juliol en diferents barris i carrers de Sant Andreu de la Barca i també parlarem de l'exposició Desviars que portarà a partir d'avui dijous a la Biblioteca Aigües Toses una exposició sobre l'art queer com a espai de visibilització, reflexió i reivindicació. Una exposició a càrrec de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca. Aquestes i altres informacions, com dèiem, al llarg d'aquestes dues hores, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en una nova edició del Via Directa.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Aquest dijous a Ràdio Sant Andreu emetrà en directe el ple municipal, un ple que es podrà seguir a través de la 98.0 de la FM i també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. El ple de Sant Andreu de la Barca debatrà una modificació pressupostària, la gestió de l'aigua i la climatització a les escoles. Una sessió ordinària d'aquest dijous que també abordarà la concessió del guardó Lluís Nicolau d'Olver a la societat El Casino i diverses mocions sobre participació ciutadana, immigració i equipaments esportius. Un ple que es podrà seguir en directe a partir de les 7 de la tarda, una agenda marcada per qüestions econòmiques, patrimonials i de serveis públics, així com de diverses mocions presentades pels grups polítics amb representació al consistori. És el cas de Vox, el Partit Popular, i també Som Sant Andreu, que presentaran en total de 4 mocions. Un dels punts destacats és la part resolutòria, serà l'aprovació inicial de la modificació número 7/2026 del pressupost municipal, que inclou el suplement de crèdit i un crèdit extraordinari. Aquesta proposta permetrà ajustar les partides pressupostàries a les necessitats actuals de l'Ajuntament. El plenari també haurà de pronunciar-se sobre la mutació de Mial subjectiva a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets vinculats al servei d'abastament d'aigua. Aquest tràmit forma part del procés d'integració dels actius municipals dins del Servei Metropolità de Subministrament d'Aigua. En l'àmbit institucional, com dèiem, el govern municipal proposarà concedir el guardó Lluís Nicolau d'Olver a la societat El Casino de Sant Andreu de la Barca amb reconeixement a la seva trajectòria històrica i de la seva contribució al desenvolupament social i cultural i comunitari del municipi. La sessió també inclourà la proposta de designar els dies 6 de setembre i 30 de novembre com a festes locals de Sant Andreu de la Barca per l'any 2027, així com l'autorització perquè dues treballadores municipals puguin exercir activitats professionals complementàries fora del seu horari laboral a l'Ajuntament. La part de control del ple està marcada per el debat de diverses mocions presentades pels grups municipals. Vox defensarà una proposta sobre el que considera un repartiment més just dels ajuts socials. La formació de Vox de Sant Andreu de la Barca ha presentat una moció que es debatrà en el ple del proper 25 de juny per revisar els criteris de concessió de les ajudes socials a Sant Andreu de la Barca amb l'objectiu d'adaptar-los millor a la realitat econòmica dels sol·licitants, segons ha assenyalat el portaveu del grup municipal, Antonio López. La formació considera que el sistema actual pot generar situacions de desigualtat entre persones amb ingressos similars però amb despeses diferents, especialment pel que fa al pagament de l'habitatge. Antonio López, portaveu de Vox.
3: Se trata de una moción destinada a luchar contra aquellas familias o viviendas que estén ocupando una vivienda y por sus ingresos tengan derecho a percibir ayudas. Entonces nosotros lo que pedimos que aquella persona o personas que estén ocupando una vivienda se les impute unos cargos del precio estimado que tenemos aquí en San Andrés por el alquiler de un piso, ya sean 700, 800, 900 euros, y esto será contemplado como un ingreso. Entonces, seguramente no tendrán derecho a las mencionadas ayudas porque sobrepasarán los ingresos que establece la norma. Entonces, va destinado a luchar contra la ocupación. Creemos que es algo muy positivo, que puede ayudar a reducir la ocupación, porque habrá familias que, si no reciben la ayuda, no podrán sostenerse. Y nos da igual de quién sean los pisos ocupados, ya sea de bancos, ya sean de particulares o de quien sea. Habrá que revisar la situación de cada persona o cada familia, y una vez obtenidos los resultados, pues actuar en conseqüència.
1: Paraules d'Antonio López, portaveu de Vox, arran de la moció que presentaran en el ple del 25 de juny. El grup municipal de Som Sant Andreu ha presentat una moció per impulsar la creació d'un reglament que reguli les audiències públiques de Sant Andreu de la Barca. La proposta neix, segons assenyala el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, arran dels problemes d'interrupcions, discussions i retards registrats en algunes sessions, així com per la manca d'un horari establert. La moció planteja fixar normes clares sobre horaris, els torns de paraula i el funcionament de les audiències i permetre que qualsevol regidor pugui aportar informació o aclariments a les preguntes de la ciutadania. També preveu recollir aportacions de veïns i entitats abans de portar reglament al ple per la seva aprovació. Segons Som, aquesta iniciativa contribuirà a millorar la participació ciutadana, la transparència i el bon desenvolupament de les audiències públiques municipals. La moció es debatrà en el ple del 25 de juny a partir de les 7 de la tarda i es retransmetrà en directe per Ràdio Sant Andreu. Escoltem les paraules del portaveu de Som Sant Andreu.
4: Pues en esta oportunidad Som vuelve a estar presente en todo lo que sean herramientas fundamentales para la democracia, como es la audiencia pública. Ya sabéis que somos promotores, impulsores y motivadores de la audiencia pública. Nos encanta. Desde SOM hemos participado siempre en todo lo que tenga que ver con la audiencia pública, en que se retransmita o se transmita en directo a través de Radio San Andreu. Que participe el ciudadano, que haga sus preguntas, que formule sus dudas o sus inquietudes, pero últimamente pues vemos que falta reglamento, falta un orden, falta una normativa, y ya lo hemos dicho en varias oportunidades, lo comentamos hacia el alcalde, y yo creo que ya en vista de las dos últimas audiencias públicas donde se empezó tarde el pleno precisamente porque la audiencia pública se alargó, el turno de palabra no se respetaba, también había dudas entre si un concejal que podía aportar algún dato sobre alguna queja o alguna inquietud de un vecino podría hacerlo. Entonces, en vía de un debate más fresco, más sano, más participativo, presentamos esta moción, que es un reglamento, que se establezca un reglamento, una normativa, un reglamento para la audiencia pública, donde se establezcan los horarios de inicio, de cierre, para que no se el pleno se empiece tarde. Otra de las cosas es los turnos de palabra, cuánto debe durar esto, qué ciudadanos se deben identificar, tienen que ir a pie de micro para que digan su nombre, se identifican correctamente, o se les respete también si no quieren dar su nombre. En fin, son reglamentos que deben establecerse, normativas que deben cumplirse, y todo en pro de la audiencia pública, que es una herramienta fundamental para la democracia en cualquier municipio.
1: Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, parlant de la moció que presentaran en el ple del proper 25 de juny. El Partit Popular de Sant Andreu de la Barca portarà en el ple municipal del 25 de juny dues mocions. La primera reclama la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff amb un nou tancament, més mesures de seguretat i reforç de la vigilància per evitar sorolls i usos fora de l'horari establert. Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular.
5: Desde el Grupo Municipal del Partido Popular en San Andreu de la Barca hemos presentado una moción para reformar la pista de fútbol Johan Cruyff ante los problemas de convivencia derivados del uso fuera de horario establecido y de las molestias a los vecinos. Con esta propuesta planteamos mejorar el cerramiento de la instalación, limitar los accesos en horario nocturno, reforzar la señalización y aumentar la vigilancia policial con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa, mejorar la seguridad y preservar el descanso vecinal.
1: La segona de les mocions se mostra el rebuig del Partit Popular per la regularització extraordinària d'immigrants aprovada pel govern espanyol, ja que considera que pot augmentar la pressió sobre els serveis municipals sense aportar els recursos necessaris als ajuntaments.
5: Des del Grupo Municipal del Partido Popular de San Andreu de la Barca manifestamos nuestro rechazo a la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el gobierno de España, a considerar que se trata de una medida carente de la necesaria planificación, previsión de recursos y garantías de control. Asimismo, advertimos de las consecuencias que esta decisión puede generar sobre los servicios públicos municipales, así como su impacto en la seguridad jurídica y en la adecuada gestión de los flujos migratorios. En este sentido, solicitamos la retirada del Real Decreto y defendemos que cualquier proceso de regularización se debe llevar a cabo de forma individualizada, con criterios claros, dotación económica suficiente y mediante su tramitación con las debidas garantías parlamentarias.
1: Un altre dels assumptes que segurament generarà interès serà la moció presentada per Alcaldia per impulsar l'adaptació de la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa arriba en un context marcat per l'augment de les temperatures durant els mesos lectius i el debat creixent sobre les condicions climàtiques als centres educatius. Abans de l'inici de la part resolutòria, el ple donarà lectura al manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans, coincidint amb les accions de sensibilització impulsades arreu del país en defensa dels drets d'aquest col·lectiu. La sessió plenària també es complementarà amb el seguiment de l'activitat de l'alcaldia i el govern municipal i, finalment, amb els precs i preguntes dels grups polítics municipals. Un ple que podreu seguir en directe a partir de les 7 de la tarda a través de Ràdio Sant Andreu i una hora abans, l'audiència pública també en directe.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Anem amb d'altres qüestions. En aquesta via directa ja es poden sol·licitar les ajudes per al material escolar i també les beques pel menjador de les escoles Bressol. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
6: Les famílies de Sant Andreu de la Barca ja poden sol·licitar les ajudes municipals de material escolar i les beques pel menjador de les escoles Bressol corresponent al curs vinent. Les convocatòries estan obertes fins al 17 de juliol i formen part del programa municipal de suport a la infància que té com a objectiu garantir la igualtat d'oportunitats en l'àmbit educatiu. La regidora de Serveis Socials, Eunice Martín, ha anunciat la posada en marxa d'aquestes convocatòries.
7: Activem aquestes dues línies que seran obertes fins al 17 de juliol. I una, com has dit tu, és la línia 1 d'ajuts per material escolar i després la línia 4, que és ajuts al menjador per escoles Bressol.
6: En concret, la línia 1 és d'ajuts per material escolar. Per qui està adreçat i com s'ha de sol·licitar?
7: Doncs, bueno, com la línia 1 aquesta de material escolar és per infants i joves des de 3 fins a 16 anys, o sigui, des d'ahir 3 fins a 4 de l'ESO, i es pot fer com els canals habituals, que són per online i o bé per presencials presentant una instància, i es pot fer, ja ho he dit, si no sabem com hem de fer, podem venir aquí i preguntar a l'Ajuntament, i si no tenim els accessos, busquem línia 1 a l'Ajuntament i ens surt el formulari per fer.
6: Després està la línia 4 d'ajuts de menjador per a escola Bressol. A qui està destinada i qui té com a finalitat?
7: Bueno, el que està destinada a infants des de I0, I1 i I2, és a dir, entre 0 i 2 anys, i està destinat doncs, a tots aquells infants petitons de la, i petitones de la nostra ciutat doncs, que van a l'escola Bressol i que per conciliació familiar necessiten fer l'ús del menjador.
8: Per acabar, m'agradaria saber quantes famílies van gaudir d'aquestes ajudes l'any passat i per això es torna a repetir aquestes ajudes.
7: Doncs en conjunt de les hogarlines vam arribar aproximadament unes 400 famílies. Dir-vos que la línia, la línia 1 doncs, té uns 47.000 euros de dotació, que és la de material, i la línia 2 del menjador doncs, té una dotació de 22.000 euros.
8: Bueno, per acabar, per què és important aquestes ajudes, donar-les, sobretot, i que any rere any les famílies de Sant Andreu de la Barca puguin tenir aquesta ajuda de serveis socials?
7: Doncs el que volem és garantir que cap infant quedi enrere per motius econòmics, perquè bueno, aquest ha de ser és el nostre objectiu, doncs, arribar a tots aquells que ho necessitin i que no sigui el criteri econòmic que els hi falti per poder arribar. Vull dir que tots els infants del nostre municipi han de tenir el material, han de tenir els llibres, i tots aquells infants petitons i petitones que necessiten el menjador, doncs si per criteri econòmic no arriben, doncs també puguin tenir aquest ajut.
6: Les famílies ja poden presentar-se a les dues convocatòries que estaran disponibles fins al 17 de juliol.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Sant Andreu de la Barca se suma un any més a la commemoració de l'orgull LGTBIQ+, amb una proposta cultural que posa l'art al servei de la visibilització i la reivindicació. Es tracta de Desviars, una exposició que podrem veure a partir d'aquest dijous a la Biblioteca Aigües Toses, una exposició col·lectiva d'il·lustració que reuneix a una quinzena d'artistes locals, internacionals, per reflexionar sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere a través de diferents llenguatges visuals. És per això que avui ens acompanyen el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, que són membres de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, per parlar d'aquesta exposició que està organitzada per l'agrupació de joves amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gorka, Oriol, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Bé, una exposició on Desviars, què intenteu buscar a través d'aquesta exposició? Jo abans parlava de visibilització, reivindicació...
1: Sí, al final, doncs, enguany ens hem enfocat en aquesta temàtica més artística i volem, bàsicament, doncs, que hi hagi certa diversitat, no?, també dins de l'art, i donar a conèixer, doncs, a la ciutadania del nostre poble, doncs, diferents mirades, perspectives, no?, diferents estils també, dins de l'orientació del col·lectiu LGTBI.
0: En els darrers dies esteu treballant de forma intensa des de l'agrupació de joves per tenir-ho tot a punt per l'exposició d'aquest dijous.
1: Correcte. Portem ja ben bé més de 2 mesos organitzant aquesta exposició, contactant amb diferents artistes, també internacionals i locals, i ja ho tenim gairebé tot a punt.
0: Que estem parlant d'una exposició única, una exposició que es podrà veure a Sant Andreu de la Barca, a la Biblioteca Aigües Toses, i que s'ha creat a través del que vosaltres heu decidit des de l'agrupació de joves.
1: Correcte. Bé, vam començar fa un parell de mesos, com he dit, a contactar amb els diferents artistes, i a partir de les diferents obres que ens han proporcionat, doncs hem fet una mica així, hem estat preparant una mica l'estil de com serà aquesta exposició i tal, i res, aquest dijous us esperem a totes.
0: Estem parlant d'una quinzena d'artistes locals, internacionals. Quins són aquests artistes que podrem veure la seva obra en aquesta exposició?
2: Doncs així és, doncs hi ha una gran varietat d'artistes que participaran, que mostraran les seves obres. Cadascú mostrarà la seva perspectiva del col·lectiu des d'una visió pròpia. Cadascú, doncs, té un estil, barreja aquest estil artístic i aquest estil de la seva manera de veure aquest col·lectiu d'una forma, com ja he dit, pròpia, que la mostrarà, doncs, en aquesta exposició, en les seves obres, i que és la seva manera, doncs, de com veuen el món. Com bé has dit, sí, tenim artistes internacionals, comptem amb 2 artistes de Mèxic i un de l'Argentina, i també molts artistes locals d'aquí de Catalunya i també d'arreu d'Espanya. També, com bé havíem dit, artista local, el Joaco, també membre de l'associació, dissenyador dels diferents cartells de les últimes edicions de l'Orgull d'aquí de Sant Andreu.
0: També el creador de la geganta queer, no?
2: Correcte.
0: Doncs això serà aquest dijous. Serà la inauguració d'aquesta exposició a partir de 6:15 de la tarda, 5:30, perquè abans hi ha un altre acte que també es farà a la Biblioteca Aigües Toses, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigües Toses, on s'aplegaran des de l'Espai Jove, Biblioteca, Ràdio i també l'Escola Municipal de Música i Dansa, i després ja s'inaugurarà aquesta exposició. Parlàvem abans dels objectius, però què busqueu vosaltres a través d'aquesta exposició? Provocació, reivindicació,
1: sí,
0: visibilització...
1: Al final, doncs... Com bé dèiem abans, nosaltres ens posicionem en aquest sentit a favor de que sigui un espai d'expressió, de reflexió, però també de reivindicació, no? Al final estem parlant de drets humans, dels drets d'aquest col·lectiu, i d'una forma o una altra ja és un posicionament polític, no? I per tant, aquesta exposició també parteix d'aquest posicionament polític, no? De donar veu a aquestes minories i evidentment doncs, posar en valor aquesta diversitat sexual de gènere i evidentment doncs, oferint doncs, aquesta mirada més plural, no? Del col·lectiu.
0: Ha estat complicat a l'hora de posar-se en contacte amb els diferents artistes que participen, que us hagin cedit l'obra? Ha estat complicat o no?
2: A l'inici sí, ha estat complicat. El procés més difícil ha estat fer la cerca d'artistes. Si som sinceres, la veritat és que ens trobem de que fa cosa d'un mes sabíem que volíem fer l'exposició, era un objectiu, però no teníem artistes. És a dir, ens trobàvem que faltava poc més d'un mes per l'orgull i per la data que havíem marcat que la volíem fer i no l'havíem trobat. I va ser arran de doncs, trobar una persona, doncs, aquesta persona que coneix algú, i a partir d'aquí fer un enllaç de trobar d'aquesta xarxa de contactes de que hem trobat. I una vegada aquí doncs, ja sé que ens hem trobat amb artistes molt motivats i motivades, amb també gent de la comissió amb moltes ganes i amb molta motivació i energia que ha tirat cap endavant i ha tret molta feina amb molt de temps, i doncs amb gent de l'agrupació de que també doncs, que a l'hora de les últimes crides de cridar per fer feina per acabar d'enllestir l'exposició doncs ha estat quan s'ha fet falta, però sí, hi ha hagut feina.
0: Suposo que quan al principi us costava ja trobar aquests artistes, després quan veu començar ja a trobar artistes de renom, artistes internacionals, i parleu, és que aquest artista també estarà present a l'exposició, a partir d'aquí suposo que és més fàcil ja, no?
1: Sí, sí que és veritat que el primer contacte costa més, però després ha sigut tot com molt tirat. Sí que una mica a última hora doncs, alguns artistes doncs, ja ens han enviat les seves últimes obres, però sí, molt de treball en aquesta exposició.
0: Quin impacte espereu vosaltres que tingui aquesta exposició de desviar-se entre els joves del municipi?
2: Esperem que tingui un impacte positiu, la veritat. Esperem, sobretot també com havies dit abans, al coincidir la seva inauguració amb la lliçada de la bandera de l'orgull per donar inici als actes, també esperem que aquesta inauguració tingui una afluència major de gent, i llavors doncs, esperem que d'aquesta manera doncs, tingui una influència positiva, esclar, sempre positiva, en tot el jovent i tota la població d'aquí del municipi, que convidem a que vinguin, reflexionin i s'endinsin en aquest món des d'una perspectiva diferent.
0: Gorka, en el teu cas, què esperes?
1: Que espero, doncs...
0: D'impacte,
1: ostres, doncs sí. Espero que la gent, doncs, reflexioni, no? Al final, l'art també ens ha de fer reflexionar, no? Les persones, doncs, al final, tenim diferents maneres d'expressar sentiments, preocupacions, inclús posicionaments polítics, i jo espero que d'aquesta exposició la gent reflexioni, no? De, ostres, a banda de la part més artística, de, ostres, aquesta obra és més maca, menys maca i tal, doncs que la gent reflexioni de que, ostres, hi ha situacions, no? De, hi ha persones, no? Que viuen situacions diferents al que és la hegemonitat, no? De la societat, i que ha de tenir un altaveu i ha de tenir un espai d'expressió en aquest sentit.
0: I després aquesta exposició tindrà relació amb l'acte central del dia 4 de juliol, del Dia de l'Orgull, que es farà a l'esplanada del Mercat Setmanal. Tindrà relació, no?
1: Correcte. És, diguem, cada any a banda del que és l'acte central de l'Orgull, que enguany és el dissabte dia 4, sempre fem activitats diverses. L'any passat, per exemple, doncs vam fer el tema de la presentació de la geganta i cinema a la fresca. Altres anys doncs hem fet tallers, xerrades, etc. Enguany doncs fem aquesta exposició, que va correlacionada evidentment amb l'acte central, que enguany es presenta molt, molt atractiu, i esperem que sigui un èxit com cada any.
0: Doncs esperem que sigui així el dia 4 de juliol, que en parlarem, d'aquest acte central, sí, del Dia de l'Orgull, però ens centrem en aquesta exposició, Desviars, a partir d'aquest dijous a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Aigüestoses, per tant, ben a prop de la ràdio, i que tothom hi vagi per veure aquesta exposició amb artistes locals i també artistes internacionals que també participen d'una manera molt, molt activa i molt activista, i que la gent que vagi a veure aquesta exposició que reflexioni, no? Aquest és l'objectiu principal.
2: Correcte.
1: Correcte.
0: Doncs el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, gràcies per acompanyar-nos, membres de l'agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, i felicitats per la feina que heu fet fins ara.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Jordi. A tu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Torna un any més al festiu a Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats durant el mes de juliol. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible. Per això fem també potenciar les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats al cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això, que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies, que ara mateix pinten bastant, bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
3: Sí, ja és un acte tradicional d'aquest festiu, començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que bueno, aquest actor, el Javier Ariza, doncs, interacciona amb el 600 i bueno, acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor, farem aquest espectacle Carmen amb el Javier Ariza.
0: Un espectacle on el circ també té moments, no?
3: Sí, és el circ, bueno, és el circ, una persona que farà diferents coses al circ, interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per aquí, bueno, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
1: El primer cotxe que vaig tenir jo.
3: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, bueno, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I a més, doncs, abans d'aquest espectacle, presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert del setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
0: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem refrescar, sí, aquí, i molt bé, amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
1: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i, bueno, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
0: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
1: Sí, serà una pel·lícula molt xula, es titula Com ensinistrar un drac, que és, bueno, un jove viking que intenta, doncs, això, interactuar amb un drac ferit i mirar d'unir tots els dracs de els vikings i els dracs, bueno, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que, doncs, a més, en una hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, o sigui que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
3: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula, doncs, creiem que força divertida i interessant, doncs, per veure a l'estiu al carrer.
0: Ens traslladem dissabte, 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 9:45 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu.
1: Sí, que torna, eh? Home, torna, després de 30 anys torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que aquí havia la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca, a partir de 9:45, i comptarem, això també sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Males Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro i el grup Six. O sigui, tres grups potents amb ganes, de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte, dia 11.
0: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem un espectacular tobogant i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
1: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogant espectacular. Els que veu disfrutar també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual doncs encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogant espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
0: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda tindrem sardanes.
1: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la ciutat del Coble de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
0: I acabarem amb música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
3: Bé, podem dir que, com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer i acabem sempre amb el pícnic musical. Entre mig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys, i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu amb Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita, a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar, val? El concert comença cap a les 10:15, d'acord? Un cop ja haguem sopat i ja hem parlat i això, ja escoltarem la música, val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin, i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
0: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
1: Exacte. Sí, sí, sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, de les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
0: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
1: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui al mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics, i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
0: I un festiu refrescant, eh?
1: Com, exacte. Ja,
0: com que tenim aquest, en el cartell, com a mínim refrescant en el cartell.
1: Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i ja podrem, no tenim restriccions i podem disfrutar d'això, de dues festes molt, molt remullades.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ferran Campmany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
1: Molt bé, ens veiem tots el juliol aquí, per tot el poble.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I ja s'ha obert el procés d'inscripció de la 31a edició de la Gincana Nocturna de Sant Andreu de la Barca. Es pot fer i demanant cita a través de la pàgina web de sabarca.cat.
4: ja està obert el procés d'inscripcions a la 32a edició de la Gincana Nocturna. Des d'aquest dilluns 22 de juny, els grups que vulguin participar han de demanar cita prèvia a través de la web sabarca.cat fins al dijous 25 de juny, un pas previ a la inscripció presencial que s'haurà de fer del 19 de juny al 3 de juliol. El regidor de Joventut ha animat a tothom a participar en aquest emblema i esdeveniment de l'any.
5: Iniciem ja la carrera cap a l'edició 31 d'aquesta Gincana Nocturna, tradició del nostre poble, i iniciem amb un primer pas que fa anys ja es va començar a engegar, doncs, per gestionar el gran volum d'inscripcions a la Gincana Nocturna, que és amb aquesta cita prèvia. Llavors els grups han d'entrar a sabarca.cat per poder agafar un dia i hora de la setmana vinent, a partir del dilluns vinent, dia 29, per fer la inscripció formal per participar en aquesta edició.
4: Quins passos cal seguir i on cal inscriure's? Perquè del 19 de juny al 3 de juliol aquells grups que s'hagin inscrit faran la preinscripció, o sigui, la inscripció ja presencial.
5: Des del dia d'avui, des d'aquest dilluns dia 22 i fins al dijous 25, els grups poden fer aquesta reserva per la inscripció mitjançant cita prèvia, que només cal que una persona del grup realitzi. Llavors, en el dia i hora que hagin agafat, entre els dies 29 de juny i el divendres 3 de juliol, es realitzaran aquestes inscripcions. Per dur-les a terme, només caldrà el DNI físic d'un dels participants i adjuntar la resta de documentació en el formulari que hauran d'emplenar físicament a l'Espai Jove. Llavors, un cop acabem el divendres 3 de juliol amb totes les...

0: tarda al Teatre Núria Espert, on no només realitzarem aquest sorteig, sinó que també anunciarem la temàtica d'aquest any.
1: Això t'anava a preguntar. En aquest mateix acte es fa també la revelació de la temàtica de la gincana. No sé si ens pots avançar alguna pista o explicar per què es manté el secret sempre fins a aquest moment.
0: Doncs evidentment no te'l diré. És una qüestió que hem tractat amb els grups de controls voluntaris que realitzen les proves, que ja ens hem reunit per també començar amb ells tota la preparació, i una de les coses que discutim és doncs les propostes de temes per aquest any, que sempre intentem doncs que siguin temes doncs prou amplis com per fer volar la imaginació i alhora que no s'hagin fet ja prèviament en altres edicions, exceptuant doncs casos molt especials doncs com el 25è aniversari, etc. I bé, doncs només et puc dir que ja el tenim decidit i que el desvetllarem el proper dijous 9.
1: És a dir, que per escollir la temàtica és una cosa que es fa entre els grups de control, el Departament de Joventut, entre aquesta gent són els que decidiu.
0: Sí, efectivament, o sigui, de fet, la gincana té moltes arestes i es pot gaudir de moltes maneres, com a grup participant, com a control, com a voluntaris que fan les botifarres, com a organització. Hi ha moltes maneres de viure-la, i en aquest sentit fem partícips d'aquesta part organitzativa als grups de controls de les proves. Nosaltres acostumem a anar a aquesta reunió des de l'equip de joventut amb alguna pluja d'idees, amb algunes propostes, però que en cap cas són vinculants. De fet, mira, anecdòticament puc dir-te que no ha estat cap de les portades de propostes de l'equip de joventut, sinó que ha nascut pròpiament de la reunió, cosa que celebrem.
1: Quin missatge o recomanacions donaries a les persones que vulguin participar però tinguin encara dubtes sobre el procés d'inscripció?
0: Home, que no s'ho pensin, que no s'ho pensin, perquè la gincana nocturna, i ho hem dit molts cops, és l'emblema de la joventut de la ciutat, és el gran esdeveniment de l'any, és la nostra cultura, és la nostra tradició. Portem 31 edicions, que es diu aviat, i que per tant és un deure viure-la. Ja ens agradaria poder aconseguir que tothom que la volgués fer la pogués realitzar, però evidentment els recursos són limitats i per això tenim places limitades, no? Però bé, el que sí que puc dir és que mejor pedir perdón que permiso, i si s'han de després de caure i de dir que no, doncs estan a temps, però que si estan dubtosos, que faci la preinscripció i que facin la inscripció per participar a la gincana. I en cas de que després algun grup decideixi no participar, doncs hi ha durant el sorteig es realitza una llista d'espera, i per tant pot arribar a participar algun altre grup que quedi fora.
1: Em comentaves, com ja sabem, que la gincana és, si no l'esdeveniment més important de l'any, és un d'ells. Per què funciona tan bé i per què enguany segur que tornarà a ser un èxit?
0: Doncs també ho he dit en altres entrevistes i en altres espais, si funciona és principal i fonamentalment perquè així ho fa la gent voluntària que l'organitza. És a dir, han estat 31 edicions de gincanes que arrosseguen un volum de joves i no tan joves que de manera altruista decideixen ocupar el dissabte de la festa major de la seva ciutat a organitzar proves per dur a terme aquesta gincana, o per tenir gent que s'aixeca aquell dia a les 3 de la matinada o a les 4 de la matinada per anar a preparar les botifarres. És que això té un preu incalculable, i la gent ho fa per amor al seu poble i a les seves tradicions. Això és el que ho fa especial i que fa que altres municipis d'arreu s'hagin interessat i hagin vingut a veure-la per poder-ho replicar, i que no han aconseguit, perquè és marca pròpia de Sant Andreu de la Barca.
1: Comença així a caminar una nova edició de la tradicional gincana nocturna, que enguany descobrirà la temàtica el 9 de juliol a les 6 de la tarda al Teatre Núria Espert.
2: Obertes les inscripcions, però haurem d'esperar encara uns dies per saber quina serà la temàtica de la gincana nocturna del 2026.
3: Som informació. Som-en.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges, des de Ràdio Martorell i per la resta d'emissores sindicades de la xarxa. Avui, en l'últim programa de la temporada, us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de què farem, què direm, obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins el cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de què farem, què direm. Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta a la nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles, i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. Amb la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina, i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits. Tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles, de tal manera doncs, que pràcticament eren certs microscòpics que hi havia invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, al·licient principal de la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que m'anava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, I aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al Tarter dels Maneirons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve, dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint, caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i, per tant, el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Mineirons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el Tarter i que permet, d'una banda, veure el Tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del Tarter, hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Maneirons, i fins que s'acaba donant el tomb completament en el Tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, l'estudi geològic indica que aquests rocs, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'una manera, no? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
0: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Mineirons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
1: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada, mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, per aquest camí de que parlàvem ara, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canut dels Mineirons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que per res del món no l'obrís, no? I és el que passa, que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Maneirons exigint-los que els demanés feina, i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser dir-los que anessin arreplegant tots els rocs que veguessin pel bosc i els atarteressin a un lloc determinat, no? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
0: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels Minairons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes Maleïdes de Pep Coll o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Minairons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
1: Un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs, va en aquesta festa i va acollir Minairons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allà al casal d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els Minairons. Un conte il·lustrat per Carme Ibernon, editat per Salòria.
0: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels Minairons. Explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la Pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
1: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs el inclinava a fer el petó al noi a la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va perdut veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte, que a més el va començar a picar i arrossegar per terra. I bé, després la noia li acaba explicant que allò forma part d'una revenja entre les dues cases.
0: I no oblidem que, en general, les Valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels vols de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels Minairons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, a Taús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, alturgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: sendes.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé, cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capçacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del llom de Capçacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capçacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. Ens sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capçacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de calzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta, i d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del llom de Capçacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig Sa Calma al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló, amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí, doncs, el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre pins i alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre fageda, per baixar a dues surgències, com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors, per pista planera, fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat, fins a acabar de baixar a la collada de Capçacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Empriu, la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
1: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada anem a fer la fitxa tècnica. Distància doncs recorreguda.
2: Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
1: Desnivell?
2: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda, entre fonts i miradors.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: Posem-hi 1 i mig sobre 5.
1: Cartografia.
2: Tenim un mapa de l'editorial Alpina, que ens pot anar bé, que es diu Alta Garrotxa, escala 1.25.000.
1: I referències al núvol?
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
1: Una proposta matemàtica, les 7 fonts i les 3 fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi. Fins la temporada vinent, a agafar forces aquest estiu, eh? I moltes i moltes i moltes caminades.
2: Salut i República.
0: Sendes.
3: Hola, sóc l'Helena Merín, del blog Mochileros de Viaje, i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax, on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag, els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
3: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digora, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digora és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també, no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a l'illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldiva, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies, no tingueu aquesta imatge d'un resort, potser del Carib, amb piscines i polsaretes i alcohol, tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és una experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit. I un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig, pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si es cull una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digorà en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir en biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís. Són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant-te una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues, i al cap d'un parell d'hores amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens moltes opcions de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa i a la temporada. Moltíssimes gràcies a les 35 emissores locals d'arreu de Catalunya que han inclòs els Sendes un cop més a la seva graella de programació. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Recupereu-nos al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat Sendes. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
0: L'espai de Sendes amb els companys de la xarxa ràdio, aquest espai que escoltem també els dijous aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa en aquesta ocasió amb un programa titulat Divergències LGTBQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en majúscules, de la diversitat d'estimar, però també de la diversitat de ser i pensar. Perquè hi ha realitats que sovint queden invisibilitzades. Una d'elles és les persones LGTBI, que també són neurodivergents. Avui comptarem amb la presència del Víctor Leal i el Francisco López. Frank, són jugadors del Sant Andreu Genuïns. També ens acompanyarà avui Javier Bernal, que és l'entrenador des de fa més de 4 anys de l'equip dels Genuïns, i com sempre ens acompanya també la tècnica de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Damaris López. Damaris, molt bon dia.
4: Hola, bon dia, com esteu?
0: Doncs avui tenim un programa que, déu-n'hi-do, un programa especial a motiu del Dia de l'Orgull, i has anat buscant els motius de quin programa podríem fer aquest 2026, i has trobat un tema, jo crec, que molt interessant.
4: Doncs sí, un tema molt interessant, perquè s'ha de parlar de les divergències, sobretot de les neurodivergències LGBTIQA+. sempre, com bé sap Jordi, intentem, no?, visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, i aquest any volíem posar l'èmfasi en aquest tema, perquè el reconeixement i la inclusió de les persones neurodivergents és un imperatiu moral i social. Ser neurodivergent significa tenir un cervell que funciona de manera diferent dels estàndards considerats normals o neurotípics, i això inclou condicions com l'autisme, el TDAH, la dislèxia o la dispràxia, entre d'altres. Parlem de persones que poden percebre el món d'una manera diferent, amb sensibilitats especials als sons o a la llum, o amb formes de pensar diferents, amb grans habilitats en alguns àmbits i dificultats en altres. Però és important dir-ho clar. No és una malaltia que s'hagi de curar, sinó una forma natural de diversitat humana. I si aquesta diversitat hi sumem la diversitat afectiva, sexual i de gènere, apareix el que coneixem com a interseccionalitat. És a dir, persones que sovint han patit una doble mirada de discriminació per no encaixar la norma neurològica i per no encaixar la norma social sobre com s'ha d'estimar. En aquest context apareix un concepte interessant, el factor neuroqueer. Moltes persones neurodivergents qüestionen els rols de gènere tradicionals perquè els poden percebre com a normes arbitràries o poc lògiques. Això pot obrir formes més lliures d'entendre la identitat, el gènere i l'amor. Però també cal parlar clar. Viure sent LGTBI i neurodivergent pot implicar una doble vulnerabilitat. Sovint significa haver d'afrontar més perjudicis, més incomprensió i més dificultats en espais socials, educatius o laborals. I fins i tot, històricament, aquestes persones també han estat invisibilitzades dins del mateix col·lectiu LGTBI.
0: Per això avui, a través d'aquest programa, volem posar veu, volem conèixer l'experiència, volem conèixer la realitat, i ho farem de la millor manera possible, amb una història real, propera i sobretot positiva, perquè al final tot això va d'una cosa molt, molt fàcil i molt senzilla, que és estimar i ser estimat. És per això que avui ens acompanyen el Víctor Leal i el Francisco López, el Frank. Són dos joves que formen part de l'equip del Sant Andreu Genuïns, i sobretot són parella també, i avui ens explicaran la seva experiència. Però avui també ens acompanya l'entrenador d'aquest gran equip, com són els genuïns de Sant Andreu de la Barca, que és el Javier Bernal, que és una figura clau en aquest equip dels genuïns. Javier, portes més de 4 anys, no?, com a entrenador dels genuïns de Sant Andreu de la Barca.
5: Sí, la verdad, tengo la suerte de estar 4 años con ellos, y seguimos con ellos y seguiremos. Y la verdad que es un placer trabajar con ellos, porque siempre al final, de una forma o de otra, siempre agradecen con una sonrisa, un abrazo, una forma distinta. Y siempre preguntan cuándo jugamos, cuándo queremos hacer. Y la verdad que tiene su trabajo, pero tiene más su recompensa a nivel personal.
0: Clar, en aquesta recompensa que ara dius, deu ser una recompensa que quan acaba un partit, marxes a casa, deus marxar molt, molt satisfet, no?, pels valors que s'inculca, no?, a través d'aquest equip.
5: Sí, aparte de los valores que damos, también son los valores que nos dan ellos, ¿vale? Ellos y las familias, porque realmente que aquí los que realmente tienen el valor, el protagonismo, aparte de ellos, son sus familias. Son las que los acompañan cada día a los entrenos, lo que están apoyándoles y lo que están con las terapias y todo. La gente siempre digo que los auténticos héroes de aquí son ellos y las familias. Nosotros solo le hemos dado esa herramienta de poder jugar, de poder disfrutar, de poder integrarse en un deporte todos juntos y sin distinción. Distinción ni que si eres bueno, si eres malo, si eres feo, si eres tal. No. Aquí todos somos iguales, todos. Y la verdad que dentro del equipo pues hay muy buen ambiente, y esto se reconoce pues cuando termina el partido, sus partidos acaban, se van a comer juntos por ahí, hacen quedadas, que aparte del fútbol han conseguido crear un grupo de gente de apoyo entre ellos, ¿sabes? Ya después de los partidos y tal se apoyan, van juntos a otras cosas y participan.
0: Son equipos mixtos.
5: Sí, tenemos la suerte de tener mixtos, tener chicos, tener chicas, tener chiques, tenemos de todo y bien contentos.
0: ¿Cómo es la competición? O podemos decir que aquí no hay una competición.
5: No, bueno, siempre hay competición, cuanto más esto, pero nosotros siempre decimos que nosotros vamos a jugar, a pasárnoslo bien, que si ganamos, perfecto, que si perdemos, oye, pues no pasa nada, ¿vale? Pero no estamos como otros equipos que sí que hay genuinos que van a competir en segunda, en primera, solo a ganar, solo a competir hasta lo más alto. Nosotros, mira, yo se decía muchas veces a ellos, ¿en qué posición vamos? Pues algunos preguntan, digo, no sé, es que no lo miro. No lo miro, nos da lo mismo. Vale, sí que nos gusta ganar, porque no, plus, pero después el ganar, el perder, tenemos el tercer tiempo, que es después del partido, nos juntamos todos, en este caso en el bar de Can Salvi, hacemos un pequeño pica-pica, cuatro cosas, y allí pues hablamos con los otros compañeros y tal, y ahí ya se acaba el partido. No ha habido quién ha ganado o quién ha perdido. Y estas son las cosas que realmente dan valor a esta actividad.
0: Em quedo amb una frase, bueno, d'abans la Damaris, però diu, perceben el món d'una manera diferent, no? I hem d'entendre aquesta manera en què ells perceben el món i tenen aquesta mirada, no?
5: Sí, no, y aparte cada uno es distinto, lo ve de forma distinta. Hay muchos de una forma, otros que lo ven de otra, y lo bueno que también hay es que entre ellos intentan ayudar. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo, Eric, estamos todos por él, para que juegue y tal. No suele jugar, pero suele venir, y le gusta estar allí con nosotros. Pues oye, maravilloso, es lo que buscamos.
0: Doncs avui volem conèixer també l'experiència del Frank i del Víctor. Són dos jugadors d'aquest equip de genuïns. Tenen 21, 22 anys. Qui té 21? Tu? Perfecte. Doncs avui ens acompanyen el Frank i el Víctor. Són dos components del grup de genuïns. I a més, a part de ser del grup, són parella. Expliqueu una mica com és el vostre dia a dia en l'equip. Frank.
6: ¿Puedo decir algo?
0: Sí.
6: Rapidísimo. Víctor tiene 27 años.
0: 27 anys. 27 anys. Doncs expliquem una mica la teva experiència en l'equip de genuïns. Per què vas formar part d'aquest equip?
6: Antes jugábamos en un equipo y el entrenador nos obligaba a competir muy fuerte y Víctor no llegaba al nivel. Y decidimos venir al San Andreu porque Cristian, un amigo de Víctor y mío que antes jugaba en ese equipo, estaba. Y dije, vamos a probar. Y nos quedamos por la familiaridad, los compañeros, que Javi nos trata súper bien, que nunca nos exige, que siempre está para nosotros. Nos gustó el ambiente, cómo eran las personas y nos quedamos.
0: Que, Frank, això que estàs dient ara és molt important. Venies d'un equip on us exigien segurament guanyar els partits. Veniu aquí, canvi de filosofia, sobretot el que ha comentat abans el Javier, no? Se diu molt bé amb el que estàs comentant ara. L'important no és guanyar, l'important és passar-s'ho bé i que tots els de l'equip juguin, no? Trobar això no és fàcil, no?
6: No. No es la normalidad. Normalmente los equipos prefieren ganar que todos jueguen.
0: ¿Tú juegas de davanter?
6: Sí.
0: Me han dicho que marcas muchos gols.
6: Sí.
0: ¿Cuando marcas gols, ¿ho celebras o no?
6: No.
0: ¿Por qué no ho celebras?
6: Cuando marco un gol, mi equipo está ganando, pero el equipo contrario está perdiendo. Y yo sé lo mal que se siente cuando alguien se

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: I nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. I avui, a partir de les 7 d'aquesta tarda, retransmissió en directe del ple municipal i una hora abans, l'audiència pública.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta és fer-te veure, com sempre, la televisió d'una altra manera. I què tindrem avui al programa? Doncs de convidada. A veure, tenim avui moltes coses. De convidada, Anna Garcés, actriu, una de les cares conegudes de La Promesa, però que ara, després de deixar aquesta sèrie, doncs la tenim triomfant a Netflix amb Oasis, aquesta nova producció de Netflix juntament amb Bambú Producciones. No us ho perdeu. També tindrem a nosaltres, ni més ni menys, que a Íñigo Tín, exconcursant de Gran Hermano, que ens explicarà com ha anat aquesta travessia de Huellas a Santiago. No us ho perdeu. També tindrem a l'Assumpta Vitòria, que ens parlarà de la història de la tele, i el Toni Rovira, en el que, bueno, hi passarà de tot, i entre altres coses també tindrà convidats com Marcos Amcà, entre d'altres. No us perdeu el programa d'avui, que ve carregat, carregat. Seguiu-nos a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. Preparats, preparades, arrenquem.
2: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.

0: la de la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, de què ens parles avui?
1: Hola, Joan. Mira, avui t'explicaré coses antigues perquè, clar, la història de la Caixa Tonta ha d'explicar una mica de la història.
0: I tant.
1: Però suposo que us agradarà. Mira, l'any 1976, costa de dir, es va crear una red de corresponsals per tot Espanya i funcionava com grups de treball. Ells proposaven temes i plantejaments i aquest grup de nois després realitzaven un reportatge, entrevistes o informe. I era un informativo juvenil que es deia La Setmana. Aquest programa, el 1976, va ser galardonat amb l'Art de Plata, el millor programa juvenil de televisió espanyola, escollit per votació popular entre tots els nois d'Espanya. Clar, ara dius, que poc, però jo trobo que és molt, perquè era l'any 76.
0: Sens dubte, Assumpta, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, i nosaltres anem a recordar la sintonia i l'inici d'aquest programa.

0: teníem, Assumpta? A veure, què més ens portes?
1: El 1976 hi ha un altre programa que segur que aquests sí que el recorden, que es deia La Guagua, que era un autobús que anava voltes per Espanya buscant sorpreses, regals, jocs, danses... Clar, no hi havia mòbils i anava per tot Espanya aquest carro, aquest carret. Un carretó, perquè la foto és com un carro, que es deia La Guagua, i els nens participaven en modo activo i en el que se les brindava la més variada informació i diversió. Aquest programa el portava Torre Bruno i Manuel de la Rosa.
0: Exacte, Assumpta, Torre Bruno i Manuel de la Rosa. Què us sembla si anem a recordar l'inici d'aquest programa? Vinga.

0: també aquest any el Circo de TV, va morir Fofito, quina pena, també. I també hi havia un altre programa molt xulo, que aquesta sintonia també t'agradarà molt, que era Ábrete Sésamo, un ingente despliegue de imaginación televisual con todos los medios a la disposición, amb marionetes, hasta imagen real, desbordant d'optimisme i fantasia. Bé, hem parlat de programes infantils que eren molt xulos. Què et sembla, Joan? Una miqueta d'història sempre va bé, però fa tants anys, fa pena, eh? Però que bonic que era. Ai, Joan, que m'he equivocat, que no era Fofito que va morir, va ser Fofó, que els nens estaven molt tristos. Fofito em sembla que encara està, que estava treballant a televisió fent algunes coses. Ai, també havíem oblidat, perquè era molt important Heidi. Heidi era, bueno, als nens els hi va agradar moltíssim, amb dibuixos animats de la immortal narració de Juan Espirit, i després també reposicions de La Pantera Rosa, El Oso Yogui... Molt bé, hi havia molts programes infantils. Ara no n'hi ha tants, oi? Vale, un petonet, una abraçada.
1: Doncs sí, assumpte, el Fofito encara el tenim per aquí, era Fofó que ens va deixar malauradament i està, doncs, segueix actiu, té el seu circ i també fa espectacles a alguna televisió. Nosaltres marxem amb una altra, amb la sintonia d'Ábrete Sésamo, aquesta sintonia que ens comentava l'Assumpta. Gràcies, com sempre, per portar-nos aquesta petita nostàlgia, no?, del que va ser la televisió i de tot el que ens va donar. I, com sempre diem, visca la caixa tonta. Us deixem amb Ábrete Sésamo.

0: espatlles. Per això, amb ell, li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? El nostre estimadíssim Toni Rovira. El mateix que fa saltar totes les alarmes aquí a la caixa tonta de la xarxa. Sí, sí, a tothom. Fa saltar les alarmes de tots. Anem a connectar amb ell. Jo no sé com estarà en el seu plató del Toni Rovira i tu. Toni, que estàs per aquí? Toni Rovira! Toni! Diria que està per aquí. A veure'l. Toni!
1: Què tal, amics de la caixa tonta? Soc en Toni Rovira. Bueno, jo estic per aquí preparant doncs, el que serà el programa d'avui. Avui tenim en Marcos amb K, l'home que triomfa en Festuc. I bé, gravarem el dijous, i el dijous tinc l'Ismael Beiro, de Gran Hermano, amb el seu programa Sala de Confessions, que vaig estar a Madrid. Us haig de dir que avui també ve una productora, la Vampira, de TV3, que està preparant un programa nou. I bé, en un moment us vaig saludar, també van estar els de l'APM, i ha arribat en Marcos. Marcos! Con K.
2: Què dius? Com estem?
1: Però quina veu, Marcos.
3: Mira, tio, estem posant aquí veueta agudeta.
1: Ara també et dediques a fer veus i humor?
3: Sí, faig imitacions, faig de tot.
4: No, és broma.
1: Tu ets capaç de tot, nen, perquè et conec des que vas començar, eh?
4: Sí, ja portem molts anyets ja fent feineta, eh?
1: Perquè vas amb pop rock, d'allò, amb flamenc, no?
4: Sí, començàvem allà amb el tema aquell que deia Mi Camerino, que era el
1: tema... Com feia Mi Camerino?
4: Buah! Empiezo a ser yo mismo cuando estoy contigo. Eres el camarino de Teneno.
5: Ja ni me'n recordo.
1: Ja te'n recordes. Però al final ha anat donant voltes i hasta que has aconseguit ara que no paren les discoteques de tocar la teva música, xaval.
4: Sí, no, per fi. Un somni que dius, tio, mai saps si arribarà o no arribarà, i que arribi ja d'aquesta manera, tio, ja estic hipermega feliç.
1: Va, a la xarxa, al programa La Caixa Tonta, que posin el Festuc, que tota Catalunya balli, no?, aquest ball de moda.
4: Exactament, Festuc per tothom, que si la posem a les discoteques, tio, la gent comença a saltar i a ballar, que increïble.
1: El Festuc o Festuc?
4: De com vulgui, cadascú que ho digui, com vulgui. Eh?
1: Ah, sí, vale, que la balli com vulgui, no. Té uns passos, això, eh?
4: Sí, té uns passos prohibits, no?, que tenim ja coreografiats, però que ball lliure, freestyle, que tothom se la gaudeixi com vulgui, i jo content.

0: caixa tonta.
1: ¡Ay, qué calor!
2: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Verónica Romero y quería mandar un beso enorme a toda la familia que seguís a la caixa tonta. Un besazo enorme y que viváis la vida con mucha alegría. Claro que sí, un besito.
3: Passarà pel programa Verónica Romero, exconcursant de la primera edició d'Operació Triunfo, que està triomfant també ara amb Agua pel Calor, amb King Africa. Dels temes d'aquest estiu, sens dubte. Gràcies a tots els que heu fet possible el programa d'avui, gràcies a Ana Garcés, a Íñigo Tina, a l'Assumpta Vitoria, a Toni Rovira, al Marcos Amcà i a tot l'equip del Toni Rovira i tu. Agua pel Calor. Gràcies a tots els que ens feu confiança cada setmana, a totes les emissores que també ens teniu amb vosaltres i a la xarxa de comunicació local. Res més, que vagi molt bé la setmana i fins la setmana que ve, si tu vols. A reveure, adéu-siau.
4: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dijous, dia 25 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap. Avui a l'InfoSap parlarem de l'ordre del dia del ple municipal, que podreu seguir en directe aquest dijous a partir de les 7 de la tarda a través de Ràdio Sant Andreu. Una hora abans, ja sabeu, l'audiència pública a través de l'emissora municipal. Avui també comentarem altres informacions, i és que ja es poden sol·licitar les ajudes per a material escolar i les beques pel menjador de les escoles Bressol. Parlarem d'una exposició que s'inaugura aquest dijous a la Biblioteca Aigüestoses, l'exposició Desviars, que porta Sant Andreu a Barca l'art queer com a espai de visibilització, reflexió i reivindicació. Es tracta d'una exposició organitzada per l'Espai Jove. Avui també parlarem de les diferents activitats del festiu a Sant Andreu de la Barca i també d'una obra que podrem veure aquest dissabte en el Teatre Núria Espert, creada pel Centro Cultural Andaluz, con M de Mujer. Avui escoltarem les paraules del president del Centro Cultural Andaluz, Iván Márquez. També parlarem del Club de Tenis de Sant Andreu de la Barca, que aquest divendres celebra la seva festa de final de temporada. Parlarem també de com els ha anat la temporada als de Club de Tenis i Padel de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Aquest dijous a Ràdio Sant Andreu emetrà en directe al ple municipal, un ple que es podrà seguir a través de la 98.0 de la FM i també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. El ple de Sant Andreu de la Barca debatrà una modificació pressupostària, la gestió de l'aigua i la climatització a les escoles. Una sessió ordinària d'aquest dijous que també abordarà la concessió del guardó Lluís Nicolau d'Olver a la societat El Casino i diverses mocions sobre participació ciutadana, immigració i equipaments esportius. Un ple que es podrà seguir en directe a partir de les 7 de la tarda, una agenda marcada per qüestions econòmiques, patrimonials i de serveis públics, així com de diverses mocions presentades pels grups polítics amb representació al consistori. És el cas de Vox, el Partit Popular, i també Som Sant Andreu, que presentaran en total de 4 mocions. Un dels punts destacats és la part resolutòria, serà l'aprovació inicial de la modificació número 7/2026 del pressupost municipal, que inclou el suplement de crèdit i un crèdit extraordinari. Aquesta proposta permetrà ajustar les partides pressupostàries a les necessitats actuals de l'Ajuntament. El plenari també haurà de pronunciar-se sobre la mutació de Mial subjectiva a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets vinculats al servei d'abastament d'aigua. Aquest tràmit forma part del procés d'integració dels actius municipals dins del servei metropolità de subministrament d'aigua. En l'àmbit institucional, com dèiem, el govern municipal proposarà concedir el guardó Lluís Nicolau d'Olver a la societat El Casino de Sant Andreu de la Barca amb reconeixement a la seva trajectòria històrica i de la seva contribució al desenvolupament social i cultural i comunitari del municipi. La sessió també inclourà la proposta de designar els dies 6 de setembre i 30 de novembre com a festes locals de Sant Andreu de la Barca per l'any 2027, així com l'autorització perquè dues treballadores municipals puguin exercir activitats professionals complementàries fora del seu horari laboral a l'Ajuntament. La part de control del ple està marcada per el debat de diverses mocions presentades pels grups municipals. Vox defensarà una proposta sobre el que considera un repartiment més just dels ajuts socials. La formació de Vox de Sant Andreu de la Barca ha presentat una moció que es debatrà en el ple del proper 25 de juny per revisar els criteris de concessió de les ajudes socials a Sant Andreu de la Barca amb l'objectiu d'adaptar-los millor a la realitat econòmica dels sol·licitants, segons ha assenyalat el portaveu del grup municipal, Antonio López. La formació considera que el sistema actual pot generar situacions de desigualtat entre persones amb ingressos similars però amb despeses diferents, especialment pel que fa al pagament de l'habitatge. Antonio López, portaveu de Vox.
2: Se trata de una moción destinada a luchar contra aquellas familias o viviendas que estén ocupando una vivienda y por sus ingresos tengan derecho a percibir ayudas. Entonces nosotros lo que pedimos que aquella persona o personas que estén ocupando una vivienda se les impute unos cargos del precio estimado que tenemos aquí en San Andrés por el alquiler de un piso, ya sean 700, 800, 900 euros, y esto será contemplado como un ingreso. Entonces, seguramente no tendrán derecho a las mencionadas ayudas porque sobrepasarán los ingresos que establece la norma. Entonces, va destinado a luchar contra la ocupación. Creemos que es algo muy positivo, que puede ayudar a reducir la ocupación, porque habrá familias que, si no reciben la ayuda, no podrán sostenerse. Y nos da igual de quién sean los pisos ocupados, ya sea de bancos, ya sean de particulares o de quien sea. Habrá que revisar la situación de cada persona o cada familia, y una vez obtenidos los resultados, pues actuar en conseqüència.
1: Paraules d'Antonio López, a portaveu de Vox, arran de la moció que presentaran en el ple del 25 de juny. El grup municipal de Som Sant Andreu ha presentat una moció per impulsar la creació d'un reglament que reguli les audiències públiques de Sant Andreu de la Barca. La proposta neix, segons assenyala el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, arran dels problemes d'interrupcions, discussions i retards registrats en algunes sessions, així com per la manca d'un horari establert. La moció planteja fixar normes clares sobre horaris, els torns de paraula i el funcionament de les audiències i permetre que qualsevol regidor pugui aportar informació o aclariments a les preguntes de la ciutadania. També preveu recollir aportacions de veïns i entitats abans de portar reglament al ple per la seva aprovació. Segons Som, aquesta iniciativa contribuirà a millorar la participació ciutadana, la transparència i el bon desenvolupament de les audiències públiques municipals. La moció es debatrà en el ple del 25 de juny a partir de les 7 de la tarda i es retransmetrà en directe per Ràdio Sant Andreu. Escoltem les paraules del portaveu de Som Sant Andreu.
3: Pues en esta oportunidad Som vuelve a estar presente en todo lo que sean herramientas fundamentales para la democracia, como es la audiencia pública. Ya sabéis que somos promotores, impulsores y motivadores de la audiencia pública. Nos encanta. Desde SOM hemos participado siempre en todo lo que tenga que ver con la audiencia pública, en que se retransmita o se transmita en directo a través de Radio San Andreu. Que participe el ciudadano, que haga sus preguntas, que formule sus dudas o sus inquietudes, pero últimamente pues vemos que falta reglamento, falta un orden, falta una normativa, y ya lo hemos dicho en varias oportunidades, lo comentamos al señor alcalde, y yo creo que ya en vista de las dos últimas audiencias públicas donde se empezó tarde el pleno precisamente porque la audiencia pública se alargó, el turno de palabra no se respetaba, también había dudas entre si un concejal que podía aportar algún dato sobre alguna queja o alguna inquietud de un vecino podría hacerlo. Entonces, en vía de un debate más fresco, más sano, más participativo, presentamos esta moción, que es un reglamento, que se establezca un reglamento, una normativa, un reglamento para la audiencia pública, donde se establezcan los horarios de inicio, de cierre, para que no se el pleno se empiece tarde. Otra de las cosas es los turnos de palabra, cuánto debe durar esto, qué ciudadanos se deben identificar, tienen que ir a pie de micro para que digan su nombre, se identifican correctamente, o se les respete también si no quieren dar su nombre. En fin, son reglamentos que deben establecerse, normativas que deben cumplirse, y todo en pro de la audiencia pública, que es una herramienta fundamental para la democracia en cualquier municipio.
1: Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, parlant de la moció que presentaran en el ple del proper 25 de juny. El Partit Popular de Sant Andreu de la Barca portarà en el ple municipal del 25 de juny dues mocions. La primera reclama la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff amb un nou tancament, més mesures de seguretat i reforç de la vigilància per evitar sorolls i usos fora de l'horari establert. Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular.
4: Desde el Grupo Municipal del Partido Popular en San Andreu de la Barca hemos presentado una moción para reformar la pista de fútbol Johan Cruyff ante los problemas de convivencia derivados del uso fuera de horario establecido y de las molestias a los vecinos. Con esta propuesta planteamos mejorar el cerramiento de la instalación, limitar los accesos en horario nocturno, reforzar la señalización y aumentar la vigilancia policial con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa, mejorar la seguridad y preservar el descanso vecinal.
1: La segona de les mocions mostra el rebuig del Partit Popular per la regularització extraordinària d'immigrants aprovada pel govern espanyol, ja que considera que pot augmentar la pressió sobre els serveis municipals sense aportar els recursos necessaris als ajuntaments.
4: Des del grup municipal del Partit Popular de Sant Andreu de la Barca manifestamos nuestro rechazo a la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el gobierno de España, a considerar que se trata de una medida carente de la necesaria planificación, previsión de recursos y garantías de control. Asimismo, advertimos de las consecuencias que esta decisión puede generar sobre los servicios públicos municipales, así como su impacto en la seguridad jurídica y en la adecuada gestión de los flujos migratorios. En este sentido, solicitamos la retirada del Real Decreto y defendemos que cualquier proceso de regularización se debe llevar a cabo de forma individualizada, con criterios claros, dotación económica suficiente y mediante su tramitación con las debidas garantías parlamentarias.
1: Un altre dels assumptes que segurament generarà interès serà la moció presentada per Alcaldia per impulsar l'adaptació de la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa arriba en un context marcat per l'augment de les temperatures durant els mesos lectius i el debat creixent sobre les condicions climàtiques als centres educatius. Abans de l'inici de la part resolutòria, el ple donarà lectura al manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans, coincidint amb les accions de sensibilització impulsades arreu del país en defensa dels drets d'aquest col·lectiu. La sessió plenària també es complementarà amb el seguiment de l'activitat de l'alcaldia i el govern municipal i, finalment, amb els precs i preguntes dels grups polítics municipals. Un ple que podreu seguir en directe a partir de les 7 de la tarda a través de Ràdio Sant Andreu i una hora abans, l'audiència pública també en directe.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Anem amb d'altres qüestions. En aquest via directa ja es poden sol·licitar les ajudes per a material escolar i les beques pel menjador de les escoles bressol. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
5: Les famílies de Sant Andreu de la Barca ja poden sol·licitar les ajudes municipals de material escolar i les beques pel menjador de les escoles bressol corresponent al curs vinent. Les convocatòries estan obertes fins al 17 de juliol i formen part del programa municipal de suport a la infància que té com a objectiu garantir la igualtat d'oportunitats en l'àmbit educatiu. La regidora de Serveis Socials, Eunice Martín, ha anunciat la posada en marxa d'aquestes convocatòries.
6: Activem aquestes dues línies que seran obertes fins al 17 de juliol. I una, com has dit tu, és la línia 1 d'ajuts per material escolar i després la línia 4, que és ajuts al menjador per escoles bressol.
5: En concret, la línia 1 és d'ajuts per material escolar. Per qui està adreçat i com s'ha de sol·licitar?
6: Doncs, bueno, com la línia 1, aquesta de material escolar, és per infants i joves des de 3 fins a 16 anys, o sigui, des d'ahir 3 fins a quart de l'ESO, i es pot fer com els canals habituals, que són per online i o bé per presencials presentant una instància, i es pot fer, ja ho he dit, o si no sabem com hem de fer, podem venir aquí i preguntar a l'Ajuntament, i si no tenim els accessos, busquem línia 1 a l'Ajuntament i ens surt ahir el formulari per fer.
5: Després està la línia 4 d'ajuts de menjador per a escola bressol. A qui està destinada i qui té com a finalitat?
6: Bueno, que té, està destinada a infants des de I0, I1 i I2, és a dir, entre 0 i 2 anys, i està destinada doncs, a tots aquells infants petitons de i petitones de la nostra ciutat doncs, que van a l'escola bressol i que per conciliació familiar necessiten fer l'ús del menjador.
5: Per acabar, m'agradaria saber quantes famílies van gaudir d'aquestes ajudes l'any passat i per això es torna a repetir aquestes ajudes.
6: Doncs en conjunt de les dues línies vam arribar aproximadament unes 400 famílies. Dir-vos que la línia 1 doncs, té uns 47.000 euros de dotació, que és la de material, i la línia 2 del menjador doncs, té una dotació de 22.000 euros.
5: Bueno, per acabar, per què és important aquestes ajudes, donar-les, sobretot, i que any rere any les famílies de Sant Andreu de la Barca puguin tenir aquesta ajuda de serveis socials?
6: Doncs el que volem és garantir que cap infant quedi enrere per motius econòmics, perquè bueno, aquest ha de ser és el nostre objectiu, doncs, arribar a tots aquells que ho necessitin i que no sigui el criteri econòmic que els hi falti per poder arribar. Vull dir que tots els infants del nostre municipi han de tenir el material, han de tenir els llibres, i tots aquells infants petitons i petitones que necessiten el menjador, doncs si per criteri econòmic no arriben, doncs també puguin tenir aquest ajut.
5: Les famílies ja poden presentar-se a les dues convocatòries, que estaran disponibles fins al 17 de juliol.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: Sant Andreu de la Barca se suma un any més a la commemoració de l'orgull LGTBIQ+, amb una proposta cultural que posa l'art al servei de la visibilització i la reivindicació. Es tracta de Desviar-se, una exposició que podrem veure a partir d'aquest dijous a la Biblioteca Aigüestoses, una exposició col·lectiva d'il·lustració que reuneix a una quinzena d'artistes locals, internacionals, per reflexionar sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere a través de diferents llenguatges visuals. És per això que avui ens acompanyen el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, que són membres de l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, per parlar d'aquesta exposició que està organitzada per l'Agrupació de Joves amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gorka, Oriol, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Veu una exposició on Desviar-se. Què intenteu buscar a través d'aquesta exposició? Jo abans parlava de visibilització, reivindicació.
1: Sí, al final, doncs, enguany ens hem enfocat en aquesta temàtica més artística i volem, bàsicament, doncs, que hi hagi certa diversitat, no? També dins de l'art, i donar a conèixer, doncs, a la ciutadania del nostre poble, doncs, diferents mirades, perspectives, no? Diferents estils, també, dins de l'orientació del col·lectiu LGTBI.
0: En els darrers dies esteu treballant de forma intensa des de l'Agrupació de Joves per tenir-ho tot a punt per l'exposició d'aquest dijous.
1: Correcte. Portem ja ben bé més de dos mesos organitzant aquesta exposició, contactant amb diferents artistes, també internacionals i locals, i ja ho tenim gairebé tot a punt.
0: Que estem parlant d'una exposició única, una exposició que es podrà veure a Sant Andreu de la Barca, a la Biblioteca Aigüestoses, i que s'ha creat a través del que vosaltres heu decidit des de l'Agrupació de Joves.
1: Correcte. Bé, vam començar fa un parell de mesos, com he dit, a contactar amb els diferents artistes, i a partir de les diferents obres que ens han proporcionat, doncs hem fet una mica així, hem estat preparant una mica l'estil de com serà aquesta exposició i tal, i res, aquest dijous us esperem a totes.
0: Estem parlant d'una quinzena d'artistes locals, internacionals. Quins són aquests artistes que podrem veure la seva obra en aquesta exposició?
2: Doncs així és, doncs hi ha una gran varietat d'artistes que participaran, que mostraran les seves obres. Cadascú mostrarà la seva perspectiva del col·lectiu des d'una visió pròpia. Cadascú, doncs, té un estil, barreja aquest estil artístic i aquest estil de la seva manera de veure aquest col·lectiu d'una forma, com ja he dit, pròpia, que la mostrarà, doncs, en aquesta exposició, en les seves obres, i que és la seva manera, doncs, de com veuen el món. Com bé has dit, sí, tenim artistes internacionals, comptem amb dos artistes de Mèxic i un de l'Argentina, i també molts artistes locals aquí de Catalunya i també d'arreu d'Espanya. També, com ja havíem dit, artista local, el Joaco, també membre de l'associació, dissenyador dels diferents cartells de les últimes edicions de l'Orgull d'aquí de Sant Andreu.
0: També el creador de la Geganta Queer, no?
2: Correcte.
0: Doncs això serà aquest dijous. Serà la inauguració d'aquesta exposició a partir de 6:15, 5:30, perquè abans hi ha un altre acte que també es farà a la Biblioteca Aigüestoses, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses, on s'aplegaran des de l'Espai Jove, Biblioteca, Ràdio i també l'Escola Municipal de Música i Dansa, i després ja s'inaugurarà aquesta exposició. Parlàvem abans dels objectius, però què busqueu vosaltres a través d'aquesta exposició? Provocació, reivindicació,
1: sí,
0: visibilització...
1: Al final, doncs, com bé dèiem abans, nosaltres ens posicionem en aquest sentit a favor de que sigui un espai d'expressió, de reflexió, però també de reivindicació, no? Al final estem parlant de drets humans, dels drets d'aquest col·lectiu, i d'una forma o una altra ja és un posicionament polític, no? I per tant, aquesta exposició també parteix d'aquest posicionament polític, no? De donar veu a aquestes minories i evidentment doncs, posar en valor aquesta diversitat sexual de gènere i evidentment doncs, oferint doncs, aquesta mirada més plural, no? Del col·lectiu.
0: Ha estat complicat a l'hora de posar-se en contacte amb els diferents artistes que participen, que us hagin cedit l'obra? Ha estat complicat o no?
2: A l'inici sí, ha estat complicat. El procés més difícil ha estat fer la cerca d'artistes. Si som sinceres, la veritat és que ens trobem que fa cosa d'un mes sabíem que volíem fer l'exposició, era un objectiu, però no teníem artistes. És a dir, ens trobàvem que faltava poc més d'un mes per l'orgull i per la data que havíem marcat que la volíem fer i no havíem trobat. I va ser arran de doncs, trobar una persona, doncs, aquesta persona que coneix algú, i a partir d'aquí fer un enllaç de trobar d'aquesta xarxa de contactes de que hem trobat. I una vegada aquí, doncs, ja sé que ens hem trobat amb artistes molt motivats i motivades, amb també gent de la comissió amb moltes ganes i amb molta motivació i energia que ha tirat cap endavant i ha tret molta feina amb molt de temps, i doncs amb gent de l'agrupació que també doncs, que a l'hora de les últimes crides a cridar per fer feina per acabar d'enllestir l'exposició doncs ha estat quan s'ha fet falta, però sí, hi ha hagut feina.
0: Suposo que quan al principi us costava ja trobar aquests artistes, després quan veu començar ja a trobar artistes de renom, artistes internacionals, i parleu és que aquest artista també estarà present a l'exposició, a partir d'aquí suposo que és més fàcil ja, no?
1: Sí, sí que és veritat que el primer contacte costa més, però després ha sigut tot com molt tirat. Sí que una mica a última hora doncs, alguns artistes doncs, ja ens han enviat les seves últimes obres, però sí, molt de treball en aquesta exposició.
0: Quin impacte espereu vosaltres que tingui aquesta exposició de desviar-se entre els joves del municipi?
2: Esperem que tingui un impacte positiu, la veritat. Esperem, sobretot també com havies dit abans, al coincidir la seva inauguració amb la lliçada de la bandera de l'orgull per donar inici als actes. També esperem que aquesta inauguració tingui una afluència major de gent, i llavors doncs, esperem que d'aquesta manera doncs, tingui una influència positiva, esclar, sempre positiva, en tot el jovent i tota la població d'aquí del municipi, que convidem a que vinguin, reflexionin i s'endinsin en aquest món des d'una perspectiva diferent.
0: Gorka, en el teu cas, què esperes?
1: Que espero, doncs...
0: D'impacte,
1: ostres, doncs sí, espero que la gent, doncs, reflexioni, no? Al final, l'art també ens ha de fer reflexionar, no? Les persones, doncs, al final, tenim diferents maneres d'expressar sentiments, preocupacions, inclús posicionaments polítics, i jo espero que d'aquesta exposició la gent reflexioni, no? De, ostres, a banda de la part més artística, de, ostres, aquesta obra és més maca, menys maca i tal, doncs que la gent reflexioni de que, ostres, hi han situacions, no? De, hi han persones, no? Que viuen situacions diferents al que és la hegemonitat, no? De la societat, i que ha de tenir un altaveu i ha de tenir un espai d'expressió en aquest sentit.
0: I després aquesta exposició tindrà relació amb l'acte central del dia 4 de juliol, del Dia de l'Orgull, que es farà a l'esplanada del Mercat Setmanal. Tindrà relació, no?
1: Correcte. És, diguem, cada any a banda del que és l'acte central de l'Orgull, que enguany és el dissabte dia 4, sempre fem activitats diverses. L'any passat, per exemple, doncs vam fer el tema de la presentació de la geganta i cinema a la fresca. Altres anys doncs hem fet tallers, xerrades, etc, etc. Enguany doncs fem aquesta exposició, que va correlacionada evidentment amb l'acte central, que enguany es presenta molt, molt atractiu, i esperem que sigui un èxit com cada any.
0: Doncs esperem que sigui així el dia 4 de juliol, que en parlarem, eh? D'aquest acte central, sí, del Dia de l'Orgull, tant, però ens centrem en aquesta exposició d'Esbiars a partir d'aquest dijous a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Aigüestoses, per tant, ben a prop de la ràdio, i que tothom hi vagi per veure aquesta exposició amb artistes locals i també artistes internacionals que també participen d'una manera molt, molt activa i molt activista, i que la gent que vagi a veure aquesta exposició que reflexioni, no? Aquest és l'objectiu principal.
2: Correcte.
1: Correcte.
0: Doncs el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, gràcies per acompanyar-nos, membres de l'agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, i felicitats per la feina que heu fet fins ara.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Jordi. A tu.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: Torna un any més el festiu a Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats durant el mes de juliol. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible. Per això fem també potenciar les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats al cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això, que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies, que ara mateix pinten bastant, bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
2: Sí, ja és un acte tradicional d'aquest festiu començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que, bueno, aquest actor, el Javier Ariza, doncs interacciona amb el 600 i, bueno, acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor, farem aquest espectacle al Carmen amb el Javier Ariza.
0: Un espectacle on el circ també té moments, no?
2: Sí, és el circ, bueno, és el circ, una persona que farà diferents coses del circ interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per qui, bueno, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
1: El primer cotxe vaig tenir jo.
2: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, bueno, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I, a més, doncs, abans d'aquest espectacle, presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
0: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem refrescar, sí, aquí, molt bé, amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
1: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i, bueno, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
0: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
1: Sí, serà una pel·lícula molt xula, es titula Com ensinistrar un drac, que és, bueno, un jove viking que intenta, doncs, això, interactuar amb un drac ferit i mirar d'unir tots els dracs de... els vikings i els dracs, bueno, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que, doncs, a més, en bona hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, així que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
2: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula, doncs, creiem que força divertida i interessant, doncs, per veure a l'estiu al carrer.
0: Ens traslladem dissabte, 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 9:45 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu.
1: Sí, que torna, eh? Home, torna, després de 30 anys torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que aquí havia la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca, a partir de 9:45, i comptarem, això també sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Males Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro i el grup Six. O sigui, tres grups potents amb ganes, de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte, dia 11.
0: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem un espectacular tobogant i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
1: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogant espectacular. Els que veu disfrutar el també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual doncs encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogant espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
0: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda tindrem sardanes.
1: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la ciutat de Cobla de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
0: I acabarem amb música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
2: Bé, podem dir que, com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer, i acabem sempre amb el pícnic musical. Entre mig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys, i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu amb Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita, a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar. Val? El concert comença cap a les 10, un quart d'11, d'acord? Un cop ja haguem sopat, ja hem parlat i això, ja escoltarem la música. Val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin, i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
0: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
1: Sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, de les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
0: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
1: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui el mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics, i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
0: I un festiu refrescant, eh?
1: Com, exacte.
0: Ja, com que tenim en el cartell, com a mínim refrescant en el cartell.
1: Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i ja podem, no tenim restriccions i podem disfrutar d'això, de dues festes molt, molt remullades.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu Abarca, Ferran Campany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
1: Molt bé, ens veiem tots el juliol aquí, per tot el poble.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Parlem ara d'esports, parlem de tennis, perquè el Club de Tennis i de Pàdel de Sant Andreu de la Barca celebra aquest divendres la seva festa de cloenda de temporada.
4: El Club de Tennis i Pàdel de Sant Andreu de la Barca fa un balanç molt positiu de la temporada 2025-2026. El president de l'entitat, Agripino, assegura que els resultats obtinguts han superat les expectatives inicials, tant pel que fa a la participació dels socis com a l'activitat esportiva desenvolupada al llarg del curs. De cara a la pròxima temporada, el principal objectiu és obtenir el reconeixement de club d'excel·lència que atorga la federació.
5: Bueno, este año lo podemos valorar positivamente, Hemos tenido equipos, como siempre, compitiendo en la Liga Catalana y en el Campeonato de Cataluña. Hemos llegado, las mujeres, por ejemplo, los cadetes femeninos han sido campeonas en la fase regular, después fueron eliminadas en cuartos. En cuanto a hombres, más 70 cuartos en la fase regular, sin en cambio en los playoffs quedaron subcampeones de la liga. En los demás equipos, pues todos han competido al nivel que tenemos, contando que, claro, que estamos compitiendo con Tenis Barcelona, Tenis La Salut, Club de Tenis Polo, Atlético Terrassa, o sea, club de la élite de Cataluña.
4: Quina ha estat la participació en entrenaments i competicions durant la temporada, tenint en compte que el pàdel és un esport que s'està posant molt, molt de moda, el tenis no deixa de caure mai l'interès per al tenis, i després s'han introduït esports com el pickleball.
5: Correcto. Esta temporada tenemos el pickleball incluido dentro de nuestro abanico de deportes. En pádel tenemos dos equipos compitiendo, el masculino y el femenino, con un total de 46 licencias, que este año están compitiendo ya por la Federación Catalana de Tenis de pádel. Antes no lo hacían en la Liga Suba Pádel, que se decía. Sí, en cambio, este año decidimos que ya compitieran por la Federación Catalana de Pádel. Y en tenis, pues bueno, están todos los equipos que tenemos, que la competición, en el número de personas que compiten, deben estar rodando sobre las 100, 100 y algo de personas.
4: Pel que fa a la base, els nens més petits, com està siguent la participació? Aneu bé de joves perquè pugin al club?
5: Sí, de hecho, este año hemos creado la escuela de alta competición. O sea, tenemos un grupo de alumnos, de 9 alumnos, que están compitiendo lo más alto que podemos permitir en estos momentos, porque, no sé si lo sabréis, pero se va en función de los puntos que tienen y las categorías que tienen, ¿no? Y en estos momentos, de los alumnos que tenemos en alta competición, por ejemplo, en los campeonatos que les apuntamos, que es de la Copa Cataluña, uno de los alumnos ha quedado finalista y subcampeón en dos de los torneos, con lo que es un completo éxito para nosotros. Y los chavales han estado llegando a cuartos de final en los torneos que les hemos estado apuntando, ¿no? Es una nueva parte que hemos hecho de la escuela para que la gente que realmente quiera competir y quiera subir el nivel tengan esa oportunidad.
4: Sí, ens pots parlar una miqueta del sopar de final de temporada que es farà aquest divendres 26 de juny, no? Si no m'equivoco.
5: Correcto. Este viernes 26 se celebrará, como cada año hacemos, la entrega de premios, que se hará en el Palau Güell, como el año pasado. Y esperamos que sea todo un éxito como el año anterior. El año anterior nos reunimos, conseguimos reunir casi 120 personas en la entrega de premios, que fue, además, asistió también el presidente de la Federación Catalana de Tenis para celebrar, que celebramos el año pasado, el 25 aniversario del club.
4: Ens estàs comentant que hi ha una entrega de premis. En aquesta entrega de premis, qui es premia? Els millors jugadors de la temporada, totes les categories...
5: Bueno, nosotros tenemos los torneos internos que se celebran dentro del club. Entonces, todos los torneos que se hacen durante toda la temporada se espera al final de temporada para hacer la entrega de los premios que hay, ¿no?
4: ¿Qué poden esperar els assistents al sopar? ¿Serà una nit per recordar, anècdotes? ¿Com es poden inscriure?
5: Bueno, de inscribirse se inscriben en Can Salvi. Tenemos una lista donde la gente se puede inscribir. Son socios y no socios, porque en el club hay gente que es socia del club y gente que no es socia, porque son también abonados a las instalaciones deportivas, y como practican el deporte de tenis y de pádel, pues tienen la opción de poderse apuntar. Hombre, pensamos que será una buena noche, como siempre han sido todas, y bueno, que será una noche pues agradable y divertida, y sobre todo para que la gente que practicamos el deporte nos juntemos y pasemos una noche divertida.
4: L'endemà, el dissabte 27 de juny, arriba el torneig dels colors. És com un dels esdeveniments més vibrants de l'any. En què consisteix exactament aquest torneig? Què fa tan especial?
5: Bueno, es un torneo que hace muchísimos años que se viene celebrando. Antes se celebraba por las tardes, pero bueno, el año pasado surgió la idea de hacerlo ya nocturno. O sea, es un torneo que empieza a las 6 de la tarde y acaba a las 2 de la madrugada. Ese es un torneo que antes solamente se hacía en tenis, pero a partir del año pasado incorporamos el pádel también. O sea, se forman cinco equipos, tanto de tenis como de pádel, y cada equipo tiene un color y compiten entre los colores. Y de ahí sale un campeón. Es una jornada muy festiva. Es más, a una hora determinada de la noche se para toda la competición y todos los participantes cenan. Todos participan
6: desde antes de la final.
5: Antes de la final, sí. O sea, se para, se hace más o menos un media hora, tres cuartos de receso, se para y todo el mundo pues se para a cenar.

0: a ser club de excelencia dentro de la Federación Catalana de Tenis, ¿no? Es uno de los objetivos fundamentales que tiene esta junta, ¿no? Poder llegar a la Federación Catalana de Tenis y que San Andreu de la Barca esté considerada como un club de excelencia dentro de la Federación Catalana.
1: El màxim responsable de l'entitat assegura que el curs ha superat les expectatives i mira el futur amb optimisme per aconseguir la llicència de club d'excel·lència de la Federació.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
3: El Centro Cultural Andaluz de Sant Andreu de la Barca presenta aquest dissabte 27 de juny a les 8 de la tarda al Teatre Núria Espert l'espectacle Con M de Mujer, una proposta artística que combina dansa, música i emoció per retre homenatge a dones que han deixat una empremta inesborrable en la cultura i en la defensa dels drets socials. Els quadres de ball de l'entitat portaran a escena un recorregut per la vida i el llegat de Lola Flores, María Jiménez, Rocío Jurado, Carmen Linares, Chabela Vargas i María Peláez, 6 artistes que, a més de destacar en la seva trajectòria professional, van alçar la veu en uns moments especials difícils en favor dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBIQ+. N'hem parlat amb Iván Márquez, president del Centro Cultural Andaluz.
4: Hoy en este espectáculo con M de Mujer lo que hemos querido es rendir un homenaje a todas las mujeres en general, ¿no? Esas mujeres fuertes y valientes. Lo hemos hecho centrándonos en la figura de estas 6 de 6 cantantes andaluzas, ¿no? De la cultura andaluza, como son María Jiménez, Lola Flores, Rocío Jurado, Carmen Linares, María Peláez, y también en un personaje tan mítico y una mujer tan fuerte como es Chabela Vargas. Son mujeres a las que no rendimos un homenaje solo por su trayectoria, que es indudable la trayectoria que tienen, sino que son mujeres que se han atrevido a decir cosas que en su época pues a lo mejor no eran fáciles de decir, y sobre todo pues ese apoyo que siempre han mostrado pues al colectivo LGTBIQ+ y su lucha por la igualdad. Son referentes, ¿no?, en estos aspectos. Y en ese aspecto es un poco muy personal para mí como creador, porque lo que quiero reflejar en esas mujeres, quiero que se vean reflejadas en esas mujeres, las que yo llamo las mujeres de mi vida, ¿no? Desde aquella amiga que un día estaba a mi lado cuando yo tenía que hacer una de las confesiones más importantes de mi vida, a mi madre por siempre su apoyo incondicional, y a mis alumnas. Yo por mi profesión siempre he estado rodeado de muchas mujeres a las que admiro y las que siempre me han dado mucha fuerza y que me han traído hasta aquí, ¿no? Entonces es un homenaje que yo creo que tenía pendiente hacia todas ellas.
3: L'espectacle Con M de Mujer s'emmarca dins dels actes de la celebració del Dia de l'Orgull per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, on col·laboren diferents entitats. El Centro Cultural Andaluz ho fa amb aquest espectacle Con M de Mujer. Fa poques setmanes, el Centro Cultural Andaluz proposava en el Teatre Núria Espert un espectacle teatral.
4: Pues igual que vinimos aquí, presentamos la obra de teatro La Terraza, pues está dentro de un programa que este año por primera vez nuestra asociación ha llevado a cabo, que es un programa de igualdad y LGTBIQ+, donde una programación a lo largo de todo el año, participando también de las iniciativas que se proponen desde el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, pues como hablábamos en la última entrevista que hicimos, pues eso, esa vertiente social, esa tercera pata que nos faltaba, que es el compromiso social de la entidad, ¿no?, con la ciudad. Y creemos que este año pues se está viendo ya asentado, y la verdad es que estamos muy contentos y seguir trabajando en ello, ¿no? Entonces, pues poquito a poco iremos haciendo más cosas y bueno, tener la parte cultural, la parte religiosa y esta tercera pata, que es la de compromiso social, como asociación que además pues aglutinamos bastante gente de diferente tipo, sobre todo traslada ese mensaje, ¿no?, de que aquí cabemos todos y que todo el mundo es bienvenido.
3: El president del Centro Cultural Andaluz anima a tothom a veure aquest espectacle aquest dissabte a partir de les 8 en el Teatre Núria Espert, l'espectacle Con M de Mujer.
4: Pues mira, lo único que me queda por decir es que a todos aquellos que nos estén escuchando, que les animo a que vengan el sábado a las 8 de la tarde en el en el Teatro Núria Espert a ver ese espectáculo con M de Mujer, un espectáculo que yo creo que va a gustar, porque hay canciones de esas de siempre que recordamos y que tenemos en la memoria, que además no suelen ser muy usadas a la hora de preparar espectáculos de baile, y que les va a gustar, y sobre todo que vas a sentir, ¿no?, eso que decimos de esa fuerza que han transmitido estas seis pedazos de monstruos y su vitalidad y ese mensaje de oye, estamos todos en el mismo barco y vamos todos a luchar juntos y a que todos pues seamos felices y que cada uno haga lo que quiera.
3: Des del Centre Cultural Andaluz aporten ja varis mesos preparant aquest espectacle.
4: Llevamos todo el año preparando en las clases de baile, pues preparando este festival poco a poco. Estos últimos semanas, pues más intensamente, con ensayos generales, mucho trabajo. La verdad es que estoy muy contento y lo único que puedo dar es las gracias a todas las alumnas y alumnos que se han implicado, que van a subir al escenario este sábado, y mostrarles mi admiración, y ahí ya saben que lo tienen, porque todo el que se atreve a subirse a un escenario y más, como yo digo, no siempre, pues a determinadas edades y por primera vez, etcétera, pues es complicado, y yo lo único que me queda es darle las gracias a ellas por el trabajo que han hecho durante todo este curso y quitarme el sombrero y mostrarles mi admiración. Yo siempre les digo que el primer fan que tienen, que van a tener siempre, voy a ser yo. Entonces, muy contento con los trabajos. Creo que el trabajo está bien hecho, se ha hecho bien. Hay mucha ilusión detrás por parte de todos, muchos nervios también, pero yo creo que el resultado va a ser bonito.
3: Les entrades per veure l'espectacle Con M de Mujer tenen un cost de 5 euros per als socis del Centre Cultural Andaluz, 10 euros per al públic en general, unes entrades que es poden adquirir al Centre Cultural Andaluz, a l'antic Ajuntament, fins aquest divendres de les 5:30 a 8:30 del vespre. Cal destacar que també, si queden entrades, es poden comprar a la mateixa taquilla del Teatre Núria Espert.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
3: I l'última informació d'avui dijous fa referència als gelats. És un reportatge de Joel Carrasco.
1: Amb l'arribada de les primeres onades de calor, les geladeries ja han notat un increment notable de clients. L'estiu marca el moment àlgic de l'activitat quan veïns i visitants busquen refrescar-se amb sabors clàssics i propostes innovadores. Segons explica José Luis Pérez de la geladeria Micono, la temporada ja no depèn només del calendari, sinó sobretot de la temperatura i del desig de combatre la calor amb un bon gelat.
5: Quan arriba la temperatura i puja, pues la gent se'n va cap als nens i grans, cap als garrinxats, gelats i orxata també.
1: Fa quan, aproximadament, quan va ser que vau dir, ostres, ara comença de veritat la temporada d'estiu?
5: Bueno, vam tenir un abril molt bo i la gent es va volcar directament a l'abril. Les xifres van ser bastant bones. El maig va baixar una mica perquè van venir pluges i, com hem dit abans, la temperatura és primordial, i ara el juny, pues, evidentment, amb aquestes temperatures ja totes les tardes i el cap de setmana la gent ve a refrescar-se una mica.
1: Quins són els sabors dels gelats que més triomfen aquí a Sant Andreu de la Barca?
5: Home, el gelat podríem dir que la vainilla, no? Allò que dius, hòstia, una clàssica, pues, sempre surt vainilla en el que seria la terrina o en batuts, no? I també el que té moltes sortides és l'Oreo, la marca Oreo, la galeta amb batuts o gelat surt també molt.
1: O incorporat alguna novetat aquest estiu, ja siguin sabors, formats, productes?
5: Sí, sempre. Cada any el Tixixona treu al mercat normalment novetats, no? La que sempre ha tingut força ja fa un any és la de Pink Paster, que és la bandera rosa, la típica, no? I la gent, quan ho veu, ho prova, diu que, bueno, increïble.
1: Quin és el sabor més raro que teniu? Perquè aquí veiem fins i tot Màlaga con passes, crema catalana...
5: Home, jo diria aquest mateix, no? El de Màlaga amb passes, que és el típic vi de Màlaga, no? Que és dolç, amb passes, i tot això és el més, diria, diferent.
1: Com ha evolucionat el consum del gelat en els darrers anys des que esteu oberts?
5: Home, jo, mirant cap endarrere, va haver un moment en què els gelats començaven a fer coses rares, no? Es feien gelat de tot, no? però ara em sembla a mi que torna, dirien, als bàsics, i quan fan l'aposta, fan una aposta a lo que són sabors que a tothom li agrada, no? O sabors comercial, Philadelphia, Filipinos, per exemple, o Oreo Cheesecake, o Cheese Ahoy, són sabors que els nanos i els grans coneixen, no?
1: Cada vegada també hi ha més demanda de gelats sense sucre, sense lactosa, vegans. Teniu també aquesta oferta?
5: Sí, aquí tenim una zona de vegans que no tenen llet ni grasses animals, i sí que hi ha, falta molt per ampliar, perquè aquest tema, la gent és com si fos un sorbet, no? Allò, però sí, hi ha com a 5 que tenim classificats amb una zona de vegans, i després també tenim sense gluten. També aquest any hem comprat conos sense gluten per la gent que vol agafar-se un cono, no? que ve de gana, i ho tenim també.
1: Com és el vostre procés per escollir un sabor nou o escollir un producte? Detecteu que hi ha una més demanda d'algun tipus de sabor i el demaneu més, o dieu, ostres, aquí la gent demana aquest tipus de sabor, si anem a provar de portar un nou?
5: Home, a la gent li agrada que hi hagi varietat, i varietat, diríem, varietat moderna, no? Actual, no varietat antiga. I llavors, el que sempre anem darrere de lo que marca el mercat, no?
1: Hi ha algun gelat o combinació que recomanaríeu especialment per combatre aquests primers dies de calor intensa, que ja arriba l'estiu? Lo típic, la nata, la vainilla i la xocolata, diguéssim que tot el món segurament l'ha provat. Algun gelat que sigui diferent?
5: Home, podrien ser refrescants. El menta en xocobites, que tothom diu que no li agrada, però surt moltíssim, no? I els sorbets, aquests són molt refrescants.
1: Per acabar, quines expectatives teniu per aquesta temporada d'estiu i quin missatge enviaríeu als oients perquè s'acostin a la vostra geladeria?
5: Home, l'expectativa que tenim és que crec que serà un bon any, no? Perquè també les temperatures s'estan comportant d'una manera normal, no? I de cara a que els clients s'acostin, és que la gelateria Mikono, Antioxisona, a part de tenir gelats, té moltes més coses, com són gofres belgues, fent nosaltres també creps, i ho fem nosaltres la massa del crep, amb totes les varietats possibles, filipinos, Kit Kat, Oreo, i a part també fem molts batuts. Ara també tenim granissat de tots els sabors, i ara mateix justament el que estic esperant per les nits d'estiu és fer un curs de cocteleria perquè la gent es pugui passar una estoneta a la nit a la terrassa de Mikono.
3: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de l'emissora municipal.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
7: Hello, Jazz It audience.
8: Welcome to Jazz It.
7: Jazz It.
9: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
10: Com si es tractés de la crònica d'una rebel·lió, avui titularem el nostre programa 7 dies de juliol. Ja us hem vist, heu aixecat les orelles quan heu sentit això. No. No n'hi ha per tant. Es tracta de recordar-vos que entre el proper dia 2 de juliol i el 7 següent gaudirem d'un tsunami jazzístic que afectarà majoritàriament les comarques del Maresme, el Barcelonès i el Penedès, i a tot un país, Andorra. Quatre festivals que es programen i es contraprogramen amb la noble intenció de portar-nos molt bon jazz, però d'una manera poc efectiva de cares a nosaltres, al públic. Comencem amb el jove pianista Julius Rodríguez, que ve des de Nova York per participar en el Mas i Mas Festival, dia 2 de juliol, dijous, Sala Jamboree de Barcelona.

Julius Rodríguez, des del seu disc Let's Sound Tell All, que és de l'any 2022. Hem escoltat la cançó All I Do, que ja porta més de 2.300.000 reproduccions a Spotify, que no és un rècord, d'acord, però no està malament en un músic com ell, jove, compromès amb el jazz, un home amb molt de talent, experimental quan li interessa, polifacètic i amb un futur, sens dubte, brillant davant seu. Julius Rodríguez el tindrem el 2 de juliol a la sala 1 del Club Jamborí de la Plaça Reial de Barcelona, dins de la programació del Mas i Mas Festival. La nostra recomanació és que no us el perdeu. I l'endemà, divendres 3 de juliol de 2026, tret de sortida del festival que cada any, ho hem de dir així, fa un maridatge entre el vi del Penedès i el jazz d'arreu del món. El Bijazz, el Festival de Jazz de Vilafranca del Penedès. L'apartat internacional s'obre amb els reis de l'àcid jazz dels anys 90, el grup Incognito, supervivent d'aquella tendència que es movia a cavall entre el pop, el soul i unes gotes de jazz. Aquí els tenim, gravats en directe a Londres l'any 2015. La cançó és Heads Makes Me Wanna Holler.

0: this is Felix Pastorius, and you are listening to Jazz It Radio.
1: Seguim repassant concerts de jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Concerts que es realitzaran al cap de setmana dels dies 3, 4 i 5 de juliol proper. Més o menys en el mateix moment que Incógnito estaran obrint el Bijaz de Vilafranca del Penedès, a Andorra i dins del Festival de Jazz Escaldes en Gordany hi tindrem a un dels saxofonistes tenors més famosos del món en aquest moment, Joshua Redman.
2: Hi, this is Joshua Redman and you are listening to Jazz It.

Joshua Redman, hem anat a buscar la seva música a l'àlbum Wish, gravat l'any 1993, el segon a nom propi. En aquest àlbum hi trobem a Pat Metheny a la guitarra i a dos ex-acompanyants d'Ornette Coleman, Charlie Haden en el baix i Billy Higgins a la bateria. I amb aquests companys de viatge es podia esperar una gravació plenament experimental i, en canvi, ja ho heu sentit. És un disc elegant, un disc ple de lirisme, de contenció, un disc que és pura bellesa i swing. A Joshua Redman també el podrem veure l'endemà de tocar Andorra, el dissabte 4 de juliol a Tiana, dins del cicle 3 dies de jazz i a l'escenari de la masia Can Reón d'aquesta localitat del Maresme. Si no hi heu estat mai a Can Reón, us ho recomanem molt sincerament. És un lloc preciós, el festival està molt ben organitzat, hi ha bon ambient, és un autèntic plaer. I a més, Joshua Redman.

Acabem d'escoltar Joshua Redman amb la cançó Icarus, que forma part del seu darrer disc titulat Words Fall Short. I si voleu un concert una mica més, diguem-ne, calentet, a Andorra, el dissabte 4 de juliol, hi tenim a Paquito de Rivera, un clàssic del jazz afrocubà, excompany de Dizzy Gillespie i de Tete Montoliu, saxofonista alt i clarinetista excepcional que ja té 78 anys, però que, pel que es pot veure, segueix al peu del canó i en plena forma, amb el seu jazz, com dèiem abans, calent, rítmic, pràcticament ballable. Per il·lustrar l'anunci del seu concert, hem recuperat un disc de 1992 en el que hi trobem a Danilo Pérez en el piano i el barceloní Jordi Rossi a la bateria. Aquí teniu Look at You.

0: Hola, soy Michelle Alderete. Estoy escuchando Jazz Eat. Mando un beso muy grande. No dejéis de escuchar. Chao.
1: Jazz Eat, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. I ara arribem a la programació del diumenge 5 de juliol i la trobem amb una mostra inigualable del jazz jove i femení. A Vilafranca del Penedès, a l'escenari principal del Festival Bijazz, un escenari que es troba a la plaça Jaume I, hi ha dos concerts imprescindibles aquest dia. El primer és a les 8 del vespre i presenta la saxofonista Laquècia Benjamin, una noia amb una imatge molt especial, que sobre una base inequívoca de jazz i el seu virtuosisme instrumental i escampa pinzellades de soul, de hip-hop i del que li sembla necessari. En el seu darrer disc, que es titula We Dream i que s'ha dit aquests dies, intervenen, per exemple, el trompetista Terence Blanchard, la pianista japonesa Hiromi o Chris Potter, entre altres.

Acabem d'escoltar la Kècia Benjamin. Recordeu, la Kècia Benjamin a Vilafranca del Penedès, Festival Bijàs, diumenge 5 de juliol a les 8 del vespre. I en aquest mateix escenari, però a les 10, una figura plenament consolidada, Esperanza Spalding, contrabaixista, cantant, una noia tota energia, tota expressivitat i talent. És una persona polifacètica, que a part de la música ha treballat en el camp, tal com ella ho explica, de la poesia, la dansa, la narració, l'ensenyament i molts altres àmbits que ella enumera i descriu a la seva manera. Aquí teniu una mostra de la seva música, la cançó Precious.

Esperanza Spalding, des del seu disc Esperanza, la cançó Precious. Diumenge 5 de juliol a Vilafranca del Penedès i en el mateix moment a Andorra hi tindrem a la cantant Liz Bright, Elizabeth La Charla Bright, que va néixer el mes de gener de 1980. És nord-americana i és la més veterana d'aquestes tres figures que estem repassant avui. Liz Bright és una cantant que va començar com les veus més clàssiques del jazz, cantant gospel a l'església on el seu pare era predicador. Va triomfar per mèrits propis, destacant quan era tan jove com desconeguda en concerts d'homenatge a Billie Holiday, rodejada de figures consagrades. És, sens dubte, una de les grans veus del jazz actual, Liz Bright.

I a la recta final de Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, avui hi trobem d'entrada a un guitarrista difícil de definir i impossible de classificar. Bill Frisell, un músic de 75 anys amb un estil molt personal i una discografia llarguíssima, amb molts discos en nom propi, i molts més com acompanyant al costat de músics d'estils molt diversos. El tindrem, a més, tancant el cicle 3 dies de jazz a Tiana. Això serà el diumenge 5 de juliol. Com a exemple del seu eclecticisme, l'escoltarem al costat de Caetano Veloso en el disc Estrangeiro, que és de 1995, i la cançó és Este Amor.

I ara sí, per acabar, recordar-vos que si us agrada el jazz clàssic, el 8 de juliol, en el Club Jamboree de Barcelona, hi teniu un concert d'aquestes característiques del grup International Classics Jazz All Stars, amb músics europeus, entre els que hi trobem el saxofonista valencià Enric Pedro o el contrabaixista lleidatà Ignasi González. I amb ells us direm avui adeu, l'equip habitual del programa de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.

Sigueu benvinguts a una nova edició de Perifèries. Per davant, 60 minuts de música i, com sempre, amb la companyia de l'Aleix Alari, el control de so, i aquí, al micròfon, el Jordi Tortós, qui us parla. Avui hem dedicat, o dedicarem el programa, a una sèrie d'artistes que ens encanta observar des de les perifèries. És a dir, artistes que podrien considerar perfectes desconeguts.

I en la nostra nòmina de perfectes desconeguts a periferies hem començat avui amb la canadenca Julie Doiron, o Doiron, no sabria mai pronunciar-ho, en funció de la francofonia o no, d'aquesta noia que ja té 53 anys i que va començar en solitari el 1993. Ha tingut sempre una carrera molt consolidada i molt constant, amb un estil propi que l'ha fet ser precisament una artista radicalment independent, però que no s'ha vist compensada amb el reconeixement general que es mereixeria. Igual passa amb Andrea Von Kampen, aquella cantant que ens agrada molt perquè es declara fan total de Nick Drake, i la seva cal·ligrafia musical camina precisament sempre en aquesta línia clara i transparent heredada del gran Nick Drake. Es diu Andrea Von Kampen.

Andrea Von Campen, nord-americana, i hem agafat ara un disc del any 21 que es diu The Spill i que ens agrada precisament per aquesta línia clara musical, una línia molt transparent que segueix, segons diu ella, les pautes del seu gran i estimat Nick Drake. I l'hem escoltat alguna vegada, la nostra convidada següent. És africana, és camerunesa, i hem parlat d'ella sempre molt bé perquè ens va sobtar molt. Quan el 2013 vam escoltar aquest disco que es deia Motke, ella és Carice Fodjo, i ens va sobtar per la seva línia clara també, i sempre utilitzant, en aquell cas, guitarres acústiques com a únic acompanyament. L'àlbum es deia Motke i ella es diu Carice Fodjo.

Carice Fozzo, una cantant camerunesa jove que va debutar el 2013 amb aquest àlbum que es deia Mocte i que sempre ens ha agradat molt per aquesta aparent fragilitat, però realment una contundència musical extraordinària dins del que és l'àmbit de les músiques modernes africanes actuals. I parlant de perfectes desconeguts, també hauríem de parlar d'aquelles dones que van estar ocultes darrere d'altres personalitats. És el cas de Dori Previn, que l'any 74 va començar... va gravar un dels seus 6 àlbums en solitari. El problema d'aquesta dona és que es va casar amb l'André Previn i això va fer que estigués durant anys i anys treballant per ell, per al seu marit, composant per cançons per bandes sonores. Previn era un personatge molt reconegut als anys 60 i 70 dins d'aquest àmbit. I el problema és que l'André Previn es van separar al poc temps, donat que el Previn la va... enganyar, ni més ni menys que la Mia Farrow, i Dori Previn va intentar continuar la seva carrera en solitari com va poder, però més enllà dels anys 70 no va arribar a tenir un èxit que es mereixia, l'èxit que es mereixia. Així és que la recuperem avui amb un disc del 1974 que es deia com ella, Dori Previn, i en el que estava aquesta cançó, Atlantis.

Doncs així sonaven els Fishmans, una banda japonesa especialitzada en reggae, que com heu sentit aquí també abordava temes en clau de dub i que durant els anys 90 van tenir molt d'èxit, només al seu país, perquè fora van ser uns perfectes desconeguts. Avui els hem reivindicat aquí, a Perifèries. Com reivindiquem també a Art Lowe, un personatge que només va poder gravar un disc. Va morir amb 27 anys, com tants d'altres de la llegenda negra del rock. A l'àlbum es deia Piper Os the Hound, el va gravar el 1976 i, com us dic, he dit, va morir als 27 anys, al 77, en circumstàncies força estranyes. Però el seu disc, aquest Piper Os the Hound, ens va deixar les pistes de que estàvem davant d'un talent realment amb molta trajectòria per endavant. Llàstima que va acabar tan abruptament. L'àlbum es diu Sad About the Times.

un altre d'aquells artistes que va morir als 27 anys i va deixar només aquest rastre, un LP de l'any 76. I també, d'alguna manera similar, però ell almenys va durar molt més temps, va viure més anys, és Duffy Power, un personatge dins de l'àmbit del pop britànic dels anys 60, que va formar part de l'escena aquella del blues anglès de llavors. És Duffy Power, un personatge que el 2011 va veure com recopilaven les seves cançons en un àlbum que es deia The Marquis Sessions i que conté una manera molt personal i particular de fer o d'entendre la música. La veritat és que és un personatge al que de tant en tant val la pena recordar.

Duffy Power, un altre dels il·lustres oblidats de la dècada dels 60 en l'àmbit britànic. Una escena que va donar molts artistes interessantíssims, però pocs que van poder sobreviure a l'èxit descomunal llavors de Beatles, de Rolling Stones o dels Kings, i per tant molts van quedar enclaustrats, diguéssim, en un oblit una mica immerescut. És el cas de Michael Chapman, probablement un dels millors guitarristes del folk britànic, crescut també en aquest àmbit del blues que es feia llavors a les illes britàniques, però que encara en actiu continua mantenint un esperit i una personalitat pròpia realment impressionant. Michael Chapman.

I així sonaven els irlandesos The Stars of Heaven, un grup que va viure entre el 85 i el 90. Només van gravar dos LPs, això formava part del seu primer, que es deia Sacred Heart Hotel, i realment van deixar molt bon gust de boca, però ningú els hi va fer molt de cas, la veritat. The Stars of Heaven. I una banda més actual, més recent i també molt interessant pel que fa a les melodies i a les veus, és The Heat on the Heart. Ells són de Virgínia, són nord-americans i sonen així de bé en discos com aquest Let's Be Still.

procedents de Virgínia, de Richmond en concret, un sextet amb una cura molt especial per les melodies i les veus. Van néixer el 2009 i mereixen més cas del que se'ls ha fet fins ara. Com també va ser el cas de Camille Yarbrough. Aquesta dona és tot un cas molt singular dins de la música negra, dins del soul, funk, etc, etc. Camille Yarbrough se situava a mig camí entre Nina Simone i Jill Scott Heron. És cantant, ballarina, actriu, poeta, activista, productora de televisió, autora... En definitiva, un personatge molt singular que va treure un disc a l'any 1975 que es deia The Iron Pot Cocker, i que si no arriba a ser per Fatboy Slim, que el 99 va agafar una de les seves cançons i la va convertir en un hit en les pistes de ball i sobretot en els àmbits més de la música electrònica, pues encara seria una dona per ser descoberta. Camille Yarbrough va enregistrar aquest disc en l'any 1975 en què s'incluïa aquesta cançó, Take Your Praise, el tema que Fatboy Slim més tard, molt més tard, va convertir en tot un èxit.

fine. And I hope you know I'm glad you're mine. Take your praise, you're so rare. Take your praise, you're so fine. Take your praise. Un treball magnífic, aquest àlbum de Iron Pot Cooker, signat per Camille Yarbrough l'any 75. Totalment oblidada, però realment de tant en tant ens agrada rescatar aquests discos aquí a Perifèries. Com és el cas del disc que rescatem ara mateix, el tercer LP de Dean and Britta. Potser, possiblement, amb aquests noms no us digui gaire cosa, però si dic que són exmembres de dues bandes essencials de l'escena alternativa nord-americana com Galaxy 500 o Luna, potser ja us situeu una mica en el territori que trepitgen Dean Barham i Britta Phillips, és a dir, Dean and Britta, amb el seu àlbum tercer del 2008, L'Aventura.

Dean and Britta, és a dir, Dean Warham i Britta Phillips, exmembres de Galaxy, Sincens i de Luna. I ja marxem. L'Aleix Alari, el control de so, i el Jordi Tortós aquí al micròfon. Ens acomiadem d'aquesta nova edició de Perifèries amb uns últims convidats. Es diuen The Concretes, venen d'Estocolm, de Suècia, i són un col·lectiu molt interessant que en el seu quart disc del 2010 ja ens deixava coses tan fantàstiques com aquesta que escoltarem i que ens servirà per acomiadar-nos. Fins la setmana que ve. Adéu.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: És dijous, dia 25 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap. Avui a l'InfoSap parlarem de l'ordre del dia del ple municipal, que podreu seguir en directe aquest dijous a partir de les 7 de la tarda a través de Ràdio Sant Andreu. Una hora abans, ja sabeu, l'audiència pública a través de l'emissora municipal. Avui també comentarem altres informacions, i és que ja es poden sol·licitar les ajudes per a material escolar i les beques pel menjador de les escoles Bressol. Parlarem d'una exposició que s'inaugura aquest dijous a la Biblioteca Aigüestoses, l'exposició Desviars, que porta Sant Andreu a Barca l'art queer com a espai de visibilització, reflexió i reivindicació. Es tracta d'una exposició organitzada per l'Espai Jove. Avui també parlarem de les diferents activitats del festiu a Sant Andreu de la Barca i també d'una obra que podrem veure aquest dissabte en el Teatre Núria Espert, creada pel Centro Cultural Andaluz, con M de Mujer. Avui escoltarem les paraules del president del Centro Cultural Andaluz, Iván Márquez. També parlarem del Club de Tenis de Sant Andreu de la Barca, que aquest divendres celebra la seva festa de final de temporada. Parlarem també de com els ha anat la temporada als de Club de Tenis i Pàdel de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Aquest dijous, a Ràdio Sant Andreu emetrà en directe al ple municipal, un ple que es podrà seguir a través de la 98.0 de la FM i també a través de la pàgina web de radiosantandreu.com. El ple de Sant Andreu de la Barca debatrà una modificació pressupostària, la gestió de l'aigua i la climatització a les escoles. Una sessió ordinària d'aquest dijous que també abordarà la concessió del guardó Lluís Nicolau d'Olver a la societat El Casino i diverses mocions sobre participació ciutadana, immigració i equipaments esportius. Un ple que es podrà seguir en directe a partir de les 7 de la tarda, una agenda marcada per qüestions econòmiques, patrimonials i de serveis públics, així com de diverses mocions presentades pels grups polítics amb representació al consistori. És el cas de Vox, el Partit Popular, i també Som Sant Andreu, que presentaran en total de 4 mocions. Un dels punts destacats és la part resolutòria, serà l'aprovació inicial de la modificació número 7/2026 del pressupost municipal, que inclou el suplement de crèdit i un crèdit extraordinari. Aquesta proposta permetrà ajustar les partides pressupostàries a les necessitats actuals de l'Ajuntament. El plenari també haurà de pronunciar-se sobre la mutació de Miel subjectiva a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona dels béns i drets vinculats al servei d'abastament d'aigua. Aquest tràmit forma part del procés d'integració dels actius municipals dins del servei metropolità de subministrament d'aigua. En l'àmbit institucional, com dèiem, el govern municipal proposarà concedir el guardó Lluís Nicolau d'Olver a la societat El Casino de Sant Andreu de la Barca amb reconeixement a la seva trajectòria històrica i de la seva contribució al desenvolupament social i cultural i comunitari del municipi. La sessió també inclourà la proposta de designar els dies 6 de setembre i 30 de novembre com a festes locals de Sant Andreu de la Barca per l'any 2027, així com l'autorització perquè dues treballadores municipals puguin exercir activitats professionals complementàries fora del seu horari laboral a l'Ajuntament. La part de control del ple està marcada per al debat de diverses mocions presentades pels grups municipals. Vox defensarà una proposta sobre el que considera un repartiment més just dels ajuts socials. La formació de Vox de Sant Andreu de la Barca ha presentat una moció que es debatrà en el ple del proper 25 de juny per revisar els criteris de concessió de les ajudes socials a Sant Andreu de la Barca amb l'objectiu d'adaptar-los millor a la realitat econòmica dels sol·licitants, segons ha assenyalat el portaveu del grup municipal, Antonio López. La formació considera que el sistema actual pot generar situacions de desigualtat entre persones amb ingressos similars però amb despeses diferents, especialment pel que fa al pagament de l'habitatge. Antonio López, portaveu de Vox.
2: Se trata de una moción destinada a luchar contra aquellas familias o viviendas que estén ocupando una vivienda y por sus ingresos tengan derecho a percibir ayudas. Entonces nosotros lo que pedimos que aquella persona o personas que estén ocupando una vivienda se les impute unos cargos del precio estimado que tenemos aquí en San Andrés por el alquiler de un piso, ya sean 700, 800, 900 euros, y esto será contemplado como un ingreso. Entonces, seguramente no tendrán derecho a las mencionadas ayudas porque sobrepasarán los ingresos que establece la norma. Entonces, va destinado a luchar contra la ocupación. Creemos que es algo muy positivo, que puede ayudar a reducir la ocupación, porque habrá familias que, si no reciben la ayuda, no podrán sostenerse. Y nos da igual de quién sean los pisos ocupados, ya sea de bancos, ya sean de particulares o de quien sea. Habrá que revisar la situación de cada persona o cada familia, y una vez obtenidos los resultados, pues actuar en conseqüència.
1: Paraules d'Antonio López, a portaveu de Vox, arran de la moció que presentaran en el ple del 25 de juny. El grup municipal de Som Sant Andreu ha presentat una moció per impulsar la creació d'un reglament que reguli les audiències públiques de Sant Andreu de la Barca. La proposta neix, segons assenyala el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, arran dels problemes d'interrupcions, discussions i retards registrats en algunes sessions, així com per la manca d'un horari establert. La moció planteja fixar normes clares sobre horaris, els torns de paraula i el funcionament de les audiències i permetre que qualsevol regidor pugui aportar informació o aclariments a les preguntes de la ciutadania. També preveu recollir aportacions de veïns i entitats abans de portar reglament al ple per la seva aprovació. Segons Som, aquesta iniciativa contribuirà a millorar la participació ciutadana, la transparència i el bon desenvolupament de les audiències públiques municipals. La moció es debatrà en el ple del 25 de juny a partir de les 7 de la tarda i es retransmetrà en directe per Ràdio Sant Andreu. Escoltem les paraules del portaveu de Som Sant Andreu.
3: Pues en esta oportunidad Som vuelve a estar presente en todo lo que sean herramientas fundamentales para la democracia, como es la audiencia pública. Ya sabéis que somos promotores, impulsores y motivadores de la audiencia pública. Nos encanta. Desde Som hemos participado siempre en todo lo que tenga que ver con la audiencia pública, en que se retransmita o se transmita en directo a través de Radio San Andreu. Que participe el ciudadano, que haga sus preguntas, que formule sus dudas o sus inquietudes. Pero últimamente, pues, vemos que falta reglamento, falta un orden, falta una normativa, y ya lo hemos dicho en varias oportunidades, lo comentamos hacia el alcalde, y yo creo que ya en vista de las dos últimas audiencias públicas donde se empezó tarde el pleno precisamente porque la audiencia pública se alargó, el turno de palabra no se respetaba, también había dudas entre si un concejal que podía aportar algún dato sobre alguna queja o alguna inquietud de un vecino podría hacerlo. Entonces, en vía de un debate más fresco, más sano, más participativo, presentamos esta moción, que es un reglamento, que se establezca un reglamento, una normativa, un reglamento para la audiencia pública, donde se establezcan los horarios de inicio, de cierre, para que no se el pleno se empiece tarde. Otra de las cosas es los turnos de palabra, cuánto debe durar esto, qué ciudadanos se deben identificar, tienen que ir a pie de micro para que digan su nombre, se identifiquen correctamente, o se les respete también si no quieren dar su nombre. En fin, son reglamentos que deben establecerse, normativas que deben cumplirse, y todo en pro de la audiencia pública, que es una herramienta fundamental para la democracia en cualquier municipio.
1: Felipe del Val, portaveu de Som Sant Andreu, parlant de la moció que presentaran en el ple del proper 25 de juny. El Partit Popular de Sant Andreu de la Barca portarà en el ple municipal del 25 de juny dues mocions. La primera reclama la reforma de la pista de futbol Johan Cruyff amb un nou tancament, més mesures de seguretat i reforç de la vigilància per evitar sorolls i usos fora de l'horari establert. Sonia Aranda, portaveu del Partit Popular.
4: Desde el Grupo Municipal del Partido Popular en San Andreu de la Barca hemos presentado una moción para reformar la pista de fútbol Johan Cruyff ante los problemas de convivencia derivados del uso fuera de horario establecido y de las molestias a los vecinos. Con esta propuesta planteamos mejorar el cerramiento de la instalación, limitar los accesos en horario nocturno, reforzar la señalización y aumentar la vigilancia policial con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa, mejorar la seguridad y preservar el descanso vecinal.
1: La segona de les mocions mostra el rebuig del Partit Popular per la regularització extraordinària d'immigrants aprovada pel govern espanyol, ja que considera que pot augmentar la pressió sobre els serveis municipals sense aportar els recursos necessaris als ajuntaments.
4: Des del grup municipal del Partit Popular de Sant Andreu de la Barca manifestamos nuestro rechazo a la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el gobierno de España, a considerar que se trata de una medida carente de la necesaria planificación, previsión de recursos y garantías de control. Asimismo, advertimos de las consecuencias que esta decisión puede generar sobre los servicios públicos municipales, así como su impacto en la seguridad jurídica y en la adecuada gestión de los flujos migratorios. En este sentido, solicitamos la retirada del Real Decreto y defendemos que cualquier proceso de regularización se debe llevar a cabo de forma individualizada, con criterios claros, dotación económica suficiente y mediante su tramitación con las debidas garantías parlamentarias.
1: Un altre dels assumptes que segurament generarà interès serà la moció presentada per Alcaldia per impulsar l'adaptació de la climatització de les 7 escoles públiques d'educació infantil i primària de Sant Andreu de la Barca. La iniciativa arriba en un context marcat per l'augment de les temperatures durant els mesos lectius i el debat creixent sobre les condicions climàtiques als centres educatius. Abans de l'inici de la part resolutòria, el ple donarà lectura al manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya contra l'abús i el maltractament a les persones grans, coincidint amb les accions de sensibilització impulsades arreu del país en defensa dels drets d'aquest col·lectiu. La sessió plenària també es complementarà amb el seguiment de l'activitat de l'alcaldia i el govern municipal i, finalment, amb els precs i preguntes dels grups polítics municipals. Un ple que podreu seguir en directe a partir de les 7 de la tarda a través de Ràdio Sant Andreu i una hora abans, l'audiència pública també en directe.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Anem amb d'altres qüestions. En aquesta via directa ja es poden sol·licitar les ajudes per a material escolar i les beques pel menjador de les escoles Bressol. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
5: Les famílies de Sant Andreu de la Barca ja poden sol·licitar les ajudes municipals de material escolar i les beques pel menjador de les escoles Bressol corresponent al curs vinent. Les convocatòries estan obertes fins al 17 de juliol i formen part del programa municipal de suport a la infància que té com a objectiu garantir la igualtat d'oportunitats en l'àmbit educatiu. La regidora de Serveis Socials, Eunice Martín, ha anunciat la posada en marxa d'aquestes convocatòries.
6: Activem aquestes dues línies que seran obertes fins al 17 de juliol. I una, com has dit tu, és la línia 1 d'ajuts per material escolar i després la línia 4, que és ajuts al menjador per a escoles Bressol.
5: En concret, la línia 1 és d'ajuts per material escolar. Per qui està adreçat i com s'ha de sol·licitar?
6: Doncs, bueno, com la línia 1, aquesta de material escolar, és per infants i joves des de 3 fins a 16 anys, o sigui, des d'ahir 3 fins a 4 de l'ESO, i es pot fer com els canals habituals, que són per online i o bé per presencials presentant una instància, i es pot fer, ja ho he dit, o si no sabem com hem de fer, podem venir aquí i preguntar a l'Ajuntament, i si no tenim els accessos, busquem línia 1 a l'Ajuntament i ens surt el formulari per fer.
5: Després està la línia 4 d'ajuts de menjador per a escola Bressol. A qui està destinada i qui té com a finalitat?
6: Bueno, que té, està destinada a infants des de I0, I1 i I2, és a dir, entre 0 i 2 anys, i està destinat doncs, tots aquells infants petitons i petitones de la nostra ciutat doncs, que van a l'escola Bressol i que per conciliació familiar necessiten fer l'ús del menjador.
5: Per acabar, m'agradaria saber quantes famílies van gaudir d'aquestes ajudes l'any passat i per això es torna a repetir aquestes ajudes.
6: Doncs en el conjunt de les dues línies vam arribar aproximadament unes 400 famílies. Dir-vos que la línia 1 doncs, té uns 47.000 euros de dotació, que és la de material, i la línia 2 del menjador doncs, té una dotació de 22.000 euros.
5: Bueno, per acabar, per què és important aquestes ajudes, donar-les, sobretot, i que any rere any les famílies de Sant Andreu de la Barca puguin tenir aquesta ajuda de serveis socials?
6: Doncs el que volem és garantir que cap infant quedi enrere per motius econòmics, perquè bueno, aquest ha de ser és el nostre objectiu, doncs, arribar a tots aquells que ho necessitin i que no sigui el criteri econòmic que els hi falti per poder arribar. Vull dir que tots els infants del nostre municipi han de tenir el material, han de tenir els llibres, i tots aquells infants petitons i petitones que necessiten el menjador, doncs si per criteri econòmic no arriben, doncs també puguin tenir aquest ajut.
5: Les famílies ja poden presentar-se a les dues convocatòries, que estaran disponibles fins al 17 de juliol.
0: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: Sant Andreu de la Barca se suma un any més a la commemoració de l'orgull LGTBQ+, amb una proposta cultural que posa l'art al servei de la visibilització i la reivindicació. Es tracta de Desviars, una exposició que podrem veure a partir d'aquest dijous a la Biblioteca Aigüestoses, una exposició col·lectiva d'il·lustració que reuneix a una quinzena d'artistes locals, internacionals, per reflexionar sobre la diversitat afectiva, sexual i de gènere a través de diferents llenguatges visuals. És per això que avui ens acompanyen el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, que són membres de l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, per parlar d'aquesta exposició que està organitzada per l'agrupació de joves amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Gorka, Oriol, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Veu una exposició en Desviars. Què intenteu buscar a través d'aquesta exposició? Jo abans parlava de visibilització, reivindicació.
1: Sí, al final, doncs, enguany ens hem enfocat en aquesta temàtica més artística i volem, bàsicament, doncs, que hi hagi certa diversitat, no? També dins de l'art, i donar a conèixer, doncs, a la ciutadania del nostre poble, doncs, diferents mirades, perspectives, no? Diferents estils, també, dins de l'orientació del col·lectiu LGTBI.
0: En els darrers dies esteu treballant de forma intensa des de l'agrupació de joves per tenir-ho tot a punt per l'exposició d'aquest dijous.
1: Correcte. Portem ja ben bé més de dos mesos organitzant aquesta exposició, contactant amb diferents artistes, també internacionals i locals, i ja ho tenim gairebé tot a punt.
0: Que estem parlant d'una exposició única, una exposició que es podrà veure a Sant Andreu de la Barca, a la Biblioteca Aigüestoses, i que s'ha creat a través del que vosaltres heu decidit des de l'agrupació de joves.
1: Correcte. Bé, vam començar fa un parell de mesos, com he dit, a contactar amb els diferents artistes, i a partir de les diferents obres que ens han proporcionat, doncs hem fet una mica així, hem estat preparant una mica l'estil de com serà aquesta exposició i tal, i res, aquest dijous us esperem a totes.
0: Estem parlant d'una quinzena d'artistes locals, internacionals. Quins són aquests artistes que podrem veure la seva obra en aquesta exposició?
2: Doncs així és, doncs hi ha una gran varietat d'artistes que participaran, que mostraran les seves obres. Cadascú mostrarà la seva perspectiva del col·lectiu des d'una visió pròpia. Cadascú, doncs, té un estil, barreja aquest estil artístic i aquest estil de la seva manera de veure aquest col·lectiu d'una forma, com ja he dit, pròpia, que la mostrarà, doncs, en aquesta exposició, en les seves obres, i que és la seva manera, doncs, de com veuen el món. Com bé has dit, si tenim artistes internacionals, comptem amb dos artistes de Mèxic i un de l'Argentina, i també molts artistes locals aquí de Catalunya i també d'arreu d'Espanya. També, com ja havíem dit, artista local, el Joaco, també membre de l'associació, dissenyador dels diferents cartells de les últimes edicions de l'Orgull d'aquí de Sant Andreu.
0: També el creador de la geganta queer, no?
2: Correcte.
0: Doncs això serà aquest dijous. Serà la inauguració d'aquesta exposició a partir de 6:15, 5:30, perquè abans hi ha un altre acte que també es farà a la Biblioteca Aigüestoses, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses, on s'aplegaran des de l'Espai Jove, Biblioteca, Ràdio i també l'Escola Municipal de Música i Dansa, i després ja s'inaugurarà aquesta exposició. Parlàvem abans dels objectius, però què busqueu vosaltres a través d'aquesta exposició? Provocació, doncs, reivindicació,
1: sí,
0: visibilització...
1: Al final, doncs, com bé dèiem abans, nosaltres ens posicionem en aquest sentit a favor de que sigui un espai d'expressió, de reflexió, però també de reivindicació, no? Al final estem parlant de drets humans, dels drets d'aquest col·lectiu, i d'una forma o una altra ja és un posicionament polític, no? I per tant, aquesta exposició també parteix d'aquest posicionament polític, no? De donar veu a aquestes minories i evidentment doncs, posar en valor aquesta diversitat sexual de gènere i evidentment doncs, oferint doncs, aquesta mirada més plural, no? Del col·lectiu.
0: Ha estat complicat a l'hora de posar-se en contacte amb els diferents artistes que participen, que us hagin cedit l'obra? Ha estat complicat o no?
2: A l'inici sí, ha estat complicat. El procés més difícil ha estat fer la cerca d'artistes. Si som sinceres, la veritat és que ens trobem que fa cosa d'un mes sabíem que volíem fer l'exposició, era un objectiu, però no teníem artistes. És a dir, ens trobàvem que faltava poc més d'un mes per l'orgull i per la data que havíem marcat que la volíem fer i no havíem trobat. I va ser arran de doncs, trobar una persona, doncs, aquesta persona que coneix algú, i a partir d'aquí fer un enllaç de trobar d'aquesta xarxa de contactes de que hem trobat. I una vegada aquí, doncs, ja sé que ens hem trobat amb artistes molt motivats i motivades, amb també gent de la comissió amb moltes ganes i amb molta motivació i energia que ha tirat cap endavant i ha tret molta feina amb molt de temps, i doncs amb gent de l'agrupació que també doncs, que a l'hora de les últimes crides a cridar per fer feina per acabar d'enllestir l'exposició doncs ha estat quan s'ha fet falta, però sí, hi ha hagut feina.
0: Suposo que quan al principi us costava ja trobar aquests artistes, després quan veu començar ja a trobar artistes de renom, artistes internacionals, i parleu és que aquest artista també estarà present a l'exposició, a partir d'aquí suposo que és més fàcil ja, no?
1: Sí, sí que és veritat que el primer contacte costa més, però després ha sigut tot com molt tirat. Sí que una mica a última hora doncs, alguns artistes doncs, ja ens han enviat les seves últimes obres, però sí, molt de treball en aquesta exposició.
0: Quin impacte espereu vosaltres que tingui aquesta exposició de desviar-se entre els joves del municipi?
2: Esperem que tingui un impacte positiu, la veritat. Esperem, sobretot també com havies dit abans, al coincidir la seva inauguració amb la lliçada de la bandera de l'orgull per donar inici als actes. També esperem que aquesta inauguració tingui una afluència major de gent, i llavors doncs, esperem que d'aquesta manera doncs, tingui una influència positiva, esclar, sempre positiva, en tot el jovent i tota la població d'aquí del municipi, que convidem a que vinguin, reflexionin i s'endinsin en aquest món des d'una perspectiva diferent.
0: Gorka, en el teu cas, què esperes?
1: Que espero, doncs...
0: D'impacte,
1: ostres, doncs sí, espero que la gent, doncs, reflexioni, no? Al final, l'art també ens ha de fer reflexionar, no? Les persones, doncs, al final, tenim diferents maneres d'expressar sentiments, preocupacions, inclús posicionaments polítics, i jo espero que d'aquesta exposició la gent reflexioni, no? De, ostres, a banda de la part més artística, de, ostres, aquesta obra és més maca, menys maca i tal, doncs que la gent reflexioni de que, ostres, hi han situacions, no? De, hi han persones, no? Que viuen situacions diferents al que és la hegemonitat, no? De la societat, i que ha de tenir un altaveu i ha de tenir un espai d'expressió en aquest sentit.
0: I després aquesta exposició tindrà relació amb l'acte central del dia 4 de juliol, del Dia de l'Orgull, que es farà a l'esplanada del Mercat Setmanal. Tindrà relació, no?
1: Correcte. És, diguem, cada any a banda del que és l'acte central de l'Orgull, que enguany és el dissabte dia 4, sempre fem activitats diverses. L'any passat, per exemple, doncs vam fer el tema de la presentació de la geganta i cinema a la fresca. Altres anys doncs hem fet tallers, xerrades, etc, etc. Enguany doncs fem aquesta exposició, que va correlacionada evidentment amb l'acte central, que enguany es presenta molt, molt atractiu, i esperem que sigui un èxit com cada any.
0: Doncs esperem que sigui així el dia 4 de juliol, que en parlarem, eh? D'aquest acte central, sí, del Dia de l'Orgull, però ens centrem en aquesta exposició d'Esbiars a partir d'aquest dijous a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Aigüestoses, per tant, ben a prop de la ràdio, i que tothom hi vagi per veure aquesta exposició amb artistes locals i també artistes internacionals que també participen d'una manera molt, molt activa i molt activista, i que la gent que vagi a veure aquesta exposició que reflexioni, no? Aquest és l'objectiu principal.
2: Correcte.
1: Correcte.
0: Doncs el Gorka Pedrosa i l'Oriol Pedrol, gràcies per acompanyar-nos, membres de l'agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, i felicitats per la feina que heu fet fins ara.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, Jordi. A tu.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: torna un any més al festiu a Sant Andreu de la Barca amb diferents activitats durant el mes de juliol. Per parlar d'aquestes activitats ens acompanya el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: També ens acompanya Ferran Campmany, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Jordi.
0: Bé, diferents activitats programades en aquest festiu 2026. Bé, objectius d'aquest festiu, que la gent s'ho passi bé, no?
1: Exacte, que tothom surti a gaudir de la ciutat, mirar de passar-ho el més fresc possible. Per això fem també un potenciat les activitats d'aigua, i això, espectacles al carrer, cinema a la fresca, música en directe, sardanes, activitats d'aigua, vull dir, omplirem tot el mes de juliol amb activitats al cap de setmana.
0: Estem parlant de 7 activitats que es faran en diferents punts de Sant Andreu de la Barca.
1: Exacte, sí, 7 activitats que farem en 5 llocs diferents a Sant Andreu. Diguem, intentem també diversificar al màxim per tots els barris i arribar de punta a punta de Sant Andreu.
0: Tenim un cartell molt refrescant per aquest any.
1: Sí, home, un gelat d'aquests casolans de taronja amb maduixes a dintre, que diu refresca't de Sant Andreu de la Barca, i que espero que això, que puguem gaudir i passar el més frescos possibles aquests dies que ara mateix pinten bastant, bastant calorosos.
0: Doncs el divendres dia 3 ja començarà el primer dels espectacles d'aquest festiu, un acte que servirà per presentar la nova temporada del Teatre Núria Espert.
2: Sí, ja és un acte tradicional d'aquest festiu començar amb aquesta presentació de temporada de teatre, però això és un més a més, no? El que importa és l'espectacle que s'ofereix a la població, que en aquest cas és Carmen, del Javier Ariza, i és un espectacle, una comèdia molt divertida, on hi ha un protagonista inesperat, que és un 600, i que bueno, aquest actor, el Javier Ariza, doncs, interacciona amb el 600 i bueno, acaben passant moltes coses i moltes sorpreses. Jo crec que no us ho podeu perdre, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, quan ja el sol hagi baixat i ja no tinguem tanta calor, farem aquest espectacle al Carmen amb el Javier Ariza.
0: Un espectacle on el circ també té moments, no?
2: Sí, és el circ, bueno, és el circ, una persona que farà diferents coses del circ interaccionant, com diem, amb aquests 600. Els 600, per qui, bueno, clar, pels joves no sabran què és, no? Nosaltres sí que sabem què és, però els 600 és un cotxe molt antic, un cotxe dels anys 60.
1: El primer cotxe que vaig tenir jo.
2: Veus? És un cotxe, doncs, emblemàtic cotxe, que va tenir moltíssima gent aquí en aquest país, i que, bueno, que el Javier Ariza, doncs, interacciona amb ell, doncs, per crear aquest espectacle, aquesta comèdia, circ, teatre, elements diferents, on jo crec que us ho podreu passar molt bé. I a més, doncs, abans d'aquest espectacle, presentarem la temporada de teatre de les arts escèniques del Teatre Núria Espert de setembre-desembre, on explicarem tota la programació que hi ha, que creiem que és una programació molt interessant per tothom, tant per grans com per les famílies, que hi ha programada per aquest any.
0: Sí. Doncs la data, 3 de juliol, a la plaça Federico García Lorca, a les 8 de la tarda, Carmen amb Javier Ariza i la presentació afegida de la nova temporada de teatre. Anem al diumenge 5 de juliol, perquè aquí ens podrem refrescar, sí, aquí, i molt bé, amb la festa de l'aigua i de l'escuma.
1: Exacte, el primer de les dues actuacions que tindrem amb aigua, festa de l'aigua i de l'escuma a la plaça Font de la Roda, a partir de les 10 del matí, amb inflables, amb piscina d'aigua, i acabarem també amb la festa de l'escuma. I és recordar que s'ha de portar banyador, tovallola i sabatilles, i, bueno, i ganes de passar-s'ho molt bé, de remullar-se, que falta ens fa.
0: Serà a partir de les 10 del matí, plaça Font de la Roda, 5 de juliol, diumenge. Anem el divendres 10 de juliol, ens traslladem a la plaça Gran del Palau, 10 del vespre, per veure una pel·lícula.
1: Sí, serà una pel·lícula molt xula, es titula Com ensinistrar un drac, que és, bueno, un jove viking que intenta, doncs, això, interactuar amb un drac ferit i mirar d'unir tots els dracs de els vikings i els dracs, bueno, intentar buscar la pau definitivament a totes aquestes accions que ens explicaran tan xules a la plaça Gran del Palau, que, doncs, a més, en una hora que també ja farà més fresqueta, a les 10 del vespre, o sigui que esteu tots convidats a anar al Palau a veure aquesta pel·lícula al carrer.
2: És una pel·lícula familiar per als nens i nenes i també pels adults, val, d'aquesta saga de Com ensinistrar un drac, en castellà és Com entrenar a tu dragón, que hi ha una sèrie de dibuixos, hi ha diferents pel·lícules diferents d'aquesta saga, i és una pel·lícula, doncs, creiem que fos divertida i interessant, doncs, per veure a l'estiu al carrer.
0: Ens traslladem dissabte 11 de juliol, plaça Federico García Lorca, 9:45 del vespre. Tindrem música, tindrem el Rock Andreu.
1: Sí, que torna, eh? Home, torna, després de 30 anys torna. L'any passat ja vam, bueno, ho vam tenir que enquivir a la festa major, perquè ens va ploure també el juliol quan ho teníem preparat per fer-ho, i ara fem aquesta segona edició del Rock Andreu, com has dit, a la plaça Federico García Lorca, a partir de 9:45, i comptarem, això també sobretot és per potenciar els grups locals de Sant Andreu, i tindrem tres bandes locals: Males Decisiones, que és un tribut a Los Cigarros, Caudi Perro i el grup Six. O sigui, tres grups potents amb ganes de la gent que tingui ganes de veure rock local i passar-s'ho bé, doncs a tothom cap a la plaça Federico el dissabte dia 11.
0: Ens tornem a remullar perquè el diumenge 19 de juliol tindrem un espectacular tobogan i estarà situat al carrer Josep Irla a partir de les 11 del matí, que està al costat de l'Institut Montserrat Roig, perquè ens situem millor.
1: I és el carrer que baixa, que passa per un lateral del Montserrat Roig i va parar més o menys a prop de la plaça 11 de setembre, i serà, bueno, això, doncs, un tobogan espectacular. Els que veu disfrutar també l'any passat, doncs també aquest any podreu tornar a repetir. Són 75 metres de baixada. A més, aquest any tindrem una mica més d'inclinació, amb la qual cosa, doncs, encara disfrutarà més la canalla i grans i tothom que s'hi vulgui tirar. O sigui, un tobogan espectacular per gaudir tot el matí del diumenge 19 de juliol.
0: Aquell diumenge, a la tarda, a la plaça Font de la Roda tindrem sardanes.
1: Sí, sí, tradicional també, doncs, la ballada de sardanes, que també organitza la Societat del Casino, aquest any amb la ciutat de Cobla de Terrassa, i això, doncs, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Font.
0: I acabarem a música el dissabte 25 de juliol, una d'aquelles activitats, podem dir que mítiques del festiu, que és el concert a l'Ermita amb el pícnic musical.
2: Bé, podem dir que, com és tradició en el festiu, es comença amb la presentació de la temporada de teatre i un espectacle al carrer, i acabem sempre amb el pícnic musical. Entremig passen moltes més coses, però aquestes dues activitats sí que realment són les dues activitats, doncs, que van potser impulsar aquest festiu fa anys, i bueno, que ara s'han anat complimentant amb moltes més activitats. I aquest any ens acompanyaran un duet que es diu en Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, mentre estem sopant a la fresca, hem de recordar que és a l'Ermita, a partir de les 9 de la nit. Recordem, perquè molta gent ens ho pregunta quan arriben allà, que a partir de les 9 de la nit comença el sopar. Val? El concert comença cap a les 10, un quart d'11, d'acord? Un cop ja haguem sopat, ja hem parlat i això, ja escoltarem la música. Val? O sigui que a les 9 es convoca la gent perquè sopin, i a partir de les 10, doncs, comença el concert aquest de Víctor Amarqui, que ens oferiran, doncs, versions dels grans clàssics del pop i del rock nacional i internacional.
0: Per tant, serà un bon moment per finalitzar les activitats del festiu, no? Amb música, amb tranquil·litat...
1: Sí, doncs disfrutar tota la gent que estarem aquí a Sant Andreu el mes de juliol, doncs poder gaudir de tot el poble, de les activitats, totes gratuïtes, i això, com hem dit, doncs, en 5 llocs diferents de Sant Andreu, i que sobretot el que es tracta és que totes les edats puguin gaudir de la vida cultural que també hi haurà aquí a l'estiu.
0: El fet que es traslladin aquestes activitats al carrer, quina importància té, regidor?
1: Home, sobretot és... Bueno, ja sabem que Sant Andreu, i això ho hem comprovat també ara a la festa de primavera, som un poble que ens agrada molt sortir al carrer, molt gaudir de la festa, de les amistats, prendre alguna cosa, vull dir que som un poble que això, que ens agrada molt sortir i celebrar, i doncs aprofitem també, doncs, tota la gent que estigui el mes de juliol aquí a Sant Andreu, que pugui també això de gaudir, celebrar, disfrutar dels llocs, disfrutar dels amics, i això, fer ciutat i fer poble, fer xarxa.
0: I un festiu refrescant, eh?
1: Com tenim en el cartell. Aquest any tenim els pantans plens d'aigua, gràcies a Déu, i ja podem, no tenim restriccions i podem disfrutar d'això, de dues festes molt, molt remullades.
0: Doncs Andreu Mitjans, regidor de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Ferran Campany, el tècnic de Cultura, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest festiu.
1: Molt bé, ens veiem tots al juliol aquí, per tot el poble.
3: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Parlem ara d'esports, parlem de tennis, perquè el Club de Tennis i de Pàdel de Sant Andreu de la Barca celebra aquest divendres la seva festa de cloenda de temporada.
4: El Club de Tennis i Pàdel de Sant Andreu de la Barca fa un balanç molt positiu de la temporada 2025-2026. El president de l'entitat, Agripino, assegura que els resultats obtinguts han superat les expectatives inicials, tant pel que fa a la participació dels socis com a l'activitat esportiva desenvolupada al llarg del curs. De cara a la pròxima temporada, el principal objectiu és obtenir el reconeixement de club d'excel·lència que atorga la federació.
5: Bueno, este año lo podemos valorar positivamente Hemos tenido equipos, como siempre, compitiendo en la Liga Catalana y en el Campeonato de Cataluña. Hemos llegado, las mujeres, por ejemplo, los cadetes femeninos han sido campeonas en la fase regular, después fueron eliminadas en cuartos. En cuanto a hombres, más 70 cuartos en la fase regular, sin en cambio en los playoffs quedaron subcampeones de la liga. Los demás equipos, pues todos han competido al nivel que tenemos, contando que, claro, que estamos compitiendo con Tenis Barcelona, Tenis La Salud, Club de Tenis Polo, Atlético Terrassa, o sea, club de la élite de Cataluña.
4: Quina ha estat la participació en entrenaments i competicions durant la temporada, tenint en compte que el pàdel és un esport que s'està posant molt, molt de moda, el tenis no deixa de caure mai l'interès per al tenis, i després s'han introduït esports com el pickleball.
5: Correcto. Esta temporada tenemos el pickleball incluido dentro de nuestro abanico de deportes. En pádel tenemos dos equipos compitiendo, el masculino y el femenino, con un total de 46 licencias, que este año están compitiendo ya por la Federación Catalana de Tenis de pádel. Antes no lo hacían en la Liga Suma Pádel, que se decía. Sí, en cambio, este año decidimos que ya compitieran por la Federación Catalana de Pádel. Y en tenis, pues bueno, están todos los equipos que tenemos, que la competición, en el número de personas que compiten, deben estar rodando sobre las 100, 100 y algo de personas.
4: Pel que fa a la base, els nens més petits, com està siguent la participació? Aneu bé de joves perquè pugin al club?
5: Sí, de hecho, este año hemos creado la escuela de alta competición. O sea, tenemos un grupo de alumnos de 9 alumnos que están compitiendo lo más alto que podemos permitir en estos momentos, porque, no sé si lo sabréis, pero eso va en función de los puntos que tienen y las categorías que tienen, ¿no? Y en estos momentos, de los alumnos que tenemos en la alta competición, por ejemplo, en los campeonatos que les apuntamos, que es de la Copa Cataluña, uno de los alumnos ha quedado finalista y subcampeón en dos de los torneos, con lo que es un completo éxito para nosotros. Y los chavales han estado llegando a cuartos de final en los torneos que les hemos estado apuntando, ¿no? Es una nueva parte que hemos hecho de la escuela para que la gente que realmente quiera competir y quiera subir el nivel tengan esa oportunidad.
4: Sí, ens vols parlar una miqueta del sopar de final de temporada que es farà aquest divendres 26 de juny, no? Si no m'equivoco.
5: Correcto. Este viernes 26 se celebrará, como cada año hacemos, la entrega de premios, que se hará en el Palau Güell, como el año pasado. Y esperamos que sea todo un éxito como el año anterior. El año anterior nos reunimos, conseguimos reunir casi 120 personas en la entrega de premios, que fue, además, asistió también el presidente de la Federación Catalana de Tenis para celebrar, que celebramos el año pasado, el 25 aniversario del club.
4: Ens estàs comentant que hi ha una entrega de premis. En aquesta entrega de premis, qui es premia? Els millors jugadors de la temporada, totes les categories...
5: Bueno, nosotros tenemos los torneos internos que se celebran dentro del club. Entonces, todos los torneos que se hacen durante toda la temporada se espera al final de temporada para hacer la entrega de los premios que hay, ¿no?
4: ¿Qué pueden esperar los asistentes al sopar? ¿Será una nit para recordar anécdotas? ¿Cómo es pueden inscribir?
5: Bueno, de inscribirse se inscriben en Cansalvi. Tenemos una lista donde la gente se puede inscribir. Son socios y no socios, porque en el club hay gente que es socia del club y gente que no es socia, porque son también abonados a las instalaciones deportivas, y como practican el deporte de tenis y de pádel, pues tienen la opción de poderse apuntar. Hombre, pensamos que será una buena noche, como siempre han sido todas, y bueno, que será una noche pues agradable y divertida, y sobre todo para que la gente que practicamos el deporte nos juntemos y pasemos una noche divertida.
4: L'endemà, el dissabte 27 de juny, arriba el torneig dels colors. És com un dels esdeveniments més vibrants de l'any. ¿En què consisteix exactament aquest torneig? ¿Qué el fa tan especial?
5: Bueno, es un torneo que hace muchísimos años que se viene celebrando. Antes se celebraba por las tardes, pero bueno, el año pasado surgió la idea de hacerlo ya nocturno. O sea, es un torneo que empieza a las 6 de la tarde y acaba a las 2 de la madrugada. Ese es un torneo que antes solamente se hacía en tenis, pero a partir del año pasado incorporamos el pádel también. O sea, se forman cinco equipos, tanto de tenis como de pádel, y cada equipo tiene un color y compiten entre los colores. De ahí sale un campeón. Es una jornada muy festiva. Es más, a una hora determinada de la noche se para toda la competición y todos los participantes cenan. Todos participan
6: antes de la final.
5: Antes de la final, sí. O sea, se para, se hace más o menos un media hora, tres cuartos de receso, se para y todo el mundo pues se para a cenar. O sea que es una noche muy, muy, muy, muy divertida.
6: És a dir, per la gent que ens estigui sentint, és un torneig que juguen en paral·lel al tennis i al pàdel. No es creuen en cap moment, eh?
5: No.
6: Bueno, podria ser.
5: No, junta. Juegan el tennis, pádel, simplemente que cada uno representa un color, ¿no? Y el color es el que al final los resultados son los que mandan y hacen una clasificación, ¿no? Es muy divertido, es una pasada. O sea, de hecho tenemos overbooking, o sea, no podemos admitir gente más al torneo porque está a tope. O sea, son 60 participantes.
6: Sí, això t'anava a preguntar, les inscripcions ja han tancat, segons sí. El límit van tancar el dia 15. Com van les inscripcions? S'espera un bon torneig amb molta participació?
5: Está a tope, no podemos admitir más gente porque es que hemos tenido que cerrar. O sea, el tope son 60 participantes y me parece que a la semana estaba ya cerrado prácticamente.
6: Qui guanya aquest torneig, què s'emporta? A part d'una bona nit i ja veig que sopar i festa, de tot.
5: Una cena en el bar Paco y Anita, de aquí de San Andrés, que nos patrocina. Y entonces ellos son los que nos dan el premio. O sea, todos el equipo ganador pues tienen una cena en el bar Paco y Anita.
6: Quines necessitats teniu com a club? Com estan les pistes? Com estan les instal·lacions? Com esteu gestionant aquesta rebuda de tanta gent?
5: Bueno, en cuanto a las instalaciones, en estos momentos estamos a la espera de que ha causado un poco de o ha causado un poco de polémica, porque si recordaréis, hace 3 meses hubo unas ventadas muy fuertes aquí en San Andrés. Teníamos una separación entre la pista 2 y 3 de tierra batida. Teníamos una pancarta, la pancarta

0: son personas o mujeres a las que no rendimos un homenaje solo por su trayectoria, que es indudable la trayectoria que tienen, sino que son mujeres que se han atrevido a decir cosas que en su época pues a lo mejor no eran fáciles de decir, y sobre todo pues ese apoyo que siempre han mostrado pues al colectivo LGTBIQ+ y su lucha por la igualdad. Son referentes, ¿no?, en estos aspectos. Y en ese aspecto es un poco muy personal para mí como creador, porque lo que quiero reflejar en esas mujeres, quiero que se vean reflejadas en esas mujeres, las que yo llamo las mujeres de mi vida, ¿no? Desde aquella amiga que un día estaba a mi lado cuando yo tenía que hacer una de las confesiones más importantes de mi vida, a mi madre por siempre su apoyo incondicional, y a mis alumnas. Yo por mi profesión siempre he estado rodeado de muchas mujeres a las que admiro y las que siempre me han dado mucha fuerza y que me han traído hasta aquí, ¿no? Entonces es un homenaje que yo creo que tenía pendiente hacia todas ellas.
1: L'espectacle Con M de Mujer s'emmarca dins els actes de la celebració del Dia de l'Orgull per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, on col·laboren diferents entitats. El Centro Cultural Andaluz ho fa amb aquest espectacle Con M de Mujer. Fa poques setmanes el Centro Cultural Andaluz proposava en el Teatre Núria Espert un espectacle teatral.
0: Pues igual que vinimos aquí, presentamos la obra de teatro La Terraza, pues está dentro de un programa que este año por primera vez nuestra asociación ha llevado a cabo, que es un programa de igualdad y LGTBIQ+, donde una programación a lo largo de todo el año, participando también de las iniciativas que se proponen desde el Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, pues como hablábamos en la última entrevista que hicimos, pues eso, esa vertiente social, estirar esa tercera pata que nos faltaba, que es el compromiso social de la entidad, ¿no?, con la ciudad. Y creemos que este año pues se está viendo ya asentado, y la verdad es que estamos muy contentos y seguir trabajando en ello, ¿no? Entonces, pues poquito a poco iremos haciendo más cosas y bueno, tener la parte cultural, la parte religiosa y esta tercera pata, que es la de compromiso social, como asociación que además pues aglutinamos bastante gente de diferente tipo, sobre todo trasladar ese mensaje, ¿no?, de que aquí cabemos todos y que todo el mundo es bienvenido.
1: El president del Centro Cultural Andaluz anima a tothom a veure aquest espectacle aquest dissabte a partir de les 8 en el Teatre Núria Espert, l'espectacle Con M de Mujer.
0: Pues mira, lo único que me queda por decir es que a todos aquellos que nos estén escuchando, que les animo a que vengan el sábado a las 8 de la tarde en el Teatre Núria Espert a ver este espectáculo Con M de Mujer, un espectáculo que yo creo que va a gustar, porque hay canciones de esas de siempre que recordamos y que tenemos en la memoria, y que además no suelen ser muy usadas a la hora de preparar espectáculos de baile, y que les va a gustar, y sobre todo que van a sentir, ¿no?, eso que decimos de esa fuerza que han transmitido estas seis pedazos de monstruos y su vitalidad y ese mensaje de oye, estamos todos en el mismo barco y vamos todos a luchar juntos y a que todos pues seamos felices y que cada uno haga lo que quiera.
1: Des del Centro Cultural Andaluz aporten ja varios mesos preparant aquest espectacle.
0: Llevamos todo el año preparando en las clases de baile, pues preparando este festival poco a poco, estas últimas semanas pues más intensamente con ensayos generales, mucho trabajo. La verdad es que estoy muy contento y lo único que puedo dar es las gracias a todas las alumnas y alumnos que se han implicado, que van a subir al escenario este sábado, y mostrarles mi admiración, y ahí ya saben que lo tienen, porque todo el que se atreve a subirse a un escenario y más, como yo digo, ¿no?, siempre pues a determinadas edades y por primera vez, etcétera, pues es complicado, y yo lo único que me queda es darle las gracias a ellas por el trabajo que han hecho durante todo este curso y quitarme el sombrero y mostrarles mi admiración. Yo siempre les digo que el primer fan que tienen, que van a tener siempre, voy a ser yo. Entonces, muy contento con los trabajos. Creo que el trabajo está bien hecho, se ha hecho bien. hay mucha ilusión detrás por parte de todos, muchos nervios también, pero yo creo que el resultado va a ser bonito.
1: Les entrades per veure l'espectacle Con M de Mujer tenen un cost de 5 euros per als socis del Centre Cultural Andaluz, 10 euros per al públic en general, unes entrades que es poden adquirir al Centre Cultural Andaluz, a l'antic Ajuntament, fins aquest divendres de les 5:30 a 8:30 del vespre. Cal destacar que també, si queden entrades, es poden comprar a la mateixa taquilla del Teatre Núria Espert.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
1: I l'última informació d'avui dijous fa referència als gelats. És un reportatge de Joel Carrasco.
3: Amb l'arribada de les primeres onades de calor, les geladeries ja han notat un increment notable de clients. L'estiu marca el moment àlgid de l'activitat quan veïns i visitants busquen refrescar-se amb sabors clàssics i propostes innovadores. Segons explica José Luis Pérez de la geladeria Micono, la temporada ja no depèn només del calendari, sinó sobretot de la temperatura i del desig de combatre la calor amb un bon gelat.
4: Quan arriba la temperatura i puja, pues la gent se'n va cap als nens i grans, cap als garrinxats, gelats i orxata també.
3: Fa quan aproximadament, quan va ser que vau dir, ostres, ara comença de veritat la temporada d'estiu?
4: Bueno, vam tenir un abril molt bo i la gent es va volcar directament a l'abril. Les xifres van ser bastant bones. El maig va baixar una mica perquè van venir pluges i, com hem dit abans, la temperatura és primordial, i ara el juny, pues, evidentment, amb aquestes temperatures ja totes les tardes i el cap de setmana la gent ve a refrescar-se una mica.
3: Quins són els sabors dels gelats que més triomfen aquí a Sant Andreu de la Barca?
4: Home, el gelat podríem dir que la vainilla, no? Allò que dius, hòstia, una clàssica, pues, sempre surt vainilla en el que seria la terrina o en batuts, no? I també el que té moltes sortides és l'Oreo, la marca Oreo, la galeta amb batuts o gelat surt també molt.
3: O incorporat alguna novetat aquest estiu, ja siguin sabors, formats, productes?
4: Sí, sempre. Cada any el Tio Xixona treu al mercat normalment novetats, no? La que sempre ha tingut força ja fa un any és la de Pinpaster, que és la bandera rosa, la típica, no? I la gent, quan ho veu, ho prova, diu que, bueno, increïble.
3: Quin és el sabor més raro que teniu? Perquè aquí veiem fins i tot Màlaga con passes, crema catalana...
4: Home, jo diria aquest mateix, no? El de Màlaga amb passes, que és el típic vi de Màlaga, no? Que és dolç, amb passes, i tot això és el més, diria, diferent.
3: Com ha evolucionat el consum del gelat en els darrers anys des que esteu oberts?
4: Home, jo, mirant cap endarrere, va haver un moment en què els gelats començaven a fer coses rares, no? Es feien gelat de tot, no? Però ara em sembla a mi que torna, dirien, als bàsics, i quan fan l'aposta, fan una aposta a lo que són sabors que a tothom li agrada, no? O sabors comercials. Philadelphia, Filipinos, per exemple, o Oreo Cheesecake, o Cheese Ahoy, són sabors que els nanos i els grans coneixen, no?
3: Cada vegada també hi ha més demanda de gelats sense sucre, sense lactosa, vegans. Teniu també aquesta oferta?
4: Sí, aquí tenim una zona de vegans que no tenen llet ni grasses animals, i sí que hi ha, falta molt per ampliar, perquè aquest tema la gent és com si fos un sorbet, no? Allò, però sí, hi ha com a 5 que tenim classificats amb una zona de vegans, i després també tenim sense gluten. També aquest any hem comprat conos sense gluten per la gent que vol agafar-se un cono, no? que ve de gana, i ho tenim també.
3: Com és el vostre procés per escollir un sabor nou o escollir un producte? Detecteu que hi ha una més demanda d'algun tipus de sabor i el demaneu més, o dieu, ostres, aquí la gent demana aquest tipus de sabor, si anem a provar de portar un nou?
4: Home, a la gent li agrada que hi hagi varietat, i varietat, diríem, varietat moderna, no? Actual, no varietat antiga. I llavors, el que sempre anem darrere de lo que marca el mercat, no?
3: Hi ha algun gelat o combinació que recomanaríeu especialment per combatre aquests primers dies de calor intensa que ja arriba l'estiu? Lo típic, la nata, la vainilla i la xocolata, diguéssim que tot el món segurament l'ha provat. Algun gelat que sigui diferent?
4: Home, podrien ser refrescants. El menta amb xocobites, que tothom diu que no li agrada, però surt moltíssim, no? I els sorbets, aquests són molt refrescants.
3: Per acabar, quines expectatives teniu per aquesta temporada d'estiu i quin missatge enviaríeu als oients perquè s'acostin a la vostra geladeria?
4: Home, la perspectiva que tenim és que crec que serà un bon any, no? Perquè també les temperatures s'estan comportant d'una manera normal, no? I de cara a que els clients s'acostin és que la gelateria Mikono, Antioxisona, a part de tenir gelats, té moltes més coses, com són gofres belgues, fent nosaltres també creps i ho fem nosaltres la massa del crep, amb totes les varietats possibles, filipinos, Kit Kat, Oreo, i a part també fem molts batuts. Ara també tenim granissat de tots els sabors. I ara mateix, justament, el que estic esperant per les nits d'estiu és fer un curs de cocteleria perquè la gent es pugui passar una estoneta a la nit a la terrassa de Mikono.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i xarxes socials de l'emissora municipal.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Hi ha molta, molts tèrmins que es podien fer. Ja et dic, això és cosa meva, eh? Això és el que penso jo, és cosa meva, eh? Jo també vaig proposar a algunes persones del casal, dic, un any el dinar de la gent gran no es fa. Diu, un exemple, no? Feia en matí, és que tothom no va al casal, però sí que va menjar. Vale, jo estic d'acord, m'entén el que vull dir, no? Però aquest any quantes persones hi havia al dinar? 800 i pico, que són diners, eh? O més, ja recordo, més o menys, em descompto perquè els números ja me'n vaig. Però jo sí que volia això del casal, a veure l'ampliació, si teniu un projecte de fer-ho, o com ho penseu en gestionar-ho, això, eh? Res més. Amb
1: gràcies,
0: això,
1: Ramon, per l'explicació. Li passo la paraula a la regidora Gent Gran, que et podrà donar l'explicació.
2: Hola, Ramon, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Y hola, Teresa, que veo que también estás aquí. Bienvenidas al plenario, bienvenidos al plenario. La verdad es que es un exitazo lo que está pasando en el Casal del Aire en Gran. Las personas que venís al casal me lo decís muchas veces, que no solo es una cuestión de que viene más gente por edad, sino viene más gente porque se está creando una dinámica de participación donde la gente se está sintiendo muy a gusto, donde cada vez hay más actividades, donde cada vez las actividades están más adaptadas a las necesidades. Estamos haciendo inglés, estamos haciendo soporte emocional, estamos haciendo muchas actividades que pues apetecen mucho a la gente mayor, y el casal se está convirtiendo no en un espacio para viejos, como se pensaba antes, sino en un espacio de dinamización muy importante. Bueno, yo sigo. Entonces, yo estoy hablando de lo que la gente me está diciendo, que la oferta de actividades es muy grande, que hemos multiplicado, ahora mismo hay 6 grupos de gimnasia de 60 personas cada una, hay 5 grupos de baile en línea, hay 2 grupos de inglés, bueno, tenemos 17 talleres en activo, más todas las actividades que no son fijas y que se van haciendo. ¿Qué pasa? Que eso está atrayendo a mucha gente, y mucha gente nueva. Se ha creado también la Universidad de la Gent Gran para ofrecer otra parte de oportunidades a la gente mayor para que puedan diversificar las actividades que se hacen. Es verdad que el casal de la Gent Gran se nos está quedando, no, yo no diría quedando pequeño, pero que necesita una remodelación. Está prevista una remodelación donde vamos a quitar la puerta de la sala de actos para poder convertirla en una puerta corredera, que cuando tengamos fiestas y actos donde tengamos que estar mucha gente, podamos abrirla y podamos utilizar todo el hall del casal, y ahí vamos a tener mucho espacio. Y la otra cosa que hay prevista, en principio estaba prevista para este verano, es posible que no sé cómo irán las obras, porque tenemos obras también en todas las escuelas y hay como muchas obras que se van a... Estaba prevista también la parte de arriba, que tenemos espacios que no están siendo bien utilizados, vamos a tirar muros y vamos a convertirlos en aulas para poder hacer actividades. Eso está previsto. La última reunión que yo tuve con la tercera planta, que es la planta de Espai Públic, me dijeron que si no era ahora en verano, era en el mes de septiembre. Es posible que se alargue un poco más, no lo tengo claro, porque depende de las prioridades que están teniendo con todo el municipio. Por lo tanto, sí que vamos a ampliar. Y otra cosa que estamos haciendo es que hay muchos espacios en la ciudad que pueden ser utilizados como extensión del casal de la Gent Gran. Últimamente, el grupo de baile en línea, o incluso alguna vez el grupo de playback o algún grupo, va a la sala del teatro, a la sala pequeña del teatro, y la utilizamos para trabajar ahí cuando lo necesitamos, y estamos utilizando como extensión. Más cosas, el casal no solo se utiliza para la Gent Gran, se utiliza también porque tenemos un área básica de salud, un ambulatorio, que no reúne las condiciones suficientes, y nos piden muchas veces venir al casal a hacer actividades. Se utiliza también cuando a veces alguna escuela o alguna Bressol necesita espacios. Se utiliza para muchas cosas. Nosotros estamos intentando limitar en la medida que podemos esa utilización de los espacios por otras entidades, por otras instituciones, y cada vez más que sean solo para el casal, para que podamos hacer la actividad que hacemos. Pero yo creo que ahora mismo incluso hemos quitado una parte externa y hemos montado un huerto para que el casal se extienda también en actividades en el patio. Bueno, yo creo que con esas medidas que vamos a tomar de ampliar espacios, de utilizar espacios en otros lugares, el problema yo creo que no va a ser por ejemplo, estamos haciendo yoga y aquagym también en el polideportivo, ¿no? Yo creo que estamos tomando muchas medidas y es verdad que la demanda es muy grande, pero que hasta ahora se están tomando medidas para que se pueda gestionar esa demanda. Y agradeceros sobre todo que lo traigáis aquí, que lo podamos compartir, que nos deis esa oportunidad de poderlo explicar. Y Juan Pablo, no te enfades cuando digo que el casal ahora tiene una vida importante, porque, bueno.
1: Sí, Juan Pablo, puedes hablar, claro. Sí.
3: Yo no le estoy diciendo a usted que valore y saque pecho de las actividades que ustedes hacen y cómo las hacen. Pero no puede ser que siempre, céntrense en lo que hacen ustedes, no hablen peyorativamente de los años anteriores diciendo que se consideraba que era un espacio para viejos. Por favor, un poco de respeto, un poco de respeto a la gente que se ha dedicado la piel. Y no solamente regidores, en ese casal se han dejado la piel muchas personas usuarias anónimas de San Andreu de la Barca para decir que hasta que han llegado usted, esto era un sitio para, hombre, por favor, saquen ustedes pecho de lo que tengan que sacar, pero tengan respeto por los que han trabajado antes, que no solamente es el PSC y no solamente son los políticos, son muchas personas de San Andreu, por favor.
1: Jo recordo que això és una audiència perquè la gent parli. Val? Per tant, jo crec que ha quedat dit. Molina, con tu permiso, és que no vull que aquest senyor marxi sense poder preguntar perquè no vull que s'emporti una sensació que no és. Per tant...
4: La reunión que hubo, el APTA, no sé, al final no se llegó a un acuerdo ninguno. Bueno, mi mujer hicimos seis borradores, se hizo en seis borradores, pero no se llegó a ningún acuerdo. Nosotros no pudimos presentar a los vecinos absolutamente nada porque no estábamos de acuerdo de lo que se habló en la reunión a lo que salía en el acta, o sea que yo creo que se tendría que volver a hacer y grabarla, porque claro, realmente fue como diferentes opiniones.
1: La reunió, si la tornem a fer, que la farem al setembre, si vostès volen, fer-la ara desvirtua evidentment, perquè vostès també han canviat les seves peticions, s'han augmentat. En veure que les peticions inicials les ateníem, s'han augmentat les peticions, i l'últim exemple, perdoni, molt ràpid, és el cautxo que ens demanaven col·locar, que aquest en el seu inici no hi era. No hi era aquesta qüestió. Llavors, per nosaltres cap problema. La farem, i la farem al setembre. Jo el que li dic és, tornem a revisar l'acta, perquè jo recordo haver-la signat digitalment 3 cops. I quan la signàvem ens deien que això no s'ajustava. Però nosaltres modificar, no modificàvem el seu contingut. Afegíem el nostre, el seu no el tocàvem. La descripció inicial que es va fer... i el senyor Antonio estava, no es va llegir fil parlant de tot. I vam decidir nosaltres... dir, no passa res, incorporeu-la a l'acte perquè entenem que és el punt d'inici de la reunió.
4: No són per a sacar aquí ara tampoc. Lo único, el tema, Marc, la pista s'ha convertit en un sitio que és incívico, o sea, que és, ja no és la molestia del ruido, la molestia de tot, és que és incívico, o sea, és que s'ha convertit en un lugar que no era així. Jo tampoc llevo aquí tanto en el pueblo, però realmente es que por las noches es fastidiado, porque es que es duro estar viviendo ruido constantemente, escuchar que hasta que no venga la policía, como tú has dicho muchas veces, valora a las 10:30 si les denuncia o no les denuncia, que eso no tendría que ser así. Muchas veces hay algunos que se les denuncia y esos se alteran muchísimo, pero hay a veces que hay 20 chicos a las 10:30 y no se les denuncia, se les da el toque y se van. No tendría que ser así, tendría que ser a las 9, decir, oye, se acabó, chavales, e ir de buenas a hablar con ellos, sobre todo que la policía llegue y diga, oye, chavales, aquí hay un horario, ahí a las 9, si a las 9:15 vuelvo a pasar por aquí o vuelvo a esto, tengo que denunciar, porque es que hay que denunciar. Lo que pasa es que ahora últimamente ya no se están poniendo las denuncias.
1: Jo el que sí li diré és, revisarem el que li deia abans a l'altre veí, revisarem si l'actuació no s'està fent amb els criteris, diguéssim, que l'equip de govern vam traslladar a la policia, que dubto que no s'estigui fent, i la qüestió és el que ara també estem fent com a estratègia, és el mateix que els petards, retirar la pilota. D'acord? Això el que garanteix és que el joc no continuï. D'acord? Més enllà de la sanció. Més enllà de la sanció. Per tant, és una acció més que no només portem a terme dins de la pista Johan Cruyff, sinó a diferents espais de la ciutat, com per exemple la plaça Federico García Lorca, que es retira la pilota del joc. Que hauran vist segur alguna pilota a la plaça? Segur. Que algun dia vostès o més d'un dia veuran que la gent juga a la pista? Sí, fora d'horari. Vostès també han d'entendre, igual que jo entenc el seu malestar, han d'entendre que a la via pública, a l'espai públic, la gent s'hi troba, comparteix, i de cop i volta pot aparèixer una pilota i en un camp que és fantàstic doncs es posin a jugar fora d'horari, perquè segurament, tot i ser grans, no hauran vist els horaris. Bueno, ja, però el fet del fer el tancament implica moltes altres coses, i a vegades, i jo això ho he anat aprenent en aquests 3 anys, tu si fas normatives has de tenir la capacitat d'aplicar-les. Tu si impliques fer algun tancament, has de tenir la capacitat d'obrir, tancar, d'estar permanentment en tensió en aquesta qüestió. I jo només a vostès el que els he dit és, deixem que passin aquests mesos, analitzem amb dades i passem a la següent fase d'actuació. I jo crec que això és positiu. És a dir... Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Vostès poden fer com a veïns i amb la confiança que... Però on què les volen publicar? Però si vostès no difonen aquestes imatges, o veus, no, si vostès no les difonen ni fan un ús fraudulent d'aquestes gravacions i a més, vostès les poden tenir.
4: Quines gravacions conforme...
1: L'actuació policial?
4: Sí, l'actuació policial.
1: Bueno, això és una altra qüestió.
4: Clar.
1: Però a mi m'ho poden venir a ensenyar, eh?
4: Sí, però si no multen, llavors...
1: Jo no vindré a perseguir-los a vostès. Jo no vindré, no tinc cap necessitat. Jo vull que vostès se sentin bé en el seu poble, que se sentin de la millor manera possible i millor atesos. Jo no vindré a perseguir absolutament a ningú. Per tant, si vostès consideren que podem millorar alguna qüestió, ostres, el meu despatx està obert, vamos, i això ho saben tots vostès perquè hi han estat quan vulguin.
4: Jo crec que seria xerrar
1: en
4: els nens o que ja no són niños, o sea, gent de 16 anys, hablar con ellos e intentar explicarles que hay una situació que és complicada i que se intenten integrar a según qué horario, o sea,
1: que sí.
4: Que el policía tendría que ir allí a hablar como un agente cívico de decir, oye, son las 10:30 de la noche, no podéis estar aquí bebiendo ni estando de esto, o sea, ni en lo de la pista. Y entonces intentar por lo menos.
1: Nosaltres,
4: hay un grupo de senegaleses los domingos que yo he hablado con ellos y la verdad es que más o menos les he convencido al final, pero bueno, estaba esperando la actuación de la policía, pero la policía no lo ha hecho.
1: Pero es que es el horario que es correcto, es el horario correcto.
4: Sí, pero yo no les he convencido de que intenten no gritar tanto, no sean tan eufóricos, intentar que no chuten la pelota tan fuerte, pues más o menos se han ido moderando un poquito.
1: Bueno,
4: y realmente me ven ya venir, o sea, y les saludo y ya parece que, hombre, y lo conseguí un vecino, o sea, hablando de buenas.
1: Sí.
4: Yo creo que a veces la actuación de la policía tendría que ser también o un agente cívico allí de decirle, oye chicos, yo no quiero ir de malas tampoco allí, pero es que hay situaciones que es que faltas de respeto que la verdad que a nosotros, o sea, es que son graves.
1: Quan hem d'evitar les confrontacions, això sí que els hi demano,
4: sí, sí,
1: de qualsevol mena, veïns, usuaris, veïns, les hem d'intentar evitar, perquè és l'inici d'un problema molt més gran i, per tant, jo quan parlava amb l'Antonio i la gent que va venir a la primera reunió, que hem dit, anem a rebaixar la tensió, perquè si això entra en l'esfera pública, les tensions aniran pujant, les famílies que rebin les sancions assenyalaran els responsables, per tant, intentem que això, però clar, ens hem trobat cartells, ens hem trobat tot, per tant, no nosaltres, algú ho ha ficat a l'esfera pública. I crec que ens equivoquem, perquè crec que s'està gestionant, i tu mateix m'ho deies, quan va haver-hi la inauguració a la pista, jo em vaig quedar després. No passa res, jo li explico, jo em vaig quedar després de la inauguració. I vaig anar al grup de joves que immediatament utilitzaven la pista. I eren joves, que li puc dir tranquil·lament, el més petit tenia 16 anys, i es van quedar jugant allà. Jo els vaig dir, escolteu, aquesta pista està perquè la gaudiu, però si no respectem els horaris, tu vosaltres tindreu un problema i jo tindré un problema. Per tant, anem a col·laborar entre tots. Utilitzeu els horaris. Si considereu que heu de fer un altre tipus de partit que no sigui la final de la Champions League, us n'aneu a la pista de sorra que hi ha a la pseudo-pista d'atletisme. Val? Si voleu jugar aquest tipus de partits, aquí es ve a jugar i a compartir la pista amb gent més petita que vosaltres. I a mi em consta que això s'ha fet. Per tant, aquest acte de mediació la policia el fa, per això a vegades no multa, perquè parla, intenta rebaixar la tensió, perquè una sanció com aquestes, pronto pago, tranquil·lament són 150 euros. Però... I també als instituts. I abans es comentava, els educadors, veu prometre educadors, els educadors tenen una fase de contractació i els ajuntaments, ràpids no són, tenen una fase de formació i en aquest sentit ho estem fent i d'identificar les persones perquè han de ser un noi i una noia, han de tenir uns estudis d'integrador social, d'educador social, per tant, no és una, ja m'agradaria que fos immediat, jo el primer. I aquests educadors no estaran al 100% de les hores, no els vull enganyar. Aquests educadors el que faran és fomentar un ordre en el joc i un civisme en el joc, etc, etc. Però no es pensin que serà la panacea els problemes de mobilitat, d'usos en la pista. No seran la solució. Podrem tenir més endreçat els perfils, el joc, però no serà, diguéssim, un element que solucioni. I ja per acabar, perquè és que si no fem 5 minuts tard al plenari i això sí que és intolerable, eh? Els usos que ha portat la pista ha portat, i això els hi vaig dir el primer dia, un major afluència en el parc, però hem pogut detectar que les principals mostres d'incivisme que es generen en l'entorn del parc. Potser poden ser usuaris que acaben de jugar perquè són les 9 i marxen i s'asseuen al parc i això doncs, potser molesta perquè parlen amb veu alta i de més. Dins la pista i menys en l'hora del pati hem aconseguit que no hi hagi tanta gent ni bevent ni menjant. Això ho estem aconseguint. A l'hora del pati és cert que pot passar més, però en l'horari, diguéssim, tardes, caps de setmana, això no està passant. Per tant, jo crec que són petites victòries que també ens les donarà el temps. I els demano, sisplau, que per evitar aquestes confrontacions que la Paqui comentava abans, si això ho passem a l'esfera pública, ens equivoquem. Cap problema. Abans de marxar, per aquí està el meu equip, sisplau, parleu-hi i fiquem data demà mateix. O sigui, això no és un problema, ni ho serà mai. D'acord? Vale. I us expliquem les actuacions que hem fet, l'informe policial que ja ha fet sobre les actuacions. Cap problema. No, un mes mínim de captació, eh? De captació. Jo, si els hi sembla, si us plau, i us sento si hi ha hagut alguna pregunta que s'ha quedat sense contestar, tancaríem el que és l'audiència pública i un minut i entraríem al plenari municipal. Gràcies.
5: Doncs fins aquí l'audiència pública d'aquest mes de juny. Ha durat una miqueta més d'una hora i en breus instants iniciarem la connexió amb el ple municipal d'aquest mes de juny.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Tornem a connectar amb el ple municipal, on es produirà aquest ple municipal del mes de juny. Connectem.
2: I abans de començar la sessió, el conjunt dels portaveus i dels grups municipals hem decidit fer un minut de silenci per les víctimes que s'estan produint encara a hores d'ara del terratrèmol de Venezuela. Així que, si us plau, demanaria que ens poséssim en peu i guardéssim un minut de silenci.

0: Gràcies a totes i a tots. Gràcies també a les dues persones que han fet lectura del manifest acordat per tots els grups. Seguidament passaríem a una declaració institucional que té a veure amb el 28 de juny, que és el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI. Farem una lectura coral d'aquesta declaració institucional. L'orgull és una celebració, però també és memòria, resistència i futur. És el record de les persones que van obrir camí davant de la persecució i del silenci, i és també la reivindicació persistent d'uns drets que no avancen sols.
1: Cada 28 de juny commemorem la lluita pels drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans, intersexuals, queer i asexuals. Aquesta jornada és també un reconeixement a totes les persones i moviments que amb la seva perseverança han fet possible l'ampliació de drets i llibertats per al conjunt de la societat. Catalunya ha estat històricament un país capdavanter en aquesta defensa. Des de la manifestació pionera de 1977 a Barcelona fins l'impuls de polítiques públiques valentes i transformadores que han contribuït a l'ampliació de drets i a la construcció d'una societat més justa, diversa i igualitària.
2: Malgrat els avenços assolits, la igualtat real i efectiva encara no està garantida. Moltes persones LGTBI+, continuen patint discriminació en àmbits com educació, la salut, la feina, l'esport o l'accés als serveis públics. Les agressions i els discursos d'odi continuen presents, especialment contra les persones trans, les lesbianes, les persones no binàries i intersexuals, i s'incrementen en funció de l'origen, d'edat, discapacitat, situació econòmica o classe social. En els darrers anys també hem vist amb preocupació l'augment de discursos reaccionaris i retrocessos en drets arreu del món. Aquest context ens recorda que cap dret és irreversible i que la defensa dels drets humans exigeix compromís institucional, social i comunitari.
3: Al nostre país, l'aprovació de la llei 13/2025 de 29 de desembre dels drets de les persones LGBTI i la erradicació de la LGBTI-fòbia representa un pas endavant important. Aquesta llei reforça la protecció davant les discriminacions i incorpora una mirada més transversal i interseccional i posa al centre relatives sovint invisibilitzades com les de les persones intersexuals.
4: Aquest col·lectiu hem estat històricament silenciats i sovint exclosos tant del reconeixement social com de les polítiques públiques. Durant dècades, moltes persones intersexuals han patit estigma, discriminacions i vulneracions de drets, incloses pràctiques mèdiques no consentides. Avançar cap a una societat més justa implica garantir-ne la integritat corporal, el dret a l'autodeterminació i una atenció respectuosa, lliure d'estigmes i basada en els drets humans, així com fer visibles les seves realitats i reivindicacions des de tots els àmbits institucionals i comunitaris.
5: Els municipis de la demarcació tenen un paper essencial en la garantia dels drets de les persones LGTBI+. És des de la proximitat dels ajuntaments, dels serveis públics locals i del treball comunitari que es construeixen polítiques transformadores arrelades al territori. Els ens locals són una primera porta d'accés i esdevenen agents clau en l'acompanyament a la ciutadania, així com en la prevenció i la resposta davant les violències LGTBI-fòbiques. Per això, també és imprescindible continuar treballant conjuntament amb el moviment associatiu LGTBI+, els feminismes i els moviments antiracistes i socials, i teixir aliances que permetin combatre totes les formes de desigualtat i exclusió.
0: El 28 de juny del 2026 alcem la veu per defensar una societat en què totes les persones puguin viure amb llibertat, dignitat i orgull, perquè els drets LGTBI+, són drets humans, i perquè davant de qualsevol retrocés hem de continuar avançant. Molt bé, un cop feta la lectura d'aquesta declaració institucional, ara sí, passaríem a la part resolutòria del plenari municipal. El primer punt és el punt 2.1, que és l'aprovació de l'acta de la sessió anterior del plenari de data de 28 de maig del 2026. Regidors, regidores, els crido a vot. Vots a favor de l'acta? Vots en contra? Secretària, s'adopta l'acta amb els vots a favor de tots els regidors, amb els vots en contra del Partit Popular i amb l'abstenció de la regidora d'en Comú Podem, amb l'abstenció que no forma part, que no ha votat, no que hagi votat abstenció, és que no ha votat. Per tant, l'absència de la regidora d'en Comú Podem. Després passaríem al següent punt, que és el punt 2. Sí, sí, disculpin. No. Passaríem al següent punt, que és l'aprovació inicial de la modificació 2.7, la modificació 7/2026 del pressupost únic municipal per suplement de crèdit i crèdit extraordinari. Té la paraula la vicealcaldessa Maria Antònia Borbón.
6: Gràcies, alcalde. Bona tarda a totes i tots. Avui portem a ple l'aprovació inicial de l'expedient de modificació del pressupost únic municipal número 7 del 2026 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit d'acord amb el detall següent. Per crèdit extraordinari tenim una partida de nova creació amb un total de 11.541 euros que fa referència al conveni entre l'AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona, i l'Ajuntament en relació a la Plataforma Metropolitana d'Aparcament, Zona Blava. El finançament ve per aminorar tres partides. Manteniment de les alarmes, la partida de manteniment d'alarmes i circuits cerrados de televisió, 4.355,76 euros. Manteniment i gestió del sistema de control domòtic i telegestió, 7.000 euros. I manteniment, jocs infantils, 185 euros. Això fa el total que hem comentat abans. Per suplement de crèdit tenim un increment de despesa que es produeix en dues partides, amb un total de 54.416,80 euros. La primera és la renovació de paviment asfàltic, 36.766, per realitzar la pavimentació de l'aparcament del carrer Josep Pla, segona fase. La remodelació dels jardins, jocs infantils i esportius s'incrementa en 17.650,80 euros. Per fer front a la segona i última certificació de la pista poliesportiva carrer Berguedà. I després el seu finançament vindrà, el finançament passa per anul·lacions o baixes de crèdits que s'aminoren en les dues partides. La millora de la piscina Can Salvi en 36.766. Això ja ho vam explicar anteriorment en l'anterior ple, que era una subvenció rebuda del Consell Català de l'Esport, equivalent a un 25% de la bestreta que ens han concedit, per obres de la millora de les piscines externes de Can Salvi. Aquesta actuació ja estava prevista i dotada al pressupost municipal amb fons propis. Per tant, es considera oportú i procedent destinar part dels recursos alliberats a finançar la pavimentació de l'aparcament del carrer Josep Pla. I la segona s'aminora, la de renovació de parcs infantils, en 17.650,80 euros. Per tot això es proposa al ple de la corporació l'adopció dels acords següents. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació del pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit del pressupost vigent 7-2026. Segon, modificar el pla d'inversions i finançament per l'exercici 2026. I tercer, exposar al públic aquest expedient durant el termini reglamentari de 15 dies mitjançant edicte en el tauler d'anuncis i en el butlletí oficial de província. Moltes gràcies.
0: Gràcies, regidora. Paraules, Partit Popular.
7: Gràcies, alcalde. Bona tarda, buenas tardes a todos. Me gustaría comentar esta modificación presupuestaria básicamente porque recoge algo que ya es clama al cielo, que es renovar o ampliar el parking del Josep Pla, que como bien ha indicado antes un vecino, aparte de tener muchos matojos, los coches están aparcando sobre tierra, cuando eso se debe de asfaltar y hacer que el pavimento pues no cause mayor daño a los coches, como ya pasa con el barro y demás. pero lo que no nos acaba de gustar es la finalización del pago de la pista Johan Cruyff, porque evidentemente, y como aquí se puede ver en la audiencia pública, genera mucha controversia esta pista. Entendemos que se han de pagar, evidentemente las facturas se tienen que pagar y el ayuntamiento tiene que ser erigirse en como mejor pagador que ninguno de nosotros, ¿verdad? Y no, por eso no vamos a votar en contra esta modificación, pero nos vamos a abstener porque no estamos de acuerdo del todo ni con el convenio del aparcamiento de la zona azul, que creemos que la municipalización ha sido un atraso, ni con este último pago con la de la pista Johan Cruyff. Gracias.
0: Gràcies, regidora. Partit Socialista.
4: Moltes gràcies. En primer lloc, donar la benvinguda a la gent que està aquí amb nosaltres a la sala de plens i també a la gent que ens veu a través de les xarxes i els mitjans, i oferir des d'aquí un missatge de solidaritat amb Venezuela, que ja s'ha fet el minut, però i específicament a Felipe, que és d'allà i que, doncs, evidentment, quan passen aquestes coses, doncs hi ha un colpiment interior important. Amb aquesta modificació, com hem fet sempre amb les modificacions pressupostàries, nosaltres ens abstindrem perquè són decisions de govern. Ells fan un pressupost amb unes decisions de govern concretes i després fan les variacions i els canvis que consideren per donar prioritat a unes qüestions o a unes altres. I, per tant, això fa que nosaltres ens abstinguem. Sí que ens crida l'atenció, com ha assenyalat Sònia, 17.000 euros per la pista Johan Cruyff. En la comissió informativa nosaltres li vam demanar al regidor i a la regidora que ens digués el cost total d'aquesta pista i l'hem rebut, fet que agraïm, i com s'ha assenyalat per sobre en l'audiència pública, el cost total és de 195.945 amb 53 euros. I després un altre aspecte és el fet de el conveni amb l'AMB que es crea ara, o aquesta partida es crea ara. Ho dic perquè la zona blava porta un temps ja d'utilització i aquest conveni va ser una miqueta inicial. Establir aquest conveni amb l'àrea metropolitana, per això que ens estranya una miqueta que no estigui ni en un lloc ni en un altre, no? En principi està a l'Ajuntament perquè es va fer el conveni abans de que es fes l'encàrrec del servei a Sapurbà i potser ha d'estar a Sapurbà, però ens sobta una miqueta, doncs, que després de tant de temps s'obri aquesta partida per donar, doncs, cabuda econòmica a aquest conveni amb l'àrea metropolitana, que suposo que té a veure amb l'aplicació, etc. Per aquests motius nosaltres ens abstindrem.
0: D'acord, hi ha alguna paraula més? No?
6: Bueno, és en respecte al que ha comentat Sònia, no? De la controvèrsia, no acabo d'entendre què té a veure pagar la segona certificació i última, com és el cas d'aquesta modificació, en què vostè parli de la controvèrsia de la pista, quan vostè sap que s'han de fer i pagar les certificacions que pertoquen, i per això hi ha un pressupost. En aquest cas portem a ple la segona certificació i última, per un import de 17.650 euros amb 80. Quan es finalitza una obra i es recepciona, evidentment s'ha de pagar. Però no cal barrejar diferents qüestions. Dir que el cost, nosaltres vam rebre una nominativa de la Diputació per 180.000 euros i, com hem dit, ja ha dit vostè, senyor Juan Pablo, ja li vam dir en la notificació del correu que els vam enviar, el preu final executat, vull dir-ho, són 195.945.000 euros. El preu d'adjudicació del principi van ser 176.453 i el preu final, doncs, és 195.945 euros. Es va pagar una primera certificació de 150.694 euros i ara el que ha tocat és aquesta segona i última certificació, d'acord? Que eren 45.000 euros, 250, però com que hi havia crèdit a la partida, doncs només hem hagut de fer modificació per 17.650 amb 80 euros. Això és tot. Gràcies.
0: Endavant, regidora.
7: Gràcies, Maria Antònia, per l'explicació. Evidentment, si has sentit el meu discurs, he dit que totes les factures que arriben a l'Ajuntament s'han de pagar i l'Ajuntament ha de ser el primer pagador. Per tant, aquí no veig el què. Jo puc fer un comentari amb el meu argumentari, no crec que li molesti a ningú, a més és algo evident, o sigui, aquí sortim de fer una audiència pública que ha retrasat el ple 10 minuts parlant d'aquest tema, per tant no li veig el què, és algo que tothom ho sap. I d'altra banda, ara s'ha manat el que t'anava a dir. Això, vull dir, nosaltres, jo el que t'he dit és, s'ha de pagar, sí, clar, s'ha de pagar, l'Ajuntament ha de donar exemple i ha de pagar. I referent a això de la pista, que tant no t'ha agradat, dintre del meu argumentari jo puc dir algo que no ofengui a ningú i que sigui una realitat, com és el tema de la pista Johan Cruyff, ni més ni menys. Gràcies.
0: Molt bé, jo crec que aquesta modificació de pressupost, més enllà d'aquestes dues qüestions que vostès preveuen, preveu una qüestió molt important, que és la segona fase de l'asfalt del pàrquing del Josep Pla. I a l'hora de ponderar, després vostès seran els primers en demanar que s'executi la segona fase, però ponderen més abstenir-se d'aquesta modificació que votar-la a favor, quan l'important aquí és que es posen els diners suficients per fer, evidentment, l'asfalt d'aquest punt. Vull dir, per mi això és la qüestió més important que té aquesta modificació. Agafar els restos de les licitacions que no s'han fet, més enllà d'explicar els números, que està molt bé explicar les coses, però anem a explicar realment què és. Això el que és són restos de partides que ja s'han adjudicat i s'han finalitzat les obres, s'agafen aquests restos i es posen per fer la segona fase d'asfalt que provocarà 80 noves places d'aparcament. I aquí el més rellevant és un conveni amb l'àrea metropolitana de la zona blava, o el més rellevant és acabar de pagar les certificacions. Jo, la veritat, a vegades penso que el món és al revés. És a dir, quan ens queixem de que falta aparcament i es proveeixen 80 noves places d'aparcament en un barri com és el barri de la Solana, que ho necessita moltíssim perquè les seves edificacions són edificacions molt velles i que no es regien per la llei d'habitatge que obligava a fer aparcaments, el més rellevant és que si un conveni o la certificació d'una qüestió importantíssima que perquè s'ha de pagar, vull dir, perquè si no incorrem en una irregularitat que és la finalització d'unes obres. Per tant, jo també vull que ho sàpiga tothom, a l'hora de ponderar les qüestions importants, de les urgents, de les rellevants, hi ha partits que no ponderen el fet de que es tiri endavant un asfalt d'una zona importantíssima que és el pàrquing del Josep Pla. Jo crec que tothom ho ha de saber. Dit això, passaríem a l'expressió de vot del punt 2.2. Vots a favor de la modificació? Vots abstenció? Secretària, s'adopta el punt amb els vots a favor de FEM Sant Andreu, En Comú Podem i Vox, i amb les abstencions del Partit Socialista, del Partit Popular i de Som Sant Andreu. Ara, seguidament, passaríem als punts 2.3 i 2.4, que els tractarem de manera conjunta i els votarem també de manera conjunta. Els dos punts tenen similituds, diguéssim, gairebé calcades, que és l'autorització a treballadores municipals, és a dir, treballadors de l'Ajuntament, que desenvolupen el lloc de treball de tècnic superior de psicologia a l'exercici d'una segona activitat en l'àmbit privat per contra d'altra, concretament per fer de tècniques en els punts liles per l'entitat Ètic Habitat, fora de la seva jornada de treball, evidentment, assignada a l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca. Per explicar el punt, la vicealcaldessa Maria Antònia Borbón té la paraula.
6: Gràcies, alcalde. Com ha dit l'alcalde, el 2.3 i 2.4 els tractarem conjuntament per totes les similituds que tenen i fan referència que dues persones treballadores d'aquest ajuntament han presentat dues instàncies, una cadascuna d'elles, i en aquest cas és Raquel Arroyas Marín i Anna Linares Rueda, treballadores les dues, una desenvolupant el lloc de treball de psicòloga del CIAT i l'altra en el seu lloc de treball com a tècnica d'acollida també del CIAT, doncs que sol·liciten l'autorització de compatibilitat per exercir l'activitat en tècnica de punt lila en el sector privat i per compte d'altri. Aquesta activitat o segon lloc de treball és en el sector privat, com diem, l'entitat és Ètic Habitat Cooperativa, el contracte serà els caps de setmana o festius de 4 a 10 hores mensuals o cada 2 mesos, retribucions que es pagaran segons el conveni aplicable. I la competència per resoldre sobre l'autorització de la compatibilitat correspon al ple de la corporació local, a la qual figura escrit el lloc de treball principal de les dues persones de les quals estem parlant. Per tot això es proposa al ple de la corporació l'adopció dels acords següents. Primer, autoritzar la senyora Raquel Arroyas Marín i Anna Linares Rueda per a l'exercici d'una segona activitat privada per compte d'altri, concretament fer de tècniques de punt lila per l'entitat Ètic Habitat fora de la jornada de treball assignada a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. En cap cas, la suma de les jornades d'activitat pública principal i la plaça de l'Ajuntament, en cap cas la suma de jornades d'activitat pública principal, la segona activitat, no podrà superar la jornada ordinària que tingui establerta a l'Ajuntament, incrementada en un 50%. Segon, determinar que l'exercici per l'activitat de tècnica d'agent lila de les dues per a que s'autoritzi la compatibilitat no ha d'estar sotmès a control per part de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ni requereixi ni pugui requerir coincidència horària, així com que no tingui relació amb l'activitat que desenvolupa ni en aquella que hagi intervingut o hagi d'intervenir per raó de la seva feina a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Tercer, informar la senyora Raquel Arroyas Marín i Anna Linares Rueda que estan obligades a posar en coneixement d'aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat declarada, així com quan el règim de cotitzacions. Quart, notificar aquests acords a les persones interessades amb indicació dels recursos que puguin presentar-s'hi en contra i fent advertiment exprés que l'incompliment de les normes en matèria d'incompatibilitat pot donar lloc a responsabilitat disciplinària. I cinquè, publicar la resolució d'autorització o reconeixement de compatibilitat per donar compliment a la previsió establerta a l'article tal de la llei. Moltes gràcies.
0: Hi ha alguna paraula al respecte? No, passaríem a expressió de vot. Recordin que votem els dos punts a la vegada, d'acord? Vots a favor del punt 2.3 i 2.4. Vots abstenció. Vots en contra. Doncs s'adopta els dos punts, secretària, amb els vots en contra de Vox i amb la resta de grups votant a favor. Passaríem ara al 2.5, que és proposar a la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya perquè fixi les festes de caràcter local de Sant Andreu de la Barca per l'any 2027. La proposta dels dies són els dies 6 de setembre i 30 de novembre. Té la paraula la vicealcaldessa Maria Antònia Borbón.
6: Gràcies, alcalde. Vist l'escrit tramès per la Generalitat de Catalunya, Departament d'Empresa i Treball, de data 27 de maig 2026, pel qual sol·liciten a l'Ajuntament

0: caràcter local de Sant Andreu de la Barca per a l'any 2027 els dies 6 de setembre, dilluns, i 30 de novembre. Segon, notificar aquest acord als serveis territorials de Barcelona de l'empresa i treball als efectes legals adients. Gràcies.
1: Gràcies, regidora. Hi ha alguna paraula?
2: No, passaríem a expressió de vot. Doncs vots a favor del punt. Secretària, s'adopta el punt per unanimitat de tots els grups. Passaríem al punt 2.6, que és l'aprovació de la mutuació demanial subjectiva a favor de l'àrea metropolitana de Barcelona, dels béns i drets adscrits al servei d'abastament d'aigua, així com l'acte de lliurament i recepció dels béns i drets que han de quedar afectes al Servei Metropolità de Subministrament d'Aigua, que consten els annexos que han de formar part de la concessió del Servei Metropolità d'Abastament d'Aigua al nostre municipi. Té la paraula el regidor d'Urbanisme, el senyor Joan Jansana.
3: Bona tarda a totes les persones que ens segueixen com a públic i a els que ens segueixen des de les xarxes socials i des de la ràdio pública. Simplement comencem explicant una mica què és una mutació demanial, que és una figura jurídica, d'acord? Doncs en aquest cas que el que fem és uns béns que són, en aquest cas, d'una entitat pública d'un ajuntament com a tal, doncs passen també doncs, a una altra entitat pública que és l'àrea metropolitana de Barcelona, d'acord? Per tant, és un canvi, per dir-ho així, de titularitat d'aquests elements que formen part del subministrament d'aigua i que, com ja n'hem parlat una vegada, doncs la MB doncs està assumint aquesta gestió de l'aigua. D'acord? Aquests elements que afecten el servei i que passaran, d'acord? Doncs a passar a ser domini de l'àrea metropolitana de Barcelona, doncs inclouen doncs tots els sistemes d'entrada d'aigua al sistema, els tres dipòsits, val, que tenim de l'aigua, el dipòsit, vale, el dipòsit general quadrat, el dipòsit rodó i el dipòsit de la carena, vale, les estacions de bombament i sectors hidràulics i els 78 quilòmetres de xarxa de l'aigua potable, d'acord? Doncs que conformen aquest servei d'abastament d'aigua potable. Vale? En principi, doncs, simplement aquesta explicació tècnica, d'acord? Doncs que com hem comentat una vegada, doncs que doncs l'AMB doncs està assumint aquest servei i doncs se li ha de fer aquest traspàs, per dir-ho així, de titularitat.
2: Gràcies, regidor. Hi ha alguna qüestió, paraula, no? En el punt? Doncs si els hi sembla, passaríem a votació. Vots a favor del punt? Secretària, s'adopta el punt per unanimitat de tots els grups. Passaríem ara al següent punt, que és otorgar a la societat El Casino de Sant Andreu de la Barca el guardó Lluís Nicolau i Dolguer per la seva trajectòria històrica, contribució sostinguda al progrés social, cultural i comunitari del nostre municipi. Té la paraula el regidor de Cultura, el senyor Andreu Mitjans.
4: Gràcies, alcalde. Salutacions a tots els presents i a tots els que ens seguiu des de casa. De conformitat amb el que estableix el reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Sant Andreu, de data 26 de desembre de 2009, es fa constar que l'article 2 del citat reglament determina les diferents distincions honorífiques que pot atorgar la Corporació Municipal, entre les quals s'inclou aquest guardó de Lluís Nicolau Dolguer. En aquest marc, la present proposta té per objecte promoure l'atorgament de l'esmentat guardó a la ciutat del Casino de Sant Andreu de la Barca, en considerar-se que aquesta entitat reuneix de manera plena i acreditada els requisits exigits pel reglament per la concessió d'aquesta distinció, atesa la seva trajectòria, mèrits i contribució municipal. A la ciutat del Casino, com tots ja sabeu, constitueix un dels exemples més rellevants del patrimoni associatiu de Sant Andreu de la Barca. Va ser fundada l'any 1879 sota la denominació de Societat El Casino El Progreso i l'entitat ha mantingut al llarg de més de 145 anys una activitat ininterrompuda orientada a la promoció de la cultura, la convivència i la dinamització social del municipi. I es manifesta també doncs, que aquest any, 2026, estem celebrant el centenari de la construcció de l'actual edifici del casino. Doncs, comentar una miqueta també del casino, que tots ho coneixem, que ha mantingut una activitat constant esdevenint un espai de referència per la vida cultural i social de Sant Andreu. Les seves activitats han contribuït de manera decisiva a enfortir el teixit associatiu, a promoure la participació ciutadana i a preservar la memòria col·lectiva de

I com deia, i aquí és on vull sobretot posar, diguéssim, el pes de l'argument que tinc. Les audiències no funcionen malament. Si un plenari comença més tard, això no es pot vincular a que l'audiència no té reglament. Si un plenari comença més tard, és perquè s'ha forçat fins al darrer moment perquè el ciutadà pugui dir tot el que necessiti dir. Perquè a vegades les maneres d'expressar-se per a una persona li són més fàcils i en tres frases ho té fet, i en altres persones necessita fer un argumentari molt més llarg. I vostès avui m'han sentit dir que no m'agradaria que el senyor que estava a primera fila marxés amb la sensació de que no se li volia donar veu, i se li ha donat veu. Per tant, és això també l'audiència. Què passa? Que si ens encursetem en un reglament, jo hauré de tallar aquest senyor? Jo a algun senyor que li costa més explicar-se o que vol explicar moltes coses li dic que només té 2 minuts? L'encurseto? Això és el que voleu del reglament? Jo penso que no. Jo penso que la frescura que tenen les audiències públiques, cap dels ciutadans, i aquí sí que els vull fer una reflexió profunda, nosaltres regulem problemàtiques de la ciutadania, no les que a nosaltres ens interessa. Regulem problemes. No ha sortit cap ciutadà dient que l'audiència no serveix per res, que l'audiència no és un bon espai a la ciutadania. I fins i tot aquells col·lectius, no diré persones perquè no són ciutadans, són empreses que es dediquen constantment a estar matxacant el govern, no han fet ni una trista notícia dient que l'audiència no funciona. Per tant, quan proposem regular problemes. No hi ha un problema a l'audiència pública. Que un ple comenci més tard perquè un ciutadà s'està expressant, doncs passarà 1.000 cops, perquè ho permetré 1.000 cops, perquè és el moment del ciutadà. I si aquest ciutadà no sap que existeixen les assemblees de barri, ho explicaré. I quan diuen vostès que no estan regulades, jo a inici de cada assemblea explico el funcionament de l'assemblea, perdó, de l'audiència pública. Preguntes en torn de davant a darrere, intentant que siguin curtes perquè participi el màxim de nombre possible. Si tinguéssim por, nosaltres ens enfrontaríem a una audiència pública on només pregunten a l'equip de govern? No. Haguéssim liderat aquesta opció de participació ciutadana? No. Per tant, no tenim por. Una altra cosa és que no els hi preguntin a vostès, i em sabria greu que apliquéssim reglamentació perquè vostès tinguessin més participació a les audiències. No és qüestió de vostès tenir més participació, és qüestió de que el públic els interpel·li a vostès. Perquè quan el públic els interpel·la, vostès parlen. Vostès parlen. I aquí hi ha hagut exemples. Que sembla que volem fer veure que no hi ha hagut cap exemple. Aquí hi ha hagut exemples. Per tant, a partir d'aquí, em sap molt de greu. Si a l'audiència li manca més regulació, expliquin el què. Minutatge? Torns d'intervenció? Què necessita? Que vostès puguin parlar i, per tant, li traiguem minuts a la ciutadania? Que vostès puguin agafar o capitalitzar algun moment d'emprenyament per voler desgastar? No, això es fa als plenaris amb les mocions. Aquí es ve a donar la veu a la ciutadania. A les assemblees, que precisament la regidora que té al costat, la senyora Sonia Arianda, va participar o va estar present en una assemblea que es va fer al barri del centre i va veure que ja després de l'explicació, cosa que ningú de vostès ha vingut, bueno, l'Antonio sí, bueno, sí, i el senyor Froilán, la resta a les assemblees se'ls ha vist ben pocs. Per tant, per poder parlar del que és les assemblees o del que és l'audiència, jo crec que és important que hi siguin. Alguns dels que avui votaran a favor d'aquest punt falten molts cops a les assemblees. Falten molts cops a les audiències públiques, perdó. Per tant, seguirem, evidentment, treballant perquè les audiències tinguin l'objectiu que la ciutadania decideixi, però, evidentment, entrar en cursetar-les creiem que no és la millor opció, tot i que és una opció. Passaríem a l'expressió de vot. Vots a favor de la moció? Vots en contra de la moció? Secretària, no s'adopta la moció. Amb els vots a favor del Partit Socialista, del Partit Popular i de Som Sant Andreu, i amb els vots en contra de Vox, En Comú Podem i Fem Sant Andreu. Passaríem ara a la moció presentada pel Partit Popular per la reforma de la pista Johan Cruyff. Perdoneu? No?

0: si s'han equivocat, s'han equivocat, no passa res. Però no tergiversem perquè llavors, no sé, parlin vostès i gota malaia, no? I el que queda, queda. I ja està. Per una altra banda, el mateix li dic també al Partit Socialista. És a dir, confondre diferents actuacions dins la pista, confondre diferents dades que tenen a veure amb la pista, tampoc ens aporta absolutament res. I quan dic res, és res. És a dir, en el moment que l'equip de govern s'asseu amb els veïns, veïns que no tenen el recolzament del conjunt de les comunitats, aviso, són veïns, només faltaria, i se'ls tractarà amb el mateix nivell d'escolta activa, però que no han aconseguit que tinguin el suport de les comunitats. Per tant, són veïns que evidentment donen al carrer Berguedà, però que són veïns que, si volem contraposar, estaríem escoltant molt a uns i zero als altres. I és molt irresponsable dir no, l'escolta activa vol dir escoltar i actuar. Què passa, que els polítics només escoltem i actuem? No apliquem cap valor a la decisió? M'entra por una oreja, doy una orden por la boca y que se haga el día siguiente por parte del equipo técnico. Entonces, ¿para qué estamos? ¿No aportamos un valor a la decisión? ¿Eh? ¿No aportamos ninguno? El valor que aportamos a la decisión es que nos toca gestionar unos recursos que son escasos y que, por lo tanto, cuando decidimos gastarnos un dinero que es de todos, aquests diners han d'estar sustentats, com a mínim, en una decisió. També ha dit el regidor, el número de trucades són gairebé sempre o la immensa majoria dels mateixos veïns. Sempre els mateixos veïns. D'acord? Això no vol dir que no se'ls hagi d'escoltar. Només faltaria. Com els hem escoltat i com hem fet, aquests 200 serveis de la policia local, 80 són a requeriment. La resta són planificats. Quan es parla de reforçar la neteja, vol dir que l'espai té més concurrència i necessita rentar-se abans i més cops al dia i recollir més cops al dia. Per això es reforça la neteja. I això és un compromís que també alguns veïns ens diuen, de l'ús intensiu de la pista s'ha derivat més brutícia al voltant, doncs es neteja més. És a dir, quan s'escolta i es prenen mesures, sembla que no són suficients. I sempre hem d'anar a una mesura superior. A mi m'han ensenyat que es comença des de l'1 i s'arriba al 5 de manera progressiva. I si no funciona el 2, es passa al 3. I si no, al 4. Però amb el tancament, que vostès diuen com a gran solució, no és possible. O sigui, no és possible que reduïm a 0 l'impacte. No ho és. És que tenim l'exemple en el Parc Central. És que tenim l'exemple en el barri de la Colònia. És que tenim l'exemple en el parc de Campreses. No és només la solució. Jo crec que la solució és la que estem seguint, que és anem a fer un continu de presència policial, per desgràcia, perquè no tenim elements cívics, com agents cívics, que puguin donar resposta 24/7 a conductes que són de convivència. I hem d'utilitzar la policia. D'acord? Però, escoltin, és un procés evolutiu. S'ha col·locat la pista, s'ha reduït l'horari, sol una hora. Com que sol una hora? Que ara li prohibirem als infants que a les 7 de la tarda ja no juguin en aquella pista? Quan avui m'han passat una foto de les 9 de la nit, la pista buida i llum al carrer, llum natural al carrer, què busquem? Vostès, senyors de l'oposició, estan proposant que les pistes polideportives tanquin a les 7 de la tarda perquè no ho utilitzin els infants? És això el que proposen? No sé. És que sembla que és insuficient que la pista ara tanqui a les 9. Com he dit a l'audiència pública, en l'interior de les comunidades el juego es permitido hasta las 10. Pero en el espacio de todos tiene que ser a las 9. I ho hem acceptat perquè hem escoltat. I per què m'han entès que en el moment de màxima exposició d'un equipament nou era una manera de frenar? De la mateixa manera que era una manera de frenar la utilització amb les sancions punitives. També era una manera de frenar. I és el que hem anat treballant tot aquest temps. Que acabarem posant les tanques? Jo no m'he negat en cap moment. Jo no m'he negat en cap moment. Però què passa, que només importen els veïns del carrer Berguedà? I els veïns que hi ha a la resta de ubicacions de la ciutat, que tenen un ús intensiu perquè estan al centre, perquè tenen equipaments com el poliesportiu, que són super mega recurrents. Vull dir, aquí l'Ajuntament intenta proveir de benestar a tothom. I perdonin, i amb tota l'estima del món, és molt fàcil criticar aquesta pista i el dia d'inauguració no faltar quan hi ha tots els mitjans de comunicació i tota la repercussió. És molt xulo. Això és xulíssim. És, de veritat, d'una demagògia de l'alçada d'un campanar. Perquè, saben per què? Saben per què? Perquè alguns han arribat a dir que ells no posarien aquesta pista, però hi són a la presentació. Alguns sabien el projecte, perquè els projectes s'aproven, s'exposen al públic, veuen com són els dibuixos i ara ens diuen que són insuficients. Ara, per què? Perquè l'únic que volen és capitalitzar. Vostès l'únic que volen és capitalitzar. I volen capitalitzar el malestar. I això no pot ser, perquè llavors vol dir una cosa, que no fan la seva feina a les comissions informatives, que és veure la documentació i veure com són, o en aquell moment potser no hi cauen, de que les tanques, segons vostès, són molt baixes, però que en altres municipis funcionen sense problema, eh? Funcionen sense problema, però aquí a Sant Andreu són massa baixes. I després hi ha altres que diuen que aquestes inversions no serveixen per res, que dignifiquen un espai que havien deixat abandonat, que dignifiquen un espai que estava abandonat, i, això sí, després, ràpidament, a la presentació de la pista, a la inauguració, i ràpidament allà que se'ls vegi ben bé, que se'ls vegi molt, molt, molt, molt, molt. Llavors, això és trist. És molt trist. Llavors, jo, més enllà de les solucions de les tanques, que evidentment no fa falta que la regidora del Partit Popular vingui a dir-nos què s'ha de fer, perquè no cal, hi arribarem si haguem d'arribar. Estem posant els mitjans per captar els indicadors, si són necessaris, tancar o no tancar. De moment, notificacions, com dèiem, de pilotes fora, poquíssimes. En tot l'ús que ha tingut, poquíssimes. Poquíssimes. Que poden haver-hi? Li poden preguntar a la senyora Eva Prim quantes pilotes se li han colat a la seva piscina quan estan fent l'activitat en el parc de la colònia, ja que la coneixen tant. Li poden preguntar. Per tant, l'activitat humana deriva alguns cops de molèsties. Això sí, si perquè vinguin els mateixos veïns a les assemblees de barri, a les audiències públiques de manera recurrent, bueno, doncs si això els hi sembla que ja és un gran problemón, potser perquè la ciutat no en té més de problemes. I potser ens fixem en els pocs que poden sorgir. Exacte, respirin fons, perquè és el que nosaltres fem a vegades quan veiem certes mocions que utilitzen realment el malestar dels veïns i que no aporten cap mena de solució. No, passaríem a l'expressió de vot, perquè ens toca una última moció, d'acord? I jo he respectat clarament tot el que vostès han dit, d'acord? I per tant, un cop intervenció, i no passa absolutament res. Passaríem ara al que és la moció passaríem a la votació de la moció. Vots a favor de la moció? Vots abstenció? Vots en contra? La moció queda rebutjada amb els vots en contra de Fem Sant Andreu i En Comú Podem i amb els vots a favor de la resta de grups. Ara passaríem a la darrera moció, que és la moció presentada per l'alcaldia per l'adequació de la climatització total de les 7 escoles públiques infantils i de primària de Sant Andreu de la Barca. Els hi vull explicar prèviament que el Reglament Orgànic Municipal, en el seu article 110.2, permet aquesta opció. Aquesta opció de que l'alcaldia presenti mocions. I s'ha fet d'aquesta manera per evitar que fos una moció partidista, per evitar que una qüestió que afecta a tantes i tantes famílies i infants fos presa des d'un posicionament plenament o polític o, en aquest cas, partidista. Per tant, els llegeixo l'exposició dels motius i els acords seguidament. Els episodis de calor extrema i les noves condicions derivades del canvi climàtic ja no són una amenaça de futur, sinó una realitat present que afecta de manera directa la salut, el confort i el benestar i les condicions d'aprenentatge en els nostres centres educatius de Sant Andreu de la Barca. Les altes temperatures ja no es restringeixen als mesos d'estiu, sinó que colpeixen amb força durant els mesos plenament lectius com el maig, el juny i el setembre. A l'interior de les aules, les temperatures assoleixen amb freqüència nivells que sobrepassen els llindars de confort i de salut laboral establerts. Aquesta manca de climatització adequada crea entorns sufocants que dificulten la concentració, minven el rendiment acadèmic dels alumnes i generen situacions de malestar físic tant en els infants com en el cos docent. Garantir un ambient fresc i regulat a l'interior de les aules és, per tant, una necessitat pedagògica i de salut pública inajornable. Sant Andreu de la Barca compta amb 7 escoles públiques d'educació infantil i primària. Com a govern municipal, considerem prioritari que les nostres aules esdevinguin espais segurs i confortables. Tot i que les competències en grans inversions d'infraestructura educativa dels edificis escolars recauen sobre la Generalitat de Catalunya, aquest Ajuntament vol actuar com a motor per desencallar una solució estructural a aquest problema. Davant d'aquesta emergència, tenim clar que cal abordar la protecció de la comunitat educativa des d'una perspectiva global i integral. Cal actuar tant a l'interior com a l'exterior dels centres, és a dir, a les aules i als patis. En aquest context, els patis escolars juguen un paper fonamental com els espais pedagògics d'esbarjo i socialització. No obstant això, la configuració actual de molts d'aquests espais, sovint amb un excés de superfícies dures i pavimentades, els converteix en illes de calor, si no disposen de les infraestructures d'ombra necessàries. Com a govern municipal tenim el ferm compromís de transformar aquests espais. Per aquest motiu, l'Ajuntament ja ha fet el pas d'encarregar els avantprojectes participatius cocreats per arquitectes, pedagogs, professionals educatius dels centres, infants i famílies, per tal de naturalitzar els 7 patis de les nostres escoles. Aquests projectes estan dissenyats per fer dels patis entorns més amables, saludables, sostenibles, mediambiental i medioambientalment, apostant clarament per la reducció del ciment i increment de les superfícies de terra i una major presència de vegetació i ombres naturals. A nivell de país, el projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya preveu una partida de 100 milions d'euros destinada precisament al pla educatiu del canvi climàtic als centres educatius. Malgrat aquesta previsió econòmica, els municipis seguim sense un calendari específic ni planificació concreta per part del Departament d'Educació i Formació Professional. I, evidentment, 100 milions d'euros per totes les escoles del país són insuficients. Així doncs, com a govern municipal, considerem imprescindible actuar en doble direcció. D'una banda, avançant el procés de transformació amb la naturalització i adequació dels patis de les nostres escoles. I l'altra, promoure una negociació institucional amb el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya per accelerar la climatització integral dels centres educatius de la nostra ciutat, Sant Andreu de la Barca, dins el marc normatiu i jurídic d'un conveni administratiu de col·laboració. Per això, es proposa al plenari de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Reafirmar el compromís d'aquest Ajuntament amb l'adequació climàtica dels equipaments educatius de Sant Andreu la Barca, prenent com a full de ruta els avantprojectes de renaturalització ja redactats per les 7 escoles infantils i de primària del nostre municipi. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant el Departament d'Educació i Formació Professional i els serveis competents en infraestructures educatives, assolir un conveni administratiu de col·laboració per impulsar la climatització dels centres educatius públics de Sant Andreu de la Barca. Tercer, sol·licitar formalment al Departament d'Educació i Formació Professional informació detallada i actualitzada sobre la planificació i el calendari previst de les inversions en matèria tèrmica destinades als centres educatius de Sant Andreu de la Barca. I per últim, traslladar aquests acords al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya, als serveis territorials d'educació i així com a les direccions i a les associacions de famílies i alumnes, les AFAs, de les 7 escoles públiques de la nostra ciutat. Hi ha torn de paraula, si volen fer alguna apreciació. Partit Socialista.
1: Moltíssimes gràcies per deixar-nos parlar. Sí que sí, estem d'acord amb aquesta moció, és un tema important, la climatització, i que els nostres nens i nenes, doncs, als nostres centres escolars, doncs, tinguin les millors condicions, evidentment. Si hem de buscar, doncs, col·laboracions, hem de buscar altres administracions, doncs perfecte, que la Generalitat de Catalunya doni un cop de mà. De fet, els pressupostos estan a punt d'aprovar-se i sempre, doncs, amb un treball de col·laboració entre les dues administracions es poden establir, doncs, aquestes sinergies que són positives, i tant de bo entre totes i tots puguem, doncs, adaptar climàticament tots els nostres centres, sobretot per la qualitat de l'educació que reben els nens i nenes, però també de tota la comunitat educativa que està fent les classes, no? que també pateixen. L'únic dubte que teníem era una miqueta saber com està el tema de la naturalització, perquè aquí hi ha dues vessants en la moció d'alcaldia. Una és la vessant de climatització, que té a veure amb una col·laboració amb la GN, i l'altra és el tema de la naturalització dels patis. Ho dic perquè més que res, si tenim algun tipus de calendari, perquè el que recordem d'això és que es va fer com un avantprojecte, segons diu aquí, que es va presentar, que es va fer un intent de presentació pública i fa més d'un any, i des d'aquell moment no hem tornat a saber més que res, sinó ara, en el moment que estimeu, que ens expliqueu com està, no?, i quina calendarització hi ha, o quines són les properes accions que es volen tirar endavant.
0: Gràcies. Fem Sant Andreu.
2: Hola, bona tarda. Bé, jo crec que aquesta moció és molt important que la puguem tractar avui, perquè com a municipi, que puguem arribar a un consens a tots els regidors del consistori per poder impulsar la climatització de les aules, és un pas de gegant cap al benestar del nostre alumnat i del professorat. Per tant, vull pensar que, doncs, que avui tothom estarem d'acord en tirar endavant aquesta moció, i de tothom arrimaré l'ombro, no?, per buscar finançament, per mirar fórmules i trobar la manera millor de poder, doncs, això, anar avançant cap a la climatització. Respecte als patis, encara estem esperant que ens arribi l'últim dels avantprojectes que teníem encarregats. Recordem que l'escola Josep Pla ja tenia un avantprojecte fet i vam demanar que igualment es revisés, que si calia, doncs, que es tornés a parlar amb l'escola, que es fes l'actualització, i que, igual que amb la resta d'avantprojectes, doncs, que ens el poguessin valorar per parts, perquè recordem que, bueno, recordem, ho expliquem, que és un projecte que és milionari, que fer naturalitzar totes aquestes escoles, tots aquests patis a la vegada, és totalment inassumible, i és per això que la idea és poder-ho fer de manera progressiva i alhora a tots els centres educatius, és a dir, per fases, però a totes les escoles, per evitar greuges comparatius i que una escola tingui més avançat que una altra, vale? Depenent de l'Ajuntament. Per tant, ara de moment estem a l'espera d'aquest últim avantprojecte, i tan bon punt el tinguem, doncs esperem poder moure tota l'artilleria per fer les presentacions oportunes i explicar-vos ben bé com seran aquests patis, i explicar-vos també les següents passes que farem. Gràcies.
0: Passaríem a l'expressió de vots, si no hi ha més paraules. Vots a favor de la moció? S'adopta la moció per unanimitat de tots els grups municipals. Ara passaríem a precs i preguntes. La primera pregunta és del grup municipal de Som Sant Andreu, que té a veure amb la pista Johan Cruyff.
3: Gracias, señor alcalde. Como ya se ha hablado tanto de la pista, y creo que hay preguntas que ya la ha dado como respuesta el compañero Miguel Ángel, pues no la haremos. Lo que sí quiero puntualizar, que cuando, bueno, me gusta que cuando uno introduce una palabra, escucha activa, se repita de manera progresiva y les guste. Escucha activa no es salir corriendo, no es, es precisamente lo contrario, es no precipitarse y entender y hacer empatía. Esto es lo que, y sé que el compromiso con el deporte está aquí garantizado con San Andrés de la Barca y el Ayuntamiento. Buenas noches.
0: Sí, regidor. Tenim una pregunta més, que és el Partit Socialista. Endavant.
1: Sí, bueno, és un prec i una pregunta. Aquesta setmana la nostra ciutat està patint una onada de calor important que pot afectar la salut dels nostres veïns i veïnes. En aquest sentit, tenir informació actualitzada i consells pràctics resulta fonamental per a tothom. En aquest sentit, fem aquest prec, no? Que s'activin amb rapidesa i diligència la informació a la ciutadania en aquests casos perquè siguin informats de forma ràpida. Primer, considerem que ha de ser el seu ajuntament. La informació municipal no pot arribar un dia després, com ha passat aquest cap de setmana. El Procicat, per una de calor, es va activar el diumenge 21 a les 15:21. La primera informació que dona l'Ajuntament a les xarxes és el dilluns 22 a les 13:30, quan ja la calor era important, brutal. Van arribar tard i, a més, sense donar més informació que els consells bàsics i sense informar dels refugis climàtics. Sisplau, el nostre Ajuntament ha de ser el primer en informar la gent. I preem aquesta rapidesa. I després la pregunta. Hem comprovat que els refugis climàtics interns només funcionen de dilluns a divendres. Si la part forta de l'onada de calor és un dissabte o un diumenge, on ha d'anar la gent que ho necessiti? La pregunta és, l'Ajuntament té previst obrir els refugis climàtics interns durant els caps de setmana en les onades de calor? Aquests refugis climàtics estaran oberts també, per exemple, al mes d'agost?
0: Té la paraula Anna Serra per contestar.
2: Bé, jo la veritat és que em sorprèn la pregunta realment, perquè després de tants anys governant i fent i desfent a l'Ajuntament, que tinguin un desconeixement absolut de la gestió de les onades de calor i dels protocols municipals d'emergències. Abans de fer una pregunta al ple i quedar en evidència, doncs potser ens ho poguéssiu haver preguntat i us haguéssim respost amb total calma i sense cap problema. Però bueno, bé, el cas és que la pregunta ve al ple i donem resposta. Aviam, és impossible que l'Ajuntament sigui el primer en informar davant d'una onada de calor, perquè no és l'Ajuntament qui activa els avisos per calor intensa. Qui envia els avisos és el CECAT, que és el Centre d'Emergències de Catalunya, i és qui activa el Procicat. Per tant, és competència de la Generalitat fer aquest primer cas, de fer el primer avís i d'activar el que hagi d'activar. Posteriorment, com a Ajuntament, sent proactius, com sempre, doncs reforcem la difusió d'aquests avisos, i això és el que vam fer amb les recomanacions d'hidratar-se, abaixar persianes o limitar l'activitat física. També vam informar dels refugis climàtics per les xarxes socials, la pàgina web, els díptics informatius i mitjans de comunicació municipals. De fet, si estiguessin una mica atents a la feina que es fa des de l'Ajuntament, sabrien que fa setmanes, a l'entrada d'aquest mateix Ajuntament, tenim els tríptics on s'expliquen tots els refugis climàtics que tenim a la ciutat. Que, per cert, parlant de refugis climàtics, també està bé que reivindiquin aquests, quan de fet hem passat de tenir 3 refugis climàtics com a màxim, que des que estem a govern s'han doncs, ampliat fins a 7. De fet, no només això, també s'ha creat un protocol d'actuació municipal per calor intensa que especifica exactament què s'ha de fer i quin és el procediment a seguir perquè quedi regulat i poder seguir doncs, cada pas per poder avisar la ciutadania i activar tot el que sigui necessari per la ciutadania. Recordem els refugis climàtics, ja que estem aquí, no? Que són l'Ajuntament, la Biblioteca, el Casal de la Gent Gran, el CRA, que és el Centre de Recursos Associatius, el Parc Central, el Parc de la Solana i la piscina de Can Salvi. Que, de fet, també hem afegit una novetat, el protocol municipal, que s'activa quan passem d'episodi de calor, que de fet és el que hem tingut, a onada de calor. És a dir, quan hi ha la previsió que durant 2 dies seguits a la ciutat es superin els 38 graus, obrim la piscina de forma gratuïta als col·lectius més vulnerables, com per exemple els majors de 65 anys, els nens de menys de 10, persones, dones embarassades, entre d'altres. Per tant, responent a la pregunta, doncs l'Ajuntament està, de fet, més preparat que mai per fer front a les onades de calor i continuem treballant, tot i així, per reforçar-los com venim fent fins ara. Pel que fa al tema dels caps de setmana i a l'agost, doncs, si arriba el cas, s'activarà, com deia, el protocol d'actuació municipal per calor intensa i aleshores es valoraran les actuacions necessàries que requereixi la ciutat en aquest moment. I ja està, repetir que dic que m'ha estesa totalment, perquè si hi ha una altra vegada que tenen aquesta inquietud i veuen que per vosaltres és ja tard i no s'està publicant, que ens podeu parlar i dir-nos, escolta'm, considerem que aquesta informació s'ha de donar ja. Doncs escoltin, parleu-nos, truqueu-nos i us expliquem quan tenim previst fer les coses i no hi ha cap mena de problema. I ja està, que estem a disposició i no cal esperar dies o que passi la onada de calor per venir al ple i fer la pregunta, quan això ho haguéssim pogut resoldre en un moment, en el mateix moment en què estava passant o que estàveu tenint aquesta inquietud. Simplement, que em sap greu que s'hagi d'esperar fins ara.
1: Molt bé, moltes gràcies. Poden passar moltes coses, també podem governar nosaltres i no cal que li diguem a vostè que ha de fer una publicació, no? Pot passar també. A veure, es veu que tenim visions de la comunicació completament diferents. Vostè considera que un avís a la ciutadania, com la competència és de la Generalitat, nosaltres no l'hem de fer. Sí que l'hem de fer. En el moment que la Generalitat fa un anunci, nosaltres l'hem de fer aquí, com ha fet tothom. És molt fàcil. No estem parlant de competències, estem parlant d'informació. Si ve una onada de calor, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca va dir que venia una onada de calor el dilluns al migdia. I la onada de calor estava en marxa des del diumenge. No estem parlant de competències, estem parlant que activa els protocols, són uns. Per la informació de la ciutadania, la nostra obligació és donar-la a nosaltres. No és esperar-nos, no, que ho faci la gent. No, hi ha una onada de calor, hi ha una preocupació. Després, per altres qüestions, no hi ha cap tipus de problemes. Però per aquestes, no. Tenim visions diferents de lo que és la comunicació. No passa res, es poden tenir. Nosaltres considerem que davant un fet com aquest s'ha d'informar immediatament. Després, evidentment, ja som conscients, ja acabo, som conscients del nostre desconeixement i que som unes persones doncs, amb un nivell i una capacitat molt baixa, a diferència de tots vosaltres, que sou unes persones que feu un treball impecable i que no us equivoqueu mai. Això ja ho assumim i no passa res, pots utilitzar el to que consideris. Però lliçons tampoc, lliçons tampoc, perquè aquí, a banda de que no m'han contestat les dues preguntes, jo he vingut a preguntar si s'obriran agost els refugis climàtics i ja ho estudiaran, com veig que passen tot arreu, de la piscina de Can Salvi, s'omple la boca la piscina de Can Salvi. Ja s'han oblidat vostès que quan estaven a l'oposició van presentar una moció que en onades de calor la piscina de Can Salvi s'obriria per tota la ciutadania. Això la van presentar vostès. I quan han entrat a governar, doncs han fet el que nosaltres en aquell moment li dèiem, que s'havia d'obrir doncs, a les persones que ho necessitessin. Per tant, tenim visions diferents de la comunicació, no passa res, i, sisplau, contestin les preguntes que fem, que tampoc tenen aquesta suposada mala voluntat que li veuen. Gràcies.
0: Bueno, sí, endavant.
2: Jo només puc dir el que jo faria si jo realment estigués preocupada per la ciutadania i jo estic veient que el meu ajuntament estic trobant una manca d'informació. Si jo pensés que el meu ajuntament està tenint realment una manca d'informació, jo no m'espero a que passin 4 o 5 dies per venir al ple i fer una pregunta. Jo em poso en contacte proactivament amb l'equip de govern, perquè aleshores passen dues coses: o que realment no estic tan preocupat, que aleshores poden passar dues coses, o que realment no s'està tan preocupat i per tant no em poso en contacte perquè no era tanta la preocupació, o bé estic molt preocupat però no sóc prou proactiu per intentar solucionar el que jo trobo que és un problema. Per tant, això és el que he dit i ja està. Les preguntes estan respostes. S'obriran els refugis climàtics en cap de setmana o durant l'agost? Si tenim un episodi de calor o una onada de calor en cap de setmana o durant l'agost, s'activarà el protocol pertinent i es prendran les decisions pertinents.
0: Sí, alguna cosa més? Sí, endavant, només falta.
1: Moltes gràcies. El PSC a les seves xarxes socials, quan es va activar el Procicat, va fer una publicació per informar la ciutadania. Gràcies.
0: Molt útil la informació. Això, i mira, aprofito, senyor Felipe del Val, perquè vegi una qüestió, que no va en contra vostè, és perquè entengui el posicionament que hem fet abans del reglament de les audiències. Aquest plenari sempre ha tingut un criteri, que és, es fa una pregunta, es respon la pregunta. No s'obre debat. No s'obre debat, perquè és una pregunta i és una resposta. Com ho poden veure, aquí la gente, aun teniendo un ROM que es bien claro, aquí nos pasamos la normativa y quien ordena el debate por donde nos parece. Y eso me parece una falta de respeto enorme, enorme. ¿Para qué entonces quieren regular más si luego no nos respetan? Se lo he dicho antes, no iba para usted. Pero les pregunto a todos los que han votado a favor, ¿por qué quieren regular tanto si luego a quien le compete ordenar el pleno no lo respetan? ¿Lo ve la incongruencia constante en la que ustedes abocan a la ciudadanía? Es que es un constante. Es decir, se hace una pregunta y se responde la pregunta. No se entra al debate. Esto, como decía la compañera que tiene al lado, no es el Congreso de los Diputados. Aquí no se utilizan las preguntas para pillar al gobierno. Que luego decimos que no somos el Congreso, pero actuamos como el Congreso. Eso ya es lo último, lo último. Por lo tanto, que sepan que a partir de ahora se van a regular las respuestas y también los tiempos de intervención. Porque al fin y al cabo, si ustedes piden regulación y por lo tanto que el debate esté ordenado, así va a ser. Y no me voy a ir permitiendo mentiras. No, lo siento, no voy a cerrar el plenario permitiendo mentiras. Este grupo que cuando estaba en la oposición hizo una propuesta, nunca, nunca, nunca fue atendida por el equipo de gobierno que había en ese momento. Nunca. Y esa propuesta fue clarísima, que es vamos a utilizar la piscina de Can Salvi como refugio climático. ¿Saben qué nos decían? No, no, que colapsará la piscina y se van a enfadar los usuarios que han pagado su abono. Esa era la respuesta. Y una manera de ordenar, que antes se decía vamos a ordenar las cuestiones, ¿no? El uso de la Johan Cruyff y demás, una manera de ordenar es acotar a los colectivos vulnerables. Porque tampoco es plan que los colectivos vulnerables, a plena ola de calor, estén haciendo cola en la entrada de Can Salvi. Por ejemplo. Y por lo tanto, esto es lo que se ha aplicado. Mayores de 65 que si quieren pueden colapsar la piscina sin problema. Pequeños, la infancia hasta 10 años y mujeres que están embarazadas. Eso era. Por lo tanto, yo, de verdad, me sabe fatal, y es evidente, estamos en el tiempo de descuento de las elecciones municipales. Es totalmente para la ciudadanía engañarles lo que están haciendo hoy aquí ustedes. Y esto no puede ser. Lo siento mucho, pero esto no puede ser. Y por lo tanto, ante todas las mentiras que vayan propinando regidores y grupos municipales, aquí se van a contestar. Porque lo que no vamos a permitir es la desinformación que luego utilizamos de manera partidista, que algunos partidos sí hacen y otros no. Y esto es lo que tenemos en algunos grupos de la oposición en Sant Andreu de la Barca. Dit això, acomiadem el plenari fins al pròxim ple del mes de juliol. Gràcies a tothom.
4: Molt bé, doncs fins aquí el ple d'aquest mes de juliol, on s'han rebutjat totes les mocions, menys l'última moció de l'alcalde. Gràcies per sentir-nos des de Ràdio Sant Andreu. Ens veiem en el pròxim ple.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Club.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Tirado.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Open.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.